0: Abans de parlar de la Lliga de Futbol Masculí, de la victòria del Barça aquest cap de setmana a Pamplona, de la del Madrid contra l'Espanyol, s'està complicant la vida a l'Espanyol en aquest tram final de temporada. El cap de setmana és històric perquè el Camp Nou va viure com el Barça de futbol femení es tornava a classificar per una final de Champions, la sisena consecutiva.
1: Arrenca el partit, arrenca la tornada de les semifinals de la Champions en joc.
2: Per gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol. Gol de Selma Parayuelo per dir que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que volem ser a Oslo, que volem ser a la final de la Champions.
2: La futbolista noruega siente la llamada de casa.
1: Que ve ara Selma Parayuelo.
2: Rebelal tiene que ver Alexia, impacta con la derecha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Putelles al Camp Nou per tranquil·litzar l'equip, per dir que no pateixin. Atenció a la rematada de cap i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: Anna Palet, què tal, com estàs?
1: Què tal, bon dia, Sique.
0: Explica-li a la gent què és això que sona.
1: Doncs això que sona és Quica Nazaret celebrant en un restaurant després d'aquesta classificació històrica una nova final de la Champions i implementant ja un nou càntic que és el de Llévanos a Oslo, Patri Guijarro, amb la famosa cançó de Bad Bunny. Per tant, escolta, els culers i les culers ja tenen nou càntic per implementar de cara a aquesta final que ha quedat contra l'Olímpic de Lió. Déu-n'hi-do, que difícil serà guanyar-la.
0: Ara parlem de la final. Abans, com us deia, més de 60.000 persones al Camp Nou, una altra tarda històrica. El Barça de futbol femení es va classificar guanyant 4-2 al Bayern de Múnich. La gent contenta després del partit, contenta per una nova victòria del Barça.
2: Un orgull per al club i per la gent que venim cada setmana a veure cada partit i cada eliminatòria i a veure què passa a Noruega.
3: Molt interessant, però hem patit el 4-3.
4: És el que esperàvem, eh? És el que esperàvem i el Bayern és molt, molt bon equip, però el Barça és el Barça.
5: Al final han apretat els altres, però han pogut amb ells.
6: Jo crec que havien de posar una altra marxeta més perquè els últims 10, un quartet d'hora sí que hem patit bastant, eh?
7: Fantàstic, una passada per al futbol femení, per al Barça, per tot.
8: Espectacular, vamos a ganar.
9: Uah, increíble, partidazo, somos los mejores. Está claro que vamos a Oslo a ganarla.
10: Hombre, por favor, una maravilla. I a part hem hecho un partidazo.
11: Doncs amb molta il·lusió i amb ganes de poder guanyar a la pròxima.
12: Veig el Lió fort. El Barça ha de fer un partit molt millor del que ha fet avui per a tindre oportunitat.
13: Me gusta mucho y yo soy de fuera, pero me encanta Barça. Visca Barça, visca Catalunya.
0: La final és el 23 de maig a Noruega, a Oslo, a les 6 de la tarda, Barça-Lió. Ara parlarem d'aquesta final. Abans, el partit ens va deixar, Anna Palet, un parell d'imatges importants. La primera, que Alexia Putellas s'ha convertit amb els seus 2 gols en la segona màxima golejadora de la història del club.
1: Sí, 232 gols ja en tota la carrera que porta Alexia Putellas, que no és pas precisament curta al Barça, i iguala, per tant, a César en aquest rànquing històric de golejadors. Abans que comentaves el tema de l'assistència, per requadrar, el Barça amb aquestes 60.000 persones, totes elles pagant entrada al Camp Nou, ha ingressat 1.800.000 euros. Per tant, déu-n'hi-do la caixa que està fent amb els dos Camp Nous. Contra el Madrid van ser 2 milions, contra el Bayern 1.800.000 euros, i la imatge d'Alexia aconseguint amb aquest doblet a igualar a César, i també en el moment del canvi marxant la capitana del Barça molt emocionada, entre llàgrimes. Això deia a Disney Plus a Alexia Putellas sobre el perquè d'aquesta emoció.
11: Bueno, como para no, al final otro Spotify Camp Nou lleno con toda la gente, vienes de la ciudad deportiva en autobús, ves todas las calles llenas de la camiseta del Barça. Sinceramente ha sido una semana que lo he pasado un poco mal. Lo importante es que hemos ganado el partido, que estamos en otra final. Y bueno, me he emocionado. Al final han salido pues las emociones cuando he visto el cambio, que llevo aguantando toda la semana y ya está. Al final no es malo mostrar las emociones tampoco.
0: ¿A qué refereix Alexia Putellas quan diu que porta aguantant tota la setmana i que ho havia passat malament?
1: Doncs segons ens explica l'entorn d'Alexia, això es deu al partit d'anada contra el Bayern de Múnich, l'empat a 1, que Alexia no va acabar contenta amb el seu rendiment. És una persona, una jugadora molt exigent i creu que podria haver fet més per l'equip. És veritat que també ens apunten que la posició molt més endarrerida, molt més en la construcció del joc, no acabava de sentir-se còmode Alexia, i que en canvi ahir, molt més a prop de la porteria, doncs ja ho vam veure amb el doblet, que va estar molt més fina la capitana, però que es deu sobretot aquesta frustració per sentir que no havia pogut ajudar l'equip, tot i que hi ha una altra lectura, que aquesta no la fan des del seu entorn, però que l'apuntem nosaltres, de si això sona o no a acomiad del Camp Nou. Alexia acaba contracte el mes de juny, té la possibilitat d'allargar un any més, perquè així ho van signar en un 2+1.
0: La possibilitat depèn d'ella.
1: Depèn d'ella completament. Té la porta oberta per marxar i té la porta oberta també per quedar-se al Barça. Des del club, ja ho hem anat escoltant en veu dels seus directius, volen que Alexia continuï, però la jugadora té bones ofertes i té la voluntat, no té per què ser ara, però sí de provar altres experiències, i per tant retirar-se al Barça no serà una opció per Alexia. Veurem si al mes de juny posa punt i final aquests anys gloriosos al Barça.
0: Té 32 anys, Alexia Putellas, una de les imatges del partit. L'altra, el retorn d'Aitana Bonmatí després de 5 mesos lesionada.
1: Sí, déu-n'hi-do, perquè va jugar més de 20 minuts a Aitana Bonmatí, primera vegada després d'una lesió de peroné, la més llarga que ha tingut a la seva carrera, i per tant, bons minuts d'Aitana, que va estar a punt de poder marcar un gol, però no li va faltar encert de cara a porteria. Una Aitana que s'està trobant bé, que vol ser important en aquest tram final de temporada, i ens vam trobar amb dos dels seus amics més propers a la sortida del Camp Nou.
0: Té 3 setmanes per posar-se bé físicament a Aitana Bonmatí i està ja, no sé si al 100% li arriba, però a prop, a la final d'Oslo. I com deia l'Anna Palet, sortint de l'estadi es va trobar els millors amics d'Aitana Bonmatí i que estaven molt contents.
1: Doncs aquí a les portes del Camp Nou m'acabo de creuar amb la Maria i amb l'Adrià, amics de tota la vida d'infància de l'Aitana Bonmatí, que ha estat una de les protagonistes de la classificació a la final de la Champions del Barça. Què tal? Com esteu, Maria, Adrià?
14: Pues supercontents, supernerviosos i superorgullosos d'ella i de tot el que ha lluitat per avui tornar a estar-hi.
15: Ja estava amb moltes ganes de veure-la vestida de curt i amb la seva cinta al cap, i la veritat que molt orgullosos de que hi hagi tornat.
1: Què creieu que ha suposat per l'Aitana aquest capítol a la seva vida? Veiem o veurem una nova Aitana que també aprèn a refer-se d'aquestes situacions dures?
15: Doncs nosaltres en aquest temps també hem conegut una altra Aitana després d'aquests 3 anys que han sigut molt de locos, i la veritat que ara torna a haver après una lecció i haver après una faceta on no havia estat mai, torna més forta que mai, estem seguríssims.
1: Tu com la veus a l'Aitana?
14: Jo la veig bé, jo estic superorgullosa i crec que li ha anat bé parar i fa pres de la millor manera, té una capacitat brutal de treballar i de tirar endavant i bueno, ara pues a seguir i a seguir demostrant.
1: Quin consell li heu donat? O no sé si heu parlat amb ella avui, és més de deixar-la tranquil·la. Li heu donat algun consell abans d'aquest partit tan important?
15: Doncs consell com a tal no, perquè futbolísticament no som ningú per donar-li consells, sinó que hem estat al seu costat, i ha estat una mica nerviosa, doncs l'hem recolzat, i res més, que faci el que sempre ha fet i ja està, ja segui.
1: Doncs Adrià, Maria, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, tant de bo que veiem una gran Aitana aquest final de temporada.
14: I tant que sí, moltes gràcies.
15: A vosaltres.
0: 5 mesos després va tornar a jugar Aitana Bonmatí, 28 anys, ha reconegut que la lesió li ha anat bé en alguns aspectes i els seus amics més propers també ens ho expliquen en aquesta conversa amb l'Anna Palet. I què va passar amb Pere Romeu després del partit, que va voler reivindicar-se?
1: Doncs Pere Romeu, vaja, des de principi de temporada, amb el mercat que va haver de fer el Barça, condicionat evidentment pels problemes de fair play, amb sortida de fins a 7 jugadores i només una arribada, hi havia dubtes de si amb la plantilla que havia quedat, a què podia aspirar el Barça, sobretot en context europeu, i arribant a una nova final, a la 6ª consecutiva, fent història en aquest sentit, li van preguntar en roda de premsa que si sentia que se'l jutjava per aquests 2 partits tan importants que té el Barça a la temporada, i Pere Romeu va respondre així.
16: Et pot semblar injust que part de l'entorn al final acabi valorant la teva feina per un partit, en aquest cas per 2, el que passin 2 partits?
17: M'és absolutament igual l'opinió de la gent que no està dintre del vestuari. M'és absolutament igual. Jo em quedo amb l'opinió de l'estaf, em quedo amb l'opinió de les meves jugadores, em quedo amb l'opinió de la direcció esportiva que està present en el dia a dia. La gent que vol opinar de coses que no està en el dia a dia, m'és bastant igual. I després hi ha una cosa que s'ha de tenir criteri futbolístic per poder opinar de les coses, no? Per això alguns som entrenadors i d'altres som altres coses.
1: Bona escalfada, eh?
0: La mà oberta, eh?
1: Sí, sí, sí, es va escoltar, es va escoltar. Es va escoltar per tota la sala de premsa.
0: Pere Romeu, que s'enfrontarà a Jonathan Giraldez, va ser ajudant seu al Barça, ara Jonathan Giraldez entrena a l'Olympique de Lió, que és el rival del Barça a la final de la Champions, el pare de tots ells, tot i que encara continua sent molt jove, és Lluís Cortés, què tal, com estàs?
18: Hola, què tal? Cada dia menys jove, però jove, jove, encara jove.
0: Home, ets molt més jove del que sembla quan et veus.
18: Això és veritat, tio, de tenir poc cabell no ajuda.
0: Des d'Aràbia ens escolta i podem escoltar Lluís Cortés, que és l'entrenador de la primera Champions del Barça, i ahir pensàvem, clar, com ha canviat i com ha evolucionat l'equip, la secció, el club, no? I el futbol femení gràcies al Barça, que fa 7 anys el Barça va eliminar d'una semifinal de Champions al Bayern de Munic. Fa 7 anys va jugar una final de Champions contra l'Olympique de Lió, i 7 anys després ja són 3 les Copes d'Europa que ha aixecat el club, i fixa't que d'aquella semifinal on tu vas dirigir l'equip en un partit històric al miniestadi, amb 10.000 persones, hem passat a un altre partit contra el mateix rival, però amb 60.000, i perquè no en cabien 90.000, que si no també s'hauria omplert el Camp Nou.
18: Sí, sí, increïble. I recordo aquell partit, va ser màgic també, perquè va ser l'últim partit que es va jugar al Ministadi. O sigui, l'últim partit d'un equip del Barça al Ministadi va ser aquell, i va ser un dia que vam omplir el mini, quan normalment nosaltres en aquella temporada, quanta gent venia a veure el Barça femení? Venien 500 persones, venia 1.000 el dia que jugaves contra un rival una mica més atractiu. O sigui, ja vam fer història omplint el mini aquell dia, però en què ha desencadenat tot allò després és una bogeria, com ha dit l'amic de Tana, és de locos, no? I ningú, crec que ningú s'imaginava. Crec que ningú s'imaginava la evolució que ha tingut el Barça femení en els últims anys, ni a nivell esportiu, perquè el que s'ha fet a nivell esportiu de fer 7 finals de Champions és brutal, però també a nivell social, no? El portal, el que diu, 60.000 persones, però que en podies portar 90.000 o 100.000 si el camp fos més gran, això és increïble.
19: Amb l'afegit que els preus populars dels inicis ara ja no són tals, ara es paga entrada com Déu mana.
0: S'han recaptat 1.800.000 euros.
1: Entre 25 i 80 euros, i també implementant els preus dinàmics, clar, que és que en funció de la demanda va pujant o baixant, i per tant no només és un tema de donar visibilitat, sinó ara també ja, correcte, es fa un negoci important.
19: No, i ara ja la massa social ja t'acompanya i paga el que calgui per veure l'equip. Lluís, contra l'Olympique de Lió, qui és favorit? Qui són favorites?
18: Bona pregunta i de difícil resposta. Mira, si parlem d'equip, de quin equip està jugant millor o ha fet una millor Champions, per mi és el Barça, sens dubte. O sigui, crec que l'Olympique de Lió ha tret partits molt per també individualitats de jugadores molt determinants que tenen la plantilla, però sí que el Barça, a nivell de proposta de futbol, és una proposta molt més atractiva, diguem-ne, no? I crec que juga molt millor el Barça, i com a equip potser seria favorit. Ara, l'Olympique de Lió té jugadores molt determinants. O sigui, té jugadores molt bones que en transició, en contraatac, et poden matar, et poden destrossar, i això és una mica el que el Barça ha de tenir cura, sobretot també després de veure els dos partits d'aquesta última de les semifinals, no? On els gols del Bayern han vingut en transició, han vingut per pèrdues al mig del camp, en zona defensiva del Barça, i són aquests errors els que crec que poden condemnar el Barça contra l'Olympique.
1: I Lluís, ahir teníem aquest debat a la Transmi, que és més important, qui té millor 11 o qui té les millors 16 jugadores? És a dir, què és més determinant en la final, les 11 que surtin d'inici o la profunditat de plantilla?
0: Perquè l'Anna Palet deia que el Barça té millor 11, però l'Olympique de Lió millor plantilla.
1: En general, sí, jo crec que té molta millor profunditat de plantilla a l'Olympique.
18: Sí, té jugadores potser de més nom a la banqueta, o sigui, té més profunditat de plantilla, sí. És cert que també algunes d'elles van estar lesionades a l'anada contra l'Arsenal, ara tenen també la final de Copa contra el PSG, però sí que tenen més fons de plantilla. Però el Barça al final, i aquí és una mica enllaçant-ho amb les declaracions de Pere Romeu, que estic totalment d'acord i està bé que els entrenadors també en reivindiquem algun dia, que jugadores joves que potser no les contemplem al nivell de certes jugadores de l'Olympique de Lió, ostres, quan han hagut de jugar i quan han hagut de participar, també han sumat. O sigui, ahir el Barça juga amb Clara Serra Jordi d'inici, però a l'anada juga amb Vicky López, que són, amb tots els respectes, són nenes que potser ningú comptava com a jugadores estrella per la temporada, i que després, quan han hagut de jugar, juntament amb Aisha Camarà o amb Carla Julià o amb jugadores joves també han resolt la papeleta ben bé, no? Però sí que és veritat que l'Olympique té més noms a la plantilla, i bueno, això també va relacionat amb el pressupost.
0: L'Olympique de Lió,
18: tens més diners per gastar,
0: ha guanyat 8 Champions, el Barça 3. Serà la quarta final entre els dos equips. De les 3 anteriors n'ha guanyat 2 el Lió, 1 el Barça. El que passa és que la que guanya el Barça és l'última Champions que aixeca fa 2 anys el Barça és contra l'Olympique de Lió. I això t'anava a preguntar, per les paraules de Pere Romeu, tu les entens i les aplaudeixes, eh?
18: Sí, sí, sí. Jo també entenc que és el dia, no?, de fer-ho, de dir, hòstia, m'heu estat apretant no només aquest any, també l'any passat, i aquest any amb el tema de la plantilla, de jugadores que marxen, que no ets capaç de renovar jugadores pel projecte, i al final has trobat altres recursos que t'han funcionat igual de bé, que has promocionat de meravella, i que al final el Barça, dins de la idiosincràsia del Barça, també és això, no?, i ho està fent el masculí, i també que ho faci el femení, a mi m'encanta. I crec que és el dia que Pere una mica de treure una mica de pit i no està mal, no està mal.
0: Perquè Pere Romeu també acaba contracte a final de temporada.
1: També acaba contracte aquest mes de juny i, per tant, és una altra de les carpetes obertes que hi ha a la direcció esportiva.
0: I de les jugadores, a part d'Alexia Putellas, que pot activar el mes un que té el contracte, però si no marxaria lliure, n'hi ha altres, no?, que acaben contracte també.
1: Com, per exemple, jugadores importants com Mapi León, com Salma Parayuelo, com Ona Valle, com Graham Hansen, com Marta Torrejón, i d'aquests noms, l'única que està encaminada i que és qüestió només de seure i signar els papers és la de Graham Hansen. Per tant, a dia d'avui, l'única que podem dir de tots els noms que queden a la taula que seguirà segur és Graham Hansen, la resta interrogant.
0: Què creus que passarà amb Alexia Putellas, Lluís?
18: Doncs no ho sé. Jo crec que tots tenim dubtes i les llàgrimes d'ahir sí que poden encendre les alarmes, no? Entenc que la gent ho interpreti o pugui interpretar d'aquesta manera, però al final Alexia, jo per sumar una altra possibilitat, no? Pot ser que també ja pensi que el Camp Nou, ara si s'ha de tornar a tancar per la instal·lació de la coberta i no sé què, doncs que ella potser ja compti que no jugarà.
19: No, però l'any que ve sí que podria.
0: Sí, encara li quedaria un any.
19: L'any que ve encara es podria.
0: Sí, que serà l'estiu vinent.
18: Ah, vale, serà l'estiu vinent. Sí. Vale. Llavors, aquesta opció la descartem. Però no sé, jo no sé què passarà. Jo crec que Alexia és una tia molt, molt intel·ligent. Ella sap molt bé el que vol i jo no sé, jo tinc molts dubtes. A mi m'agradaria que seguís i m'agradaria que es retirés al Barça, però no ho sé, al final jo crec que s'ha guanyat el dret també a poder fer el que ella vulgui, el que consideri que és millor per ella, i segur que el dia que decideixi decidirà per ella i també pensant en el club.
0: Lluís, què tal per Saudi, com li dius tu? Què tal per Aràbia Saudita?
18: Doncs bé, aquí a 40 graus amb el caloret que ja comença a apretar.
20: Es nota, sí, la primavera.
18: Però bé, sí, una primavera agradable. Sí.
0: Avui t'has trobat algú, dic, perquè està, quan parlem diu, no, mira, ara estava Íñigo Martínez, no sé qui, hi ha un fotimer de jugadors, llegendes del futbol.
18: Sí. A la piscina estàvem amb Darwin Núñez, Íñigo Martínez, Pablo Marí, Jason, que havia jugat també amb el Getafe, el València. Però allà estàvem, sí. La veritat que sí, no estem malament.
0: Què vols dir-li, Jofre, que veig que tens ganes de parlar?
21: No, vol dir que a 40 graus, però amb la piscina d'aire condicionat. És que clar.
0: Ja t'agradaria anar tu a trincar un parell d'anys allà a Aràbia Saudita?
21: No, ja se m'ha passat l'etapa de trincar.
0: Estaries per tornar a jugar, Jofre?
21: No.
0: Escolta, aquí tinc el Moisés Hurtado. Hola, Moi, què tal, com estàs?
22: El Moixi.
0: Ara mateix és un entrenador sense banqueta, no sé si li pots fer un forat per allà.
22: Tanto.
18: Ojo, mira. Sí. Pues es que
22: el Moi era de la piscina.
20: Ostres, el otro día me dijeron para ir a un femenino en Italia.
0: Ah, sí?
20: Sí, pero no...
0: No te quieres ir de
22: Barcelona. No ha quallat.
20: Sí, me quiero ir, pero...
0: Però a Itàlia hi ha un femenino, no?
20: Exacto.
0: Àlex Delmas, vols demanar-li alguna cosa al Cortés?
23: Què tal? No, home, no. A saludar-lo des d'aquí. Sí, home, amb la piscineta tot es veu millor, no?
21: Sí. Disfruta, Lluís. Te demanem que disfrutis, que ja sabem que corres molt també, però que aprofitis per
19: això. I si cal narrar alguna cosa, avisa.
0: Ah, tu també vols anar cap allà, vale,
19: Blanqui? Depèn, escoltem, escoltem, estem oberts.
21: Negociable.
19: Clar, piscineta, aire condicionat i narrar, pues...
0: Proper partit contra qui és? Proper partit de Saudi?
18: Tenim un training camp que anirem a Bangkok, a Tailàndia, i jugarem contra Timor-Leste, que si el segur ubica el mapa us pago 100 euros, i amb Laos.
0: Escolta, sí, i heu escalat, no, el rànquing de posicions?
18: Sí, ara estem a la millor posició de la història d'Arabia Saudi femenina, estem al 160, que clar, comparat amb el nivell d'Europa, doncs és una posició baixa.
0: Però on estava la selecció quan la vas agafar tu?
18: 175.
0: Ah, mira, 15 posicions heu escalat.
18: I és complicat pujar posicions perquè és difícil sumar punts, però estem supercontents, sí. Aquí la federació estan contentíssims.
20: Timor-Leste és Timor Oriental, no?
18: Sí, Timor Oriental. Ja.
0: Ara no vagis de vaciló, que ho has mirat al mòbil.
19: Estaves amb el Google.
21: Timor i Pumba, has posat Timor i Pumba. Que ho he vist jo que he posat.
0: Lluís Cortés, una abraçada forta.
18: Vinga, una abraçada a tots.
0: Bé. Adéu. Encara no sabem plans de viatge i què hauran de fer els socis aficionats del Barça que vulguin entrades per a la final, no?
1: N'hi ha molts que ja n'han comprat directament de la UEFA, però el Barça, les entrades que són pròpies del club, pròximament explicarà com adquirir-les. I per ser un apunt més, dimecres, partit de Lliga contra el Llevant, el Barça, el Johan Cruyff oferirà el títol de Lliga. Per tant, qui vagi al Johan Cruyff dimecres a 7:15, quan acabi el partit, podrà celebrar, veure les jugadores aixecant el títol de Lliga, a veure si hi ha algun parlament, que també seria interessant.
0: Gràcies, Anna. 1:15 del migdia. Endrecem l'actualitat i parlem de la Lliga de Futbol Masculí.
2: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
19: Martí Junca, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Flaqui.
19: Espanyol i Girona es compliquen la vida, encara no estan salvats.
3: Els de Manolo tornen a perdre i allarguen la seva ratxa negativa. El tècnic reconeix el mal estat anímic de l'equip i que han de guanyar Sevilla la setmana que ve.
4: Òbviament estem fotuts després de perdre, això està claríssim. I anirem a competir al màxim nivell a Sevilla, està claríssim. Això no, que no tingui dubte ningú, anirem a donar tot el que tenim a dins i a partir d'aquí sí que hem de ser forts i competir el partit amb tot el que tenim i al màxim nivell, sabent que serà un partit complicat.
3: Un Sevilla que marca el descens amb 34 punts i que avui juga contra la Reial Societat. Qui també s'està jugant la permanència és el Girona, que divendres va perdre contra el Mallorca i ara és 16 amb 38 punts.
19: Es van definint els campions a les lligues d'Europa.
3: Sí, aquest cap de setmana ho han certificat Inter i Porto. Els milanencs recuperen l'Scudetto en detriment del Nàpols i el Porto aconsegueix el seu 31è títol després de 3 temporades en blanc.
19: Xavi, Seixó, bon dia.
5: Bon dia.
19: A l'ACB el Barça agafa aire gràcies a Kevin Panther i el partit de la penya es va suspendre.
5: Doncs sí, tot i les baixes, el Barça va guanyar còmodament el Gran Canària.

0: La penya es va suspendre.
1: Doncs sí, tot i les baixes, el Barça va guanyar còmodament. El Gran Canària encara pot ser segon de la Lliga. Panter, com deies, va ser el millor. El Baxi Manresa segella la salvació derrotant el València. El Morabanc creu en la salvació després de guanyar a Tenerife. Lleida es complica amb la derrota a Burgos. El Girona es queda en terra de ningú, mentre que encara no hi ha data per la segona part del Penya Unicaja després de la suspensió del dissabte. Queden 5 jornades pel final de la fase regular.
0: En motor a la Fórmula 1, Antonelli es reafirma com a líder.
2: Victòria de l'italià a Miami, tercera consecutiva, i assoleix els 100 punts a la classificació. Van tancar el podi els McLaren, Norris i Piastri. Carlos Sainz va acabar 9è i Alonso 15è.
0: I tanquem amb Yannick Sinner.
3: És que els efectes.
4: No amaguis, no amaguis, no amaguis. Llança't, llança't. Vas escoltar la nota d'àudio que van enviar uns oients quan no hi eres?
5: Sí, és veritat.
0: Si voleu... Ja vam dir que aquest so de la virolla...
4: Les vostres imitacions del Francesc Roses del Bermúdez seran benvingudes al WhatsApp del que t'hi jugues.
0: Tanquem amb tenis. Yannick Sinner, que fa història a l'Open de Madrid.
2: L'Itàlia es va convertir en el primer tenista en guanyar 5 Masters 1000 de manera consecutiva després de guanyar Zverev.
6: El
4: kiosk
6: del Marcos.
4: Hola, Marcos López.
7: Hola, Marcos. Hola, sí que... Hola, Fraki. Perdón, antes que nada, por esta voz. El Barça tiene que esperar una semana. El Inter, no. El Inter ya es campeón de Italia. Este Scudetto lo ha vencido con mérito. Ha sido más fuerte que todos sus rivales. Solo el Napoli de Conte, escribe Iván Zazzaroni, el director del Corriere del Sport, podría crearle alguna incomodidad. Pero este título le pertenece a Kibu, que ha absorbido la tensión del grupo y la ha transformado en un ejercicio positivo y optimista. Y es... cuentan, además, el Scudetto de Lautaro Martínez, el mejor delantero del campeonato. Sumó el argentino 16 tantos en 27 jornadas de liga, castigado por diversos problemas físicos. Inter, en la profundidad del triunfo con el talento de Kibu y la fuerza de la sociedad, escribe Stefano Barigelli, el director de la Gaceta del Sport, indicando que escoger a un entrenador novato como era Kibu parecía muy atrevido, pero se ha convertido finalmente en todo un líder.
1: Molt bé, tot això està molt bé, però avui voldria destacar el que ha fet el lagarenc de 42 anys, Oriol Antolí. Atenció, eh?
4: Oriol Antolí.
1: Sí, informàtic de professió i especialista en curses de llarga distància. La Belgium Legends Ultra, la competició més important d'Europa en l'especialitat de Bart Jan, hem de dir que ha quedat segon.
4: Després de córrer... Què és això?
1: Ara ho explico. Després de córrer més de 90 hores, és a dir, 757 quilòmetres. És a dir, va començar a córrer dissabte a les 9 del matí de la setmana passada i va acabar la matinada de dimecres a dijous.
4: Home, va, sense parar?
1: Com es pot fer això? Aquesta modalitat consisteix en córrer de manera repetitiva 6,7 quilòmetres en menys d'una hora. Quan es completa aquesta distància, el temps restant fins als 60 minuts és l'única estona que els corredors tenen per descansar, menjar i preparar-se per la següent volta. És a dir, si això ho fas amb 40 minuts, et
4: tens
1: queden
4: 20
1: minuts per descansar. I si ho fas amb 55, et queden 5.
4: Ara estàs 5 dies corrent.
1: Això m'ho dius. Llavors, el guanyador és qui aguanta més estona i completa més voltes. És pura resistència, no hi ha un final. El que aguanta més és el que guanya.
4: I no pots ni dormir.
1: Bueno, en els 20 minuts aquests, que, o 5
4: no
1: o 10,
4: calleta, no
1: o 15...
8: Si corres molt ràpid, et mitja hora.
4: Que estàs 5 dies corrent sense parar.
8: No, el que estàs és sonat.
4: 24 hores.
8: Això, el que estàs és com un llum, Oriol, perdona, però no, estàs sonat.
4: Un reconeixement a l'Oriol. L'has de portar que t'hi jugués, això.
3: Un punt de bogeria té, un punt de bogeria.
1: Bueno, 755 quilòmetres, el tio... Clar, fa 6 quilòmetres. Si fas els 6 quilòmetres com a 7 en mitja hora...
4: Clar, tens mitja hora per descansar.
1: Hora per descansar. Ara, si ho fas amb 58 minuts...
4: Tens
1: 2 minuts.
3: Però si saps que els fas a mitja hora, pots començar a córrer al cap d'una hora, i si fas mitja hora, 6 quilòmetres, descanses...
1: No, has de començar amb punt. Amb punt, sempre. L'únic que has de fer és 6,7.
4: Des de dissabte fins dimecres.
1: Va començar dissabte a les 9 del matí, va acabar la matinada dimecres a dijous de la setmana passada.
3: Si t'animes a fer-ho?
8: Jo m'animaria, però no arribo ni a migdia.
3: Jo un parell de voltes.
8: Exacte.
4: El repte és portar-lo aquí al que t'hi jugues i fer una entrevista corrent.
1: El portarem.
4: O aprofitem els 20 minuts que tindrà de pausa.
1: Una entrevista corrent, has dit? Una entrevista corrent?
3: Però qui la fa l'entrevista? Qui la fa l'entrevista?
4: El Saizó.
8: En el tram de descans.
4: No seria l'entrevista més estranya que has fet.
1: No, és veritat. M'ha fet una caminant endarrere.
4: És veritat.
3: El retrowalking aquell.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube,
5: Facebook.

0: Arroba
1: Ketijuga. Bé, els oients que poseu cares ara, els que tingueu mala memòria o els que us hagueu incorporat al Ketijugues més recentment, els històrics, potser us recordeu, el Saissó va fer una entrevista a un atleta que era, no sé si campiona d'Espanya o del món, Sandra Corcuera, gràcies Elena, Sandra Corcuera, corrent d'esquena. Era la campiona corrent d'esquena i l'entrevista li va fer corrent d'esquena.
2: Jo lo practico, eh.
1: Correr d'espaldes?
2: Andar.
1: ¿Andar de espaldas?
2: Andar de espaldas con pendiente.
1: No, ¿y por qué lo practicas, Moisés?
3: No, vas a decir que vas a entrar.
1: Sí, sí, sí, me interesa.
4: Perillosa, entrar en las cosas del Moisés.
2: Para las rodillas, para trabajar de forma excéntrica el cuádriceps y para la rodilla va muy bien.
1: ¿Andar de espaldas?
2: De espaldas con pendiente.
5: Sí, pendiente. ¿Subiendo?
2: O sea,
5: ¿o bajando?
2: Es como...
5: ¿Qué es subir en este caso? ¿Qué es bajar? ¿Qué es?
2: No, es, yo creo
4: to
2: que
4: be or not to be.
2: Se asimila a si tú bajas una montaña, cuando tú bajas una montaña que tú trabajas excéntricamente el cuádriceps, bueno, se asimila a eso, una pendiente.
1: ¿Pero
2: de
1: cuánto
2: 8.
1: Rato andas de espaldas?
2: Calentamiento, 15, 20 minutos.
1: ¿20 minutos andando de espaldas? ¿Y dónde lo haces? Que te vendré a ver un día.
2: En el gimnasio. La gente a veces me mira. No, pero va bien. Va bien para las rodillas. Gente sí, que sí. Tiene artrosis
4: para
2: de
4: las rodillas. Sí,
1: vaya, no, ya. Es interesante. Sí, sí. Sandra Corcuera, 6 vegades campiona del món, ¿eh?
4: Pero la Sandra corría, ¿no? No era caminar.
1: Corrent d'esquena, ¿eh? Sí, sí, campiona del món, corrent d'esquena. 6 vegades campiona del món.
4: Sí, faltaré el respecte a la gent i no vull. Vull dir, l'Oriol i la Sandra, un reconeixement, com ja hem dit abans. És brutal, això.
1: Núria Vilamala, què tal?
6: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Què s'explica la gent?
6: No, mira, avui us vaig a dir que tot un detall que avui el Martí sí que ha pogut seure per fer les notícies amb comoditat. No em miris així, flaqui, és veritat.
1: Hi ha oients que ho escriuen, això?
6: No.
7: Això és collita
6: de l'Helena i meva, però el dia que no el vau deixar seure sí que ho van escriure
7: els oients. Però qui no el va deixar seure?
5: Tu.
6: Ningú.
5: Tu ets
6: l'únic, no.
5: Qui és culpa de quan no deixen seure un avi al metro?
6: No, tu ets el que et salves millor perquè...
7: No estaríem parlant d'un avi, precisament.
6: No, tu, flaqui, és el que et salves millor perquè li has de donar pas.
7: Jo assumeixo... Exacte.
6: Llavors seria jo el que et salvaria.
5: Llavors per què l'has dit a ell?
6: No, ho he dit en general, però em mirava la cara amb una cara desafiant, com fa sempre, i llavors per això...
5: Excusa-t'hi una petita.
6: A veure, els oients sí que molt contents amb la classificació del Barça per aquesta final de la Champions, però la final contra l'Olímpic de Lió fa una mica més de por, eh? Mira, per exemple, compta l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez juguen molt bé, o l'Alicia ens diu que serà un partit molt complicat perquè no veu el Barça tan fort com els anys anteriors. I respecte a la Lliga del Barça masculí, que ara en parlareu, sí que deixa'm dir-te que la gent és molt optimista en que el Barça la guanya i el Clàssic, un 94% dels oients ens diuen que el Barça serà campió aquest diumenge al Clàssic.
1: En un moment escoltem notes d'àudio al 606-32-72-11, 606-32-72-11, però abans, parlant de xarxes, després del partit, després de la victòria del Madrid contra l'Espanyol amb els dos gols de Vinícius, el propi Vinícius va penjar una piulada a Instagram, un post a Instagram, a muerte con este club, hay que seguir, volveremos a lo más alto, li va comentar a Bellingham, brother... Li va comentar Benzema, number one.
5: Li puso like, també.
1: Li van comentar Lucas Vázquez, Marcelo i tu, Jofre Alvar, que ja teniu disponible als canals de YouTube del que t'hi jugues, Carrusel i Diarias. Ho has vist com un missatge a Mbappé.
4: Sí, jo crec que Vinícius aprofita que no hi és per posicionar-se com líder madridista. Em sorprèn Benzema. Em sorprèn per el que...
1: Van ser companys d'equip, no?
4: Sí, no sé si ho tenia tan a prop.
2: Jo crec que a la selecció ahí passaron coses, no? La selecció francesa.
4: Per això, em sorprèn. Vull dir que Benzema es posiciona i no em sembla menor.
1: Doncs prepara't perquè Vinícius li ha escrit una carta a Mbappé.
7: Què em dius?
4: Ostres, que bo.
8: Querido Mbappé, no sé si te has dado cuenta, pero tú cuando juegas empatamos o perdemos. En cambio, cuando tú te bajas del carro, porque tú no estás lesionado, tú te bajas del carro. Ganamos y la estrella soy yo, Vini. Desde que tú estás en el Madrid, ni Champions, ni Liga, ni nada. No quiero decir que tú seas el culpable, pero nos vas a mandar a segunda, tonto gilipollas. Me siento como un hijo único cuando nace el hermano pequeño. Que él deja de ser la noticia, deja de ser el mimado, para que llegue otro, le quita protagonismo y no hace nada, pero él tiene que trabajar, el que está exigido es el hermano mayor, y en cambio, el que se lleva lo mismo del papá y de la mamá es el pequeño, gilipollas. Mira, cuando no estás tú, como ayer contra el Español, dos golazos de mí para ellos, para segunda ya, que hice el 2 cuando me fui.
7: No,
8: para ser 2 de que me ha marcado 2 goles, pero...
7: Ay.
8: Que hasta me toqué los huevos la celebración.
7: ¿Sí?
8: Me hice... Y porque soy el mejor. En cambio, cuando tú estás ahí, porque dices que juegas en mi posición y eres un mimado, entonces nos ganamos por la culpa de ti. Además, ayer pongo un post en el Instagram que me ha comentado y me ha dado like el Bellingham, porque también prefiere a mí, el Benzema, y también me comenta el Rosello y el Lucas Vázquez.
1: José Lu también.
8: Que aprovecho para recordarte, tiene más Champions que tú. Que
1: Lucas Vázquez, de verdad.
8: Mbappé tiene la misma Champions que la gimnástica segoviana. Que estaba en el PSG y no habían ganado nada. Y cuando tú te vienes para aquí, comienzas a ganar el PSG. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? Gilipollas, te mandaría para la segunda si no fuera para de mi equipo. Recibe fuerte abrazo.
1: En una estona amb l'Anton Viana expliquem què passa al Madrid, que no és pas poc.
7: Passa molt.
1: I analitzem... el lideratge del Barça, que el cap de setmana ha tornat a guanyar, però recollint el que va passar ahir, aprofitant que hi ha el Moisés Hurtado, queden 4 jornades. L'altre dia vas dir que l'Espanyol lluitaria per Europa.
2: No.
1: ¿Ho mantens?
8: Sí.
7: Vuelve a...
2: Se intentaría. Si se gana, se intentaría, porque al final la distancia no... Ahora ya no lo pienso. Y era una lástima que Mbappé no jugara este partido.
4: Eso lo dije también.
7: Sí.
2: Porque, ostras, cuando no está Mbappé, es que Vinicius, este chaval que tenemos aquí...
1: Elena de Diego, a l'Espanyol, quina és la sensació, quin és l'ambient que hi ha després d'aquesta nova derrota? Són ja 17 partits consecutius sense guanyar. 17.
6: Sí, que és que va ser un cop dur el d'ahir. Sí que és veritat que el rival era complicat, al Madrid, però com arribava amb aquesta situació, doncs es confiava en almenys treure un empat, perquè, com dius, des del 22 de desembre, el dia en què va aconseguir una remuntada històrica a l'Espanyol a Sant Mamés, han passat 135 dies sense sumar una victòria. Segueix sent la pitjor ratxa històrica de la Lliga. Els números espanten. Tan sols han fet 6 dels últims 51 punts i en els últims 5 partits només han marcat un gol, que va ser el de Pol Lozano al Camp Nou. El tècnic Manolo González confessava ahir que aquesta nova derrota feia mal perquè considerava que havien fet un bon partit, especialment a la primera part, que van aguantar aquest 0-0 al Madrid, i enviava un missatge al vestidor. Han d'arribar les forces com sigui per tancar la permanència.
0: Hay que tener mentalidad, la vida no es fácil, el fútbol no es fácil, y hay que levantarse hoy después de la derrota y empezar a apretar la semana y a pelearla con todo para ir a Sevilla a ganar.
6: Un dels millors jugadors d'ahir va ser Ramon Terrats, que després es mostrava batut per seguir allargant aquesta ratxa que els ha deixat a 5 punts del descens. Un Terrats que assumia la seva part de culpa i demanava la unió de l'espanyolisme per aquestes 4 finals que queden.
9: Considero que sóc responsable, no, del que ha passat. He tingut les meves ocasions, no les he ficat, i per això doncs, crec que també sóc culpable, no, del que ha passat a dins del camp. Intentar pues, que tot el que... ¿Qué ha pasado? Pues que no nos afecte, nos quedan 4 partidos, 4 finales, hay que sumar como sea. Necesitamos ser positivos y ser conscientes que nos estamos jugando mucho, tanto club, afición como jugadores. Ya lo somos, pero bueno, también se tiene que ver.
6: Demanava unitat Terrats per aquestes 4 finals que comencen dissabte al Pizjuán contra el Sevilla. Després hi haurà jornada intersetmanal, rebran l'Atlètic Club, visitaran Osasuna al cap de setmana i tancaran la Lliga a casa contra la Reial Societat.
1: L'Espanyol va perdre 0-2 a la Llotja, en una llotja privada hi havia el propietari, Alan Peix, que va convidar el partit a Monchi, i també a la llotja, veient l'Espanyol Madrid, hi havia Sergio García. Sergio García, actualment a la DAM.
6: Seleccionador sub-17,
1: havia estat a la DAM, és seleccionador sub-17, i ahir ho comentàvem a la retransmissió amb el Gonzalo Álvarez, que, per cert, després apuntarem alguna de les coses que va dir sobre el Madrid, tele, va deixar una llista de notícies interessants que després comentarem. Però el Gonzalo deia que molt possiblement serà l'entrenador del filial la propera temporada, ho comentava també el Nil. I no sé si... Tu vas coincidir, no, amb Sergio García o no?
2: No, coincidí com a rival.
1: Tu sí, Jofre.
2: Però tenia una relació amb ell.
4: Jo vaig acompanyar el llevant Falete.
1: El Gonzalo deia que l'Espanyol hauria de fer fora a Manolo González ja, per buscar un revulsiu. Creieu que
4: A mi no em sembla la solució. A mi no em sembla la solució. Entenc, que podria ser una decisió per una sacsejada, però crec que el que faries és encara encendre més dubtes. És complicat, però d'aquí al final el que s'ha de fer remar, no crec que arribés un entrenador i comences a fer les coses diferents.
1: Ara et dic una cosa, No passarà. Però si entra Sergio García al vestidor i li diu als jugadors que com no corrais el sábado vais a flipar, t'asseguro que els jugadors surten dissabte al 3.000 per hora.
4: No crec que el problema de l'Espanyol sigui l'actitud, sincerament, però a mi em dona la sensació de que l'Espanyol, si no guanya cap partit més, que en empate un parell, se salvarà igual, I salvant-se sense guanyar un parell de la segona volta és molt gros.
5: Jo no creo. Si no ganes un partido... Yo creo que algún día te equivocas y ganas un partido. Igualmente dentro...
10: Te equivocas y ganas.
5: Hombre, a ver, sí. Ya solo por probabilidad. Pasan cosas dentro del club. O sea, es que al final todo esto viene de... O sea, nosotros estamos en un momento muy bueno, ¿no? El equipo está en un momento muy bueno, de repente entra la nueva propiedad, ¿no? Todo, ostras, fantástico.
4: Flos y Viola,
5: fantástico. De repente viene el infarto de Fran.
1: Sí, que es más o menos en 2 semanas, ¿no? De diferencia.
5: Sí. Y a partir de ahí, no sé qué pasa, luego Fran se quiere... Ahora hay un guerra civilismo dentro, porque Fran ahora se quiere meter ahí estando de baja.
1: Fran es Garagarza.
5: Entonces ahí, yo creo que eso tampoco beneficia al club. Ostras, en vez de remar todo el mundo hacia el mismo lado, ¿qué pasa? Y hay cosas que
1: ¿por qué eso llega a los jugadores, quieres decir?
5: Hombre, yo creo que cuando hay un poco de vacío, que no se sabe quién manda, hay un vacío de poder, el jugador eso lo refleja. Al final parece que no, pero en las cabezas de los jugadores, cuando tú ves un rumbo, y cuando no lo hay, yo creo que pasan cosas. No sé si hay contratos por ahí por el medio que todavía están. El tema del filial, por ejemplo. El tema del filial, se le han ofrecido la renovación al entrenador del filial y, por otro lado, dicen que han tocado a Sergio García. O, no sé, son cosas raras, ¿no? Que en un club serio no debería de pasar. Y yo creo que eso se traslada, se proyecta hacia la plantilla, ¿no?
4: És una segona volta molt, molt estranya.
5: Muy raro todo.
4: Sobretot tenint en compte el que ha fet a la primera. No és normal que l'Espanyol no hagi sumat o no hagi guanyat, però insisteixo que jo no em sembla un equip que estigui per sota dels que té ara mateix a sota. Jo diria que algun altre l'acabarà guanyant. Tant de bo avui el Sevilla no guanyi i posi les coses, perquè si guanya el Sevilla les curves seran
1: seves. Que si guanya el Sevilla avui, juga a les 9 a casa contra la Real Societat, l'Espanyol, que és 13, el València és 12 i l'Espanyol 13,
10: 39 punts
1: amb 39 els punts els dos. Sí. Però és que si guanya el Sevilla estaran a 3 del descens, sí, i pel mig el Girona, que estarà a 2 del descens, sí, sí, si guanya el Sevilla avui.
11: I el dissabte no oblidem que hi ha un Sevilla-Espanyol, també. Jo coincideixo que per a mi un canvi a la banqueta ara no seria adequat. Crec que el tema de l'Espanyol és molt mental, però molt mental ara mateix. És a dir, quan tu tens tants partits sense guanyar i ets futbolista, a mi m'ha passat alguna vegada, és a dir, és que penses no pot ser un altre partit sense guanyar, no pot ser, cada acció se't complica i això, sí, ara ho veig.
1: Però si el programa és mental, alguna cosa has de fer per canviar-ho.
11: Sí, sí, totalment.
1: Que la sensació és que Manolo González continuarà perquè no se sap ben bé a qui posaries en el seu lloc i perquè, tot i que porta 17 partits sense guanyar, la permanència, segons diu Jofre, no perilla. És a dir, hi ha molts equips que estan pitjor, però clar, és que són 17 partits sense guanyar, eh?
4: Però que portis 17 i encara hi estiguis el 13, és que és bèstia,
11: és que perquè la primera volta va ser espectacular.
4: Perquè lo normal seria que si fas 17 partits ja estaries... No amb l'orilla, hauries baixat, no? O sigui, la segona volta és d'haver baixat.
5: Tenia mucho colchón.
4: Per això, però que no és normal una segona volta.
5: Al final, con el tema de entrenador, cuando tú echas un entrenador, normalmente es porque ha perdido el control de la plantilla, que yo creo que no está pasando, o porque el equipo físicamente se te ha caído, que tampoco creo que se está pasando. Pero es verdad que también es la tecla más fácil de tocar. Es decir, oye, 17 partidos aquí, tocas esta tecla, que es la más sencilla, siempre es echar al entrenador. Yo tampoco creo que sea la solución, pero ahí es verdad que hay que mover algo. Hacer una terapia o ir a Montserrat, a no sé... Pero algo tienes que hacer. O sea, tú no puedes estar toda una segunda vuelta sin ganar un partido. Y yo creo que si tú no ganas un partido, te vas al pozo.
1: I ahir escoltava Carlos Marañón a la retransmissió de Carrusel, que deia que ja va tocant coses per si sona la flauta, que fa coses estranyes ja Manolo González amb les alineacions i els canvis. Ho deia Carlos Marañón al Carrusel.
11: Sí, el que passa és que alguna cosa has de tocar, no? Ara ho dèiem, alguna cosa, em refereixo a... Ahir va posar Rubén, no? A banda dreta, doblant aquest lateral dret, va treure Pol i va posar, doncs, a Terrats, ara està jugant. Crec que has de tocar cosetes, encara que sigui per provar o per dinamisme. Per exemple, Terrats, que ara està sent important, jo crec que és dels jugadors que està més en forma de l'Espanyol. Bé, és complicat, és molt complicat. Jo coincideixo en que per mi el problema ara mateix no és un problema de banqueta, en un futur ja veurem, però amb la situació actual, i tampoc és un problema d'actitud. És un problema molt mental, un problema de que l'Espanyol, no hem d'oblidar que ofensivament té els arguments que té, i que cada vegada que rep un gol en contra, alguna cosa, jo crec que l'equip s'ensorra mentalment.
2: I defensivament ha perdut moltíssima consistència. A mi me sorprendió la pareja de centrales Calero-Cabrera la primera vuelta que hicieron. Esta segunda vuelta...
4: Però no... està insistint molt amb ells, no?
2: Bueno, tienes Riedel que tampoco ha demostrado una solvencia defensiva...
4: Poc em sembla que ha tocat, eh? Jo m'hagués tornat una mica més boig per provar coses,
5: voleu
4: eh?
5: Raja més, ja? Puntes... Voleu raja més?
1: Però... No, però... T'estan defensant, no?
2: Però que todo lo que ha tocado es comprensible. Sí, sí. O sea, que tu pongas allà a Rubén, no és una línia Saint Kong.
4: Jo què sé. Jo hagués tocat més, però l'Espanyol dona la sensació que arriba a l'àrea rival... i que
1: I li fa de nit.
4: No es posa de nerviós
1: se
4: ningú.
1: Se li baixa la persiana.
5: Bueno, és que vaig amb un nano que es diu Roberto i amb l'altre que té 72 anys.
2: Però Roberto, des del dia del Barça, que falla aquelles ocasiones, que ahí es donde pita todo, jo crec que entra...
5: Roberto és el Ferran Torres de Ferran Torres. Para que me entiendas.
1: Va, ja és oficial, Flaqui, que Marcelino deixarà de ser l'entrenador del Villarreal a final de temporada.
10: Sí, així ho ha fet oficial ja el Villarreal, gràcies Marce, amb una posta, un tuit en aquest cas a les xarxes socials. El Villarreal i Marcelino separen els seus camins a final d'aquesta temporada, com veníem explicant a la sèrie des de fa uns dies. És l'entrenador amb més partits dirigits a la història del Villarreal. Ha tingut 145 victòries en aquesta tram. Aquest any torna a classificar l'equip a la Champions. És veritat que Europa no ha lluit gens, però, escolta'm, oficial, Marcelino deixa el Villarreal aquest proper estiu.
1: I segons explica Xavi Isidro, company de la cadena Ser allà, el seu substitut serà Íñigo Pérez, l'entrenador del Rayo Vallecano.
4: Molt bon fitxatge. És un canvi important per el Villarreal, en idea. Marcelino em sembla un tros d'entrenador, sempre ho he dit, però és veritat que em sembla que és una decisió que es fa oficial ara perquè fa temps. Jo crec que quan el Villarreal fa la Champions, que fa el dia que s'acaba el grup de Champions, s'havia decidit...
1: És que la Champions que va fer és lamentable.
4: Molt. Sí. Molt. I sobretot tenint l'equip que tens. És que a mi em sembla que el Villarreal té plantilla per competir la Lliga.
1: Té un equipàs.
4: Per competir la Lliga, em sembla.
11: Sí, de totes maneres, jo coincideixo que Marcelino és un dels entrenadors dels últims anys més preparat, t'agradarà més o t'agradarà menys. Crec que és veritat que queda molt tocat per la Champions i per la Copa també, però passem de puntetes sobre la Lliga, perquè el més probable és que acabi tercer. Sí, sí. És a dir, que acabi per davant de l'Atlético de Madrid, que això fa uns anys era impensable. Parla bé del Villarreal, aquesta trajectòria en Lliga, tot i que molt bona plantilla, però l'assolirà amb solvència, i jo crec que parla malament del campionat regular de l'Atlético, eh? Un Atlético a veure què passa a la Champions, però em sembla que cada tercer amb el Villarreal té molt mèrit, també.
4: Marcelino és un entrenador de molt mèrit, que treu molt rendiment, que reconeixes molt els equips, però és un entrenador que desgasta molt vestidor cap a dins.
1: I és un entrenador que metòdic, aconseguirà resultats, però podria fer que els seus equips juguessin lleugerament millor a futbol.
4: Sí, però això ell ja hi renuncia.
2: Jo crec que cada vez menos, eh? Jo crec que ell ha ido evolucionando en no ser tan absorbente con la plantilla.
4: Però ho segueix
2: estigui, ha intentat mejorar també a través del juego.
1: Va, són les 12:55, és notícia d'ara mateix, és oficial, Marcelino deixarà de ser l'entrenador del Villarreal la propera temporada, encara no s'ha fet oficial, el que ens expliquen des de Villarreal és que el seu substitut serà Íñigo Pérez, l'actual entrenador del Rayo Vallecano. I diumenge, Flaqui?
10: Diumenge...
2: Estàs patint?
1: La no, al revés, m'estic imaginant el que viurem. La plantilla del Barça, els jugadors tenen festa fins dimecres. Hansi Flick ha donat festa als jugadors fins dimecres, on ja començaran a preparar el clàssic de diumenge.
4: Sí. Si escollim guió...
10: No, per mi era, jo fa dies que ho deia.
4: Que arribis ara a jugar-te el títol del dia que ve el Madrid. És que em sembla incomparable.
1: És històric, mai ha passat.
4: Jo auguro una festa, jo me preparo pel diumenge, no sé l'hora que acabaré, però el diumenge...
2: Hat-trick de Vini.
4: Bueno, pues es que
1: yo soy
4: el Madrid.
1: Ya salió el graciosito de la mesa.
12: Voy a reventar la fiesta a ti.
4: Es una gran oportunidad para el Madrid, realmente.
12: En tu casa otro día.
4: És una gran oportunitat pel Madrid, realment és una gran oportunitat pel Madrid per xafar una festa molt gran ara.
1: Però si és idíl·lic pel Barça, és una final davant del teu públic amb xarxa, perquè et serveix guanyar, et serveix empatar i si perds, tampoc s'acaba el món.
4: Hem d'estar els culers preparadíssims per fotre una festassa, però molt grossa, però molt. O sigui, que es preparin molt, molt xampany, molt cava i molt el que faci falta. Dilluns ja vindrem al que t'hi jugues com un cap.
11: A més, és una manera...
2: Ja veurem com ens arribarem.
11: Per mi també, ja ho vaig dir la setmana passada, per activa és molt millor, coincideixo que a més no hi ha cap pressió i és una manera fantàstica de tancar el cercle. Hem de recordar que el Barça el mes de febrer, després de perdre Montilivi, estava -2. I ara arribarà aquest clàssic a -11.
10: 10 victòries seguides.
11: Sí. Que és...
1: I sense la minya mal ha guanyat el camp del Getafe i el camp d'Osasuna.
10: I si vols eixamplar aquesta dada, des del clàssic que perds allà al Bernabéu, sí, només has perdut dos partits, el de Montilivi i el de Noeta. La resta són victòries.
4: La Lliga del Barça.
10: Que em sembla que és una lliga espectacular. Que el Madrid, a Madrid diuen, no, però és que el Madrid ha regalat la Lliga perquè ha tirat els partits contra... És que és igual, encara que haguessis sumat aquests punts que tu consens que ha regalat, el Barça, el més lògic, estigués per davant.
1: Home, és que té 88 clar, punts, en queden 12 en joc, clar, amb 88 correcte. Punts, molts equips són campions.
11: No, no, sí, sí. L'any passat va quedar campió amb 88 punts.
10: Sí, senyor.
11: A la 2024-2025, amb 88 punts. És veritat que tenim la sensació que aquest any 2 de Flick no ha estat exactament l'any 1 de Flick, però també té molt mèrit.
10: Però no ha estat l'any 1 perquè l'equip ha madurat o perquè ha jugat pitjor? És a dir, perquè has abandonat aquell vertigen o perquè has jugat realment una mica per sota del nivell de la temporada passada?
11: Jo crec que els pics de futbol tan no aplastant que van tenir no han estat tan marcats. Ha intentat evolucionar, i això no ho dic jo, sinó que si sí, mireu sí. Les dades, és un equip que intenta donar més passades, és un equip que ha intentat controlar una mica més el joc, i també les baixes. Jo crec que no ha pogut comptar de manera regular amb Rafinha, ara ha caigut Lamin, Pedri ha estat d'aquella manera, jo crec que allà s'ha notat, i després que els rivals també saben, és a dir, el primer any sorprens, el segon ja no sorprens.
2: I defensivament ha sido un punto más fiable, ya solo en la portería, ¿no? Pero también a nivel defensivo yo creo que también.
1: És que Joan García va camí de ser el Zamora.
4: És un salt qualitatiu important, per mi és més fiable... sense pilota perquè has perdut punts de forma que l'any passat van ser brutals. Van ser brutals individualment.
1: Fem pausa i analitzem la setmana gran, esperem, del Barça, sí, sí, sí. Que es tancarà amb el clàssic sí. Al Camp Nou, i també parlem del que està passant al Madrid.
10: Crispeta, sisplau.
1: Que és molt.
12: La festa de ti con agua. Con agua.
1: Pausa, endrecem l'actualitat del butlletí de la cadena Ser i segona hora del que t'hi jugues. Va.
12: Pinky,
1: per cert, hi haurà un Perú. Hi haurà un Perú i no us el perdeu, que té alguna novetat.
13: Què t'hi jugues?
14: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: A tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment,
2: no podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La guerra d'Oriente Próximo.
0: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
4: Una cosa són les altres.
0: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
6: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Una i cinc, el Què t'hi jugues?
8: Ens divertim!
9: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
7: Ah, qui t'emportes això avui per davant?
8: No és un clatellot, és una reflexió.
10: A veure.
8: Avui. Cada vegada és més difícil trobar a X, a l'antic Twitter, una reflexió interessant. Però aquesta crec que ho és. És una carta. Un tuit de Jesús Suárez. Diu així. Hola, Ràdio Esportiva. Us parla una persona cega, però aquest missatge no és només per mi, és també per qui condueix, per qui entrena, per qui treballa amb la ràdio de fons, per tots els que no miren una pantalla i necessiten que algú els hi expliqui el partit. Hem crescut amb vosaltres, amb la vostra manera d'explicar el futbol, amb la narració que era ritme, emoció i passió. Però alguna cosa ha canviat. Avui els estudis estan plens de pantalles, analistes i comentaristes. Veuen el partit constantment i això fa que les seves intervencions vagin en conseqüència amb el que veuen, no en el que estan escoltant. I aquí és on el narrador perd pes, perd prioritat, deixa de ser l'eix sobre el que gira tot. Pels qui depenem de la veu, i per altres molts oients, això té una conseqüència clara. Costa seguir el partit, perquè la ràdio no es mira, s'escolta. Per això llenço un repte. En el pròxim clàssic, entre el Barça i el Madrid, apagueu les pantalles en l'estudi, que no hi hagi imatge, que tot depengui de la narració, que els comentaris, els anàlisis i l'opinió es construeixin a partir del que diu el narrador, tornant-li el pes i la prioritat que sempre va tenir a la ràdio esportiva. Perquè quan la ràdio torna a agafar-se només a la veu, no només entretén, serveix.
7: Superinteressant.
8: Sí, es pot estar d'acord o no,
11: Jo fa temps que a vegades quan em pregunten per les narracions actuals, les transmissions actuals, dius, a la tele s'ha tendit a fer ràdio, perquè la narració de tele ha evolucionat cap a un estil molt més radiofònic, que fins i tot acaba sent, no dic que sigui natiu, però que és redundant, perquè t'expliquen allò que ja estàs veient.
7: Sí, que de vegades depèn com pot atabalar.
11: I en canvi a la ràdio s'ha tendit a fer tele, és a dir, que donem per fet que tothom està veient el partit. Per tant, és una reflexió que sí que els que ens dediquem a això doncs l'hem de tenir molt present, no? Perquè al final, sempre, si tu treballes a la ràdio, crec que t'has d'adreçar sempre a la persona que no està veient aquell partit.
8: Jo només dic que no ho acotaria només al futbol, al bàsquet, a la Fórmula 1, a les motos, a l'handbol i amb tot. És a dir, a mi m'ha semblat interessant la reflexió, s'estigui o no d'acord.
7: És un tema, Flaqui, que hem parlat moltes vegades.
11: Sí, sí, i jo que ja sabeu que faig classes, moltes vegades em pregunten com has d'afrontar una transmissió en ràdio? Doncs adreçant a la persona que no veu el partit, ja sigui perquè està treballant, perquè està al cotxe, perquè, com en aquest cas, perquè t'escolten, perquè els expliquis perquè no veu, perquè són cecs, vamos, i tu ets els seus ulls, diguéssim, doncs és això. I crec que és veritat que és una reflexió interessant perquè de tant en tant la ràdio l'hauria d'anar fent.
7: És la 1:08, en un moment escoltem missatges al 606-32-72-11, al WhatsApp del Què t'hi jugues. Estem amb el Jofre Mateu, el Moisés Hurtado i l'Àlex del Mas, analitzant l'actualitat del Barça, també la del Madrid, i ha arribat el moment de l'1x1.
11: Últimament els 1x1s molen molt, venen molt de gust.
7: Samanté, Bermúdez.
11: Samanté. Venen molt de gust.
7: Samarreta d'Andreu Buenafuente.
11: I Bermúdez, sí, que sempre parlo bé de vostè.
12: No, jo només acotava.
11: Val.
7: T'agrada molt aquesta samarreta, ja l'has portat altres vegades.
11: Sí. Estàs dient que masses vegades?
7: No, que va.
13: En té tres, igual.
12: No, però li poso una cosa que es diu percarbonato i manté els blancs. Percarbonato, nens. Percarbonato. És el futur.
14: Eh?
7: Tira, Willy.
3: L'1 per 1 del que t'hi jugues.
7: Avui és...
4: especial passadissos, veu votar.
7: I és híbrid, jugadors del Barça i del Madrid, a les portes d'un clàssic. Avui, 1 per 1 de la jornada 34, especial passadissos amb jugadors del Barça i del Madrid. Comencem per Joan Garcia.
4: Transbord. Increïble com és capaç de passar d'una parada a la següent en tan poc temps.
11: Gerard Martín.
4: Passadís subterrani. És clau perquè és una arma que funciona i els rivals infravaloren. És un gran recurs.
7: Cancelo.
4: Passadís d'escola. És un veure córrer amunt i avall sense sentit, sense massa ordre, però al final tot acaba on ha d'acabar i compleix la seva funció.
11: Gavi.
4: Passadís d'avió. Té molt espai per fotre la cama, tant que quan passa el carrito t'envesteix per davant i fot un mal que no vegis.
11: Sí, fa mal,
7: sí. Sí que fa mal. Pedri.
4: Un carrer estret. Important de cara a aquest estiu, deixant molt clar que és sense sortida.
11: Rudy.
4: L'estret d'Ormuz. A tots ens agradaria que jugués més obert, concretament a la banqueta.
7: Lewandowski.
4: El passadís de casa. Futbol poquíssim, ara bé, només es foten cagols.
11: Ferran Torres.
4: Passadís de collejas. Normalment és motiu de celebració, però l'hòstia aquest estiu potser se l'endú igualment.
7: Frenkie de Jong.
4: Passadís de biblioteca. Molt cervell, però crec que està prohibit córrer.
11: Rashford.
4: Passadís secret. No sabem massa bé com, però ha aparegut i tal qual tornarà a desaparèixer.
7: Hansi Flick.
4: Passadís de museu. Troba solucions fins i tot quan té l'equip en quadre.
11: I ara anem cap a l'altre bàndol. Vinícius.
4: El passadís d'una granja. Es va fotre les mans als ous.
7: Ta. Ta. Arbeloa.
4: Passadís d'honor. No patiu, que no el veureu.
11: Thiago Pitarc.
4: Els passadissos d'una cova rupestre. No sé què coi pinta allà, en sèrio.
7: I acabem amb Florentino Pérez.
4: Els passadissos d'un mercadillo. Tot el que veieu al seu voltant està en venda.
7: 1:11. Avui l'Àlex, a la del Masterclass, vol reivindicar... Ens ataquen per terra, mar i aire, Flaqui. Volen que Rashford continuï, sí. I no saben com convèncer-nos.
11: Vinga, vinga, vinga.
10: Del Masterclass.
7: Que m'envia un missatge ahir a les tantes de la matinada del Mas i diu que a la del Masterclass vol parlar de la gran aportació de Rashford ara que l'han canviat de banda. Va.
13: Ai, mare, no vull que segueixi, eh? Jo crec que no ha de seguir. Però sí que m'ha sorprès els últims dos partits.
11: A mi també.
13: Jugant a banda dreta, crec que ho està fent bastant millor que Rooney. I crec que les dues últimes mitjores són molt bones. I el dissabte, Flick va utilitzar una opció que no ha utilitzat en tota la temporada, per les baixes, eh? Però va fer Ferran, Lewandowski, Rashford a la dreta. I crec que van ser els millors minuts del Barça.
7: Què és el que t'agrada d'aquesta combinació?
13: Mira, primer de tot que posa els tres davanters amb més gols disponibles, ara mateix. Són 51 gols entre els tres. I amb un Barça que era molt pla la primera part, els primers 60 minuts, jo crec que ho va agrair. Després, en segon lloc, jo crec que és la combinació que ara mateix més desordena el rival. Aquesta posició de Ferran Torres, que no va actuar com a extrem esquerre, sinó com a segona punta o fins i tot a moments de mitja punta, va fer que desordenés, no? El rival, Osasuna, en aquest cas, són tres xuts a porteria en 28 minuts, quan abans el Barça només havia fet dos a porteria fins a llavors. Tres, jo crec que ara mateix tant Lewandowski com Ferran són dos nous o dos davanters amb carències, i posar-los els dos al camp et difumina les carències de cadascú, no? És a dir, amb Lewandowski, si tens només a Ferran, et falta remat o encert el remat a l'àrea. Si tens només a Lewandowski, et falta profunditat. Posant-los els dos et compensa una mica. I per últim, el que us deia de Rashford. Per mi, a la dreta, m'ha sorprès gratament. El dissabte, en aquests 28 minuts, el Barça acaba fent 5 centrades bones, obertes, a partir de l'àrea. 4 són de Rashford. La del gol és una meravella. És una rosca de meravella. I a l'última mitja hora de l'últim partit també va estar molt bé. Per tant, a mi em sembla, a mi, ara queda poc, no hauria de continuar Rashford, però el clàssic, per mi, hauria de ser titular a banda dreta.
7: O sigui, el clàssic, posaries a Lewandowski, Rashford i Ferran o Rafinha?
13: Jo posaria Fermín a esquerra.
7: Ah, Fermín.
13: Ferran nou i Rashford a la dreta.
11: Rafinha titular.
7: I Lewandowski a la banqueta. No, Rafinha just, ahir no va jugar. Bueno,
13: per això. D'inici segur que no.
11: Flick no és gaire man de jo... passar de 0 a 100. Sempre intenta que hi hagi un progrés de minuts.
13: És a dir, jo crec que ha estat bé Flick donant-li la primera alternativa a Rooney, jugant a la dreta amb la baixa de Lamine, però jo crec que ara Rashford l'ha passat per la dreta i mereix igual que sí.
14: Decepcionant, Rooney, eh? En aquests dos partits. Esperava
7: sí,
14: més.
7: Perquè s'havia guanyat els minuts i no els ha aprofitat.
14: No els ha aprofitat aquests dies, i és veritat que especialment a Getafe Rashford va estar bé. Jo coincideixo en que a mi em sembla que és un futbolista d'unes característiques que hauries de tenir, crec que no s'ha guanyat continuar tampoc pel seu rendiment, tot i números, però que té coses que hauríem d'intentar buscar en el que vingui.
15: Bueno, no s'ha ganat continuar perquè cuesta 30 millones. Si estuviese gratis, continuaría. Porque yo creo... Y rascando algún partido más en la derecha, ha jugado, ¿eh? Yo recuerdo algún rato y sí. Bueno que había jugado también. O sea, yo creo que es un jugador que te aporta en las tres posiciones. Delantero, centro, derecha, izquierda.
7: Us diu alguna cosa el que he comentat abans, que sense la Minya Mal el Barça ha guanyat a camps complicats com són els de Getafe i Osasuna?
14: Sí, jo crec que, que l'equip té prou nivell. És veritat que amb la Min jugues diferent i perds molt desequilibri i molt impacte ofensiu, però com que tens molt nivell i gestiones coses diferents perquè no tens aquest 1 contra 1, em sembla que parla molt bé de que bueno, el Barça té 88 punts, serà campió, i és perquè és el millor equip de la competició amb diferència, i no crec que hi hagi gaire discussió.
13: A mi em diu que ha assumit les seves limitacions, és a dir, per mi, sense la Min, l'equip baixa bastant, però és veritat que ha aconseguit bastant menys, perquè ha estat conscient de que generarà menys a dalt, és a dir, per exemple, l'altre dia el Barça no prova en tota la primera part ni un regat a l'últim terç, ni un, però no és que sigui bo, és que no fa ni un intent, això no pot ser, és a dir, ofensivament ha caigut bastant, però concedeix menys, ha estat un gol només en aquests dos partits, molt poques contres, i per tant ha enfocat, com us deia la setmana passada, jo crec que Flick l'ha enfocat al control, no? Que hi hagi poques pèrdues, i al final són tan superiors, no, als dos rivals que ha jugat, que t'acabes imposant, però assumeix això, aquestes limitacions, per enfocar-ho cap a on li convé
14: per
13: més.
14: Per completar fins al remat de Lewandowski, que la setmana part no havia jugat entre tres pals. Ah, sí. I a la primera part dos vegades, és a dir, sí. Bueno, amb atac va just.
7: El Barça va guanyar contra Osasuna i feia la sensació que l'empat ja li anava bé.
13: Sí, sí, sí.
7: Va guanyar com sense voler. Bueno,
8: però al final apretes, eh?
14: Gestiones partits de tal manera
7: sí,
14: que...
7: Sí, perquè aquest hi trobes, doncs mira, ho guanyarem. Bueno,
14: per mi prioritzes més que no se te'n vagi el partit i ja trobaràs el moment, no? Sí.
15: Per a mi hay dos lamins, el de la primera vuelta y el de la segunda. El Lamine de la primera vuelta para mí no es decisivo, y los únicos dos jugadores que son decisivos son Pedri y Rafinha. El de la segunda vuelta sí que te es decisivo y te da un puntito más muy evidente. ¿Sí? Pero el de la primera vuelta, a mí, yo creo que Lamine este año,
14: ostras,
15: para mí no es un jugador decisivo. Para mí, si tengo que decidir, Pedri i Rafinha.
14: Estàvem discutint, a la Min, recordo la primera volta, l'estàvem discutint que portava com 10 assistències i 12 gols. Sí, la Min des del principi que ha sigut un jugador determinant.
7: La Lliga es decidirà diumenge, esperem, ja a favor del Barça, amb un clàssic al Camp Nou. A Joan Laporta i als directius ja els va bé, no?, que el títol es decideixi a casa i amb l'afició.
16: Sí, els va bé que es decideixi a casa. De fet, ahir es van concentrar a casa de Joan Laporta alguns dels directius per seguir aquest partit. Evidentment, la sensació que tenia tothom i que compartia amb la transmissió del que t'hi jugues, no?, doncs que la gent volia que fossin campions ja ahir, però com que no va ser i va guanyar el Madrid, doncs ja li anava bé, sobretot a Joan Laporta i a la directiva. És veritat que en el cas dels jugadors, que ja ho tenien una mica tot muntat per poder celebrar aquesta festa i tenen ganes de resoldre-ho ja, però el missatge que envien és clar: fer-ho davant del Madrid a casa, al Camp Nou, amb la nostra gent, és un final perfecte.
8: Normalment la Copa del Trofeu de Lliga s'entrega al següent partit a casa, que tu ets campió.
7: Contra el Betis?
8: Sí.
7: Si guanya contra el Madrid.
8: Però tenint en compte que és un partit... Jo crec que es podria preveure l'escenari que el Barça guanyi la Lliga i que s'entregui aquella mateixa tarda.
7: I hi hagi la festa al Camp Nou.
8: Sí, però o sigui que la federació, que és qui entrega la Copa, ja preveu, com es fa a Anglaterra, Anglaterra, quan hi ha un partit que pot decidir el títol, si no em corregeix el Bruno...
14: Ja va preparada la Copa.
8: Sí. I fins i tot crec que si és fora de casa, és fora de casa. Te la donen allà. Mira, doncs escolta'm, ja que hi ha un clàssic, que és el partit que veurà tothom, si es dona la circumstància que el Barça guanya aquell dia la Lliga, com a imatge també del campionat, entregar la copa i posar la cluenda... Vamos, em sembla
7: si
8: que és
7: de
8: calaix.
7: Si hi ha una persona que pot traslladar aquesta petició al president de la federació, és Anton Meana.
8: Ah, pues mira.
7: Meana, muy buenas.
17: Presente. A
7: oye,
17: todos, muy
7: buenas. ¿Le puedes decir a tu presidente que ya que el domingo el Barça puede ser campeón, venga al campo y traiga la copa por si hay que entregársela al Barça después del partido?
17: Sí. Sí, sí, le he escrito por otra cosa por la mañana, pero le escribo por esta hora por la tarde, no te preocupes.
7: ¿Le puedes decir que es petición de Lluís Flaqué?
8: Sí, no... Bueno, del barcelonismo.
17: Sí, sí, se lo digo ahora mismo. Vale, sí. Me pongo con ello.
14: La SER paga el extra de equipaje de la maleta en el AVE.
7: No, la SER no paga.
17: El presidente es generoso, no os preocupéis, que por eso no...
7: Invita a la Copa a viajar.
18: Hace bien, presidente. Bueno.
17: Pero ¿qué pasa? ¿Ese tema no está hablado todavía? O sea, ¿no está claro si la Copa viene o no viene?
8: Normalmente la Liga, el trofeo del campeón de Liga se entrega el partido siguiente que juegas en casa cuando has sido campeón, ya, si no me equivoco. Nunca se entrega el mismo día que tú eres campeón. De hecho,
11: recuerdo una imagen de Modric con el Madrid que dijo, bueno, ahora nos da la copa. Y no sé, le decía, no, en España no se da la copa.
17: Pero eso se solucionó, ¿eh? Cuando el... No sé cómo han sido las últimas del Barça, ¿eh? Pero es que el Madrid ha ganado pocas ligas. No,
11: mira,
17: pero
11: el Barça las dos últimas las ganó en Cornellá y se le entregó la copa al día siguiente en el Camp Nou.
17: Pero igual, porque era Cornellá, pero el Madrid ganó la liga de la pandemia en su estadio. Y se la dieron allí directamente.
11: Ese mismo día
17: terminó el partido.
11: Ese mismo día
17: vale, según terminó el partido.
7: Bueno, aviam si podem confirmar que si el Barça guanya la Lliga diumenge, s'entregarà la Copa de Campions el mateix diumenge.
17: Aguántame medio segundo.
7: Vale.
17: Ya que hablo contigo, estoy en directo en la radio. ¿Se va a entregar la Copa el domingo en el estadio? Según acabe el partido, ¿estará el presidente en el palco y se le dará la Copa al Barça? Es que estaba justo hablando con la Federación y mira, pues hacemos
7: es increíble,
17: gestión.
7: ¿Eh?
17: Digo, es que estaba hablando con ellos ahora mismo, entonces, si la conversación continúa
7: vale.
17: Y me contestan, mira, me han leído, a ver qué me dicen.
7: Doncs perfecte, la Radio informació directe, no? Serà en directe, rigorós directe.
14: Que gran meana.
7: Perquè hi haurà festa, hi haurà rua igualment, en principi dilluns, està per tancar.
14: Sí, encara que hi hagi partit dimecres?
7: Sí, sí, hi ha rua prevista.
14: Sí?
7: Si el Barça guanya la Lliga contra el Madrid l'endemà. I acabant, suposo que també al Camp Nou, perquè hi hagi gent que pugui anar a celebrar-ho que no s'hagi pogut pagar l'entrada o no tingui entrada per al partit del Madrid. I la celebració espontània, clar, Canaletes estan obres i des d'avui les fonts de Plaça Catalunya també estan a obres.
11: Què dius?
7: Sí, perquè hi havia filtracions no i per arreglar-les avui han començat les obres a les fonts de la Plaça Catalunya.
19: Sí, estamos haciendo unas pequeñas reformas. Hay unas pequeñas reformas que estamos haciendo.
17: Fíjate que no quieren, pero van a tener que ganar en el Camp Nou este paso para que no haya problemas con las fuentes. O sea, para ver que ganar en el Camp Nou el domingo.
7: Oye, mientras no te responden en la Federación, Antón, ayer después del partido el tema giró en torno al compromiso de Mbappé. Aquest és un mix de preguntes i respostes d'Arbeló en roda de premsa.
20: ¿Es Vinicius un jugador más comprometido que Mbappé con la plantilla y compañeros?
21: No, bueno, yo no entro en comparaciones entre jugadores y bueno, yo creo que necesitamos de todos. Para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Yo les digo muchas veces que me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco, incluso cuando tenemos nosotros la posesión, tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo porque para que te den un balón tienes que tirar 10 desmarques y bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, talento solo no vale. No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia. Y como este equipo siempre trae a los mejores jugadores del mundo y cuando entienden lo que es el Real Madrid, cuáles son sus valores, qué es lo que le ha hecho grande, pues se junta el talento con el compromiso y el esfuerzo y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo.
20: ¿Entiende que haya gente molesta con Mbappé?
21: Mira, yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes de la exigencia que tiene este club. Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid. Y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
20: Quería preguntarte si Mbappé llega al Clásico.
21: Vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo.
7: Al tanto amb el que diu Arbeloa, eh?
14: Molt bèstia.
7: Antón.
14: No arriba el clàssic ni a lo que quede de temporada, ja t'ho dic jo.
7: Mbappé.
17: Bon dia. Pues es un tema bastante delicado, eh? Es un tema delicado porque las imágenes que la prensa internacional pone de sus vacaciones, digamos, con la temporada en juego, no gustan al público, sorprenden en el club, según he leído esta mañana José Félix Díaz, y ya ves que Arbeloa ayer en la rueda de prensa no le nombra. Le preguntan muchas veces por Mbappé. Él responde a todas las preguntas, pero nunca dice Kylian esto o Mbappé lo otro. Es una situación muy delicada porque él desde el primer momento se dijo que se estaba poniendo a punto para llegar al Clásico, pero la recuperación en el último tramo de la semana la ha hecho fuera de Valdebebas.
1: por no frivolizar, por no bromear con temas que me parecen serios, él puede tener el permiso de quien sea para no estar en Valdebebas, pero es extraño que tus compañeros hagan su recuperación y sus entrenamientos en Valdebebas y tú tengas permiso para estar en otro sitio, ya sea en Francia como en febrero, o ahora que estaba al parecer en Italia, según repito, fotografías que han publicado y vídeos en diferentes medios internacionales. Tampoco le ayuda nada, creo, a ojos de su imagen, que aterrice en Madrid, según le cazó el Chiringuito, 10 minutos antes de que empezara el partido español-Real Madrid en Cornellá. Y luego es que encima sus números no le ayudan. Lleva sin meter 2 goles en un partido desde enero. Es el último día, 28 de enero, en el campo del Benfica, en el que él ha marcado 2 goles en un partido. El resto o no marca o marca 1, ante rivales con todo el respeto del mundo, como el Rayo, el Valencia, Osasuna, el Mallorca, el Girona, el Deportivo Alavés. Es verdad que algún oyente dirá que estoy omitiendo los goles que le marcó al Bayern en la ida y en la vuelta, pero son goles que no sirvieron para nada. El Madrid perdió ambos partidos, el de aquí y el de Alemania. Y por muchas vueltas que le des a la estadística, sale perdiendo en casi todos los datos. Cuando él no juega, el Madrid juega mejor. Cuando él está en el campo, el Madrid juega peor y Vinicius juega peor. Y por tanto, para mí es un tema delicadísimo de cara a la próxima temporada, saber qué rol va a tener en este equipo Kylian Mbappé.
2: Y muy sí bien, a primera tú.
22: Veritat, sí que és cert que la sensació és que s'ha obert com la veda amb Mbappé. No, l'article d'avui al
8: sí,
22: diari
8: esmentava el
22: Meana, exacte.
8: El Meana del José Félix Díaz, que diu que el Madrid, evidentment, com a club, li havia donat permís a Mbappé, però no esperava aquesta exposició pública d'unes vacances que, evidentment, genera una incomoditat pel vestidor. I després, la roda de premsa d'Arbeloa, que ara l'escoltàvem, clar, Arbeloa és que l'ataca directament. Sí, sí. L'ataca directament.
22: Entre Vinicius i Mbappé es posiciona clarament sí,
8: perquè,
22: a favor de Vinicius.
8: Més a Vinicius li regala les oïdes amb una resposta a l'inici de la roda de premsa que es passa 45 segons lluant-lo i, com diu el Meana, esmentant el seu nom i quina sort tenir-lo.
14: I de compromís també.
8: I de compromís, i li pregunten per Mbappé, i és que això ofereix una rere l'altra.
14: Sí, sí, Mbappé, no. se trenquen barreres.
22: A tu t'has sorprès, quan has escoltat Arbeloa dient això d'Mbappé?
14: Moltíssim. No, realment, em sembla que s'ha saltat codis de vestidor molt bèsties. Entenc que perquè creuen que Mbappé també se'ls està saltant, que probablement també.

0: Mbappé.
1: Tomo vacaciones.
0: Tampoco.
1: Las de Mbappé. Yo no las digo con la temporada en juego, tus compañeros entrenando y tú en camiseta de tirantes, pantalón corto, los pies por fuera del barco. Es que no las recuerdo, no tengo recuerdo gráfico de esas imágenes vacacionales de un jugador con la temporada en juego. Imagino que eso en un vestuario al que no està de vacaciones le tiene que molestar, imagino.
2: Moltíssim, i a més és un missatge molt, molt gran de que hi ha aquesta ruptura. Em sembla que Mbappé ja té un pols directe amb Arbeloa, que Arbeloa va deixant caure la d'ahir, és molt grossa, però ja va tenir amb el tema aquest mèdic, no? Que Mbappé, quan Arbeloa va dir no sé què, des de França es va encarregar de dir que no estaria perquè va dir que l'entrenador pot ser així. Em sembla que Mbappé ha confós el rol de lideratge des de jo no és que sigui el líder de l'equip, sinó que jo faig el que vull. Això no és ser líder, això és tenir poder, però no és el mateix. I crec que el Madrid aquest rol està molt confós, entenc que se'l girarà molt. I Arbeloa no queda gens bé, no només criticant el propi jugador, sinó traient-se de la seva responsabilitat el permís. Que al final, si el jugador està amb un yate el dia que tu estàs jugant el que t'estàs jugant, es tu com a entrenador has demostrat autoritat.
3: Antón, te escuchamos en el larguero. Un abrazo.
1: Fins demà.
3: Ara us pregunto a vosaltres.
1: La federación dice que no está cerrada todavía la agenda de la semana, que están con ello.
2: La proposta sobre la taula
1: de la setmana.
3: Vale. Pues cuando sepas si van a traer la copa por si el Barça gana la liga, nos lo dices.
1: Correcto, yo llamo.
3: Y dile que Lluís Flaqué estaría muy contento si eso es así.
4: Bonito final de fiesta.
1: Me pongo con ello de parte del señor Flaqué.
3: Un abrazo.
1: Un abrazo, chao.
3: Ahora os pregunto, Moisés y Àlex, la vostra opinió, però abans tenim aquí Arbeloa.
5: Sí, es que como me habéis preguntado mucho por Mbappé, a ver. Mantén la calma ante las crisis, ¿no? Pues
3: primera frase de la galeta.
5: Mola bien. Las galletas no mienten. Es verdad que hay que mantener la calma. Mbappé tiene un contrato muy largo. No nos vamos a poner ahora. Y una última pregunta, por favor.
3: A ver, ¿cómo estás?
2: Las imágenes del yate.
4: ¿El yate qué te parece?
5: Bueno, el yate. Tienes un aspecto magnífico. Esto es lo que le dije. Esto es lo que le dije yo a Mbappé cuando volvió.
2: Se
5: te ve bien, sí. Cabrón.
3: Pausa y recta final del Que t'hi jugues.
6: ¿Qué t'hi jugues?
7: Cadena Ser.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
9: Tuya.
8: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
9: Sí, tu prima.
10: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
11: Ganas de sol, ganas de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
12: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
13: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
12: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
13: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
14: Quiero reformar el baño, pero tengo que ahorrar mínimo un año.
15: Ya, tío, pero ducharse en tu baño es deporte de riesgo. ¿Por qué no lo financias?
14: No quiero meterme en un revolving, que sabes cuándo entras, pero no cuándo sales.
15: Pues entra en mejoratupréstamo.com y elige United, un préstamo online hecho para you.
16: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
17: Si crees que Agrimonía fue una emperatriz de Roma y Caléndula un día en el calendario, mejor apréndete este nombre. Regis KH, el complemento alimenticio natural que ayuda a reforzar tus defensas. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
18: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2...
19: Sempre surt la set aquí, eh?
6: Amb Sique Rodríguez.
20: No trobo un altre qualificatiu que el d'irresponsable.
6: I Lluís Flaqué.
21: De moment està descartat.
6: Què t'hi jugues?
3: Una 36. És veritat que el Carrusel Canalla, el Rafa Alcorta, va tocar el crostó tant al Meana com al Romero, eh? Perquè diu que no s'ha de carregar tota la responsabilitat en Mbappé.
22: Me parece que es increíble, que me parece que es como si ahora toda la culpa fuera de Mbappé, de los problemas del Madrid. Y creo que no es así. Estoy de acuerdo en una cosa con Antonio. Yo, si estuviera lesionado en estos momentos, no me hubiera ido fuera, hubiera ido a la Ciudad Deportiva a recuperarme. Otra cosa es que él haya hablado con los médicos le hayan dicho, oye, te puedes ir un día y volver al día siguiente. Yo no lo hubiera hecho. ¿Qué es criticable? Sí. Pero que estemos hablando tanto de Mbappé por el tema de que lleva 2 años en Madrid sin ganar nada, a mí me parece que eso no es así. Y creo que es muy injusto por parte de... Bueno, la gente que tenga, cada uno tiene su opinión, pero me parece que es muy injusto. Y no, no, es verdad lo que dice Antonio, tampoco vale que te meta 40 goles si luego no ganas títulos, claro. Lo que hay que hacer es un entrenador que haga convivir a dos de los mejores jugadores del mundo, diciéndoles claramente a los dos lo que tienen que hacer. Y el que no lo haga, pues que no juegue.
0: Jo estic d'acord amb el Corta, no, no tot és culpa d'Mbappé. Mbappé és responsable del pollastre actual, d'aquest, de les vacances, de la setmana aquesta. El responsable d'aquest Madrid aquest any no guanyi res és Florentino Pérez. És que en el pols Vinicius-Xavi Alonso, que és quan esclata tot aquell vestidor, el president havia de mullar-se i donar autoritat a un o a l'altre. I va triar treure l'autoritat a l'entrenador i donar-li al futbolista. I això va rebentar aquell vestidor.
3: És que ho hem comentat al bar, que teniu disponible al YouTube del Carrusel Diari Asi que t'hi jugues, l'obrim una altra vegada dijous a les 11 del matí, ho hem comentat al bar, que s'ha d'assenyalar Florentino Pérez quan tancaràs la segona temporada consecutiva sense Lliga, Copa ni Champions, quan va apostar per un entrenador i a mitja temporada el va fer fora per posar-ne un altre que ara també farà fora, quan tothom coincideix en apuntar que la plantilla del Madrid està descompensada, quan el seu gran projecte, que era el de la Superliga, ha fracassat, quan volia fer un eventòdrom al Bernabéu amb molts concerts i ha fracassat, quan ha intentat canviar el model de propietat del Madrid i, de moment, ha fracassat. És a dir, hi ha crisi esportiva, hi ha crisi econòmica, hi ha crisi institucional. El Madrid no va anar a la gala de la pilota d'or emprenyat perquè no li donaven el premi a cap jugador seu. O sigui, hi ha crisi a tots els àmbits i s'ha d'assenyalar, per tant, el màxim responsable, que és Florentino Pérez. És Florentino Pérez. S'ha d'assenyalar Florentino Pérez quan has tingut problemes amb 1.000 situacions de diversos àmbits i allà...
2: De fet, el Madrid, a nivell no només estatal, sinó crec que europeu i mundial, ja comença a ser un club assenyalat de que tot està enemistat contra ell per la veu del Madrid. I el que aconsegueix Florentino amb el seu poder...
3: És que Florentino Pérez sembla de la CUP, és antisistema.
2: I el que aconsegueix només del seu poder a dia d'avui...
3: Només li falta la cresta i els doctors Martins i està a primera fila en un concert de Sociedad Alcohólica.
2: És callar les crítiques a Madrid, no? És callar les crítiques que tindria el Madrid, és el que aconsegueix. Però tota la resta, que ho dominava molt, està claríssim que ja no.
4: Sí, per mi totalment. Són decisions de club que totes les últimes doncs, no han estat bé i per tant cal apuntar allà. I sobretot amb el que deia el Romero, no? I tinc la sensació que ara Florentino també està cobrint menys a Mbappé perquè ja no s'aguanta per enlloc, no? És a dir, això de que te'n vagis, jo crec que el vestidor està escalfat amb raó, perquè a més no és només que te'n vagis de vacances, sinó que te'n vas de vacances en un moment que no és precisament molt amable per al vestidor del Madrid, sinó que ho estan passant malament, i que te'n vagis és normal. Per tant, a mi em sembla que allò és un desgavell fomentat des de dalt de tot per Florentino.
7: Tú priorizas lo económico por lo deportivo. Es así de simple. Y hay tantos intereses. Cuando decía Rafael Corta, dice, y si no hace esto, que no juegue. Es que no se puede dar esa posibilidad. Claro. Porque hay tantos intereses claro. alrededor de este tipo de jugadores.
0: Es insostenible.
7: Es insostenible.
0: ¿Y cómo se arregla una cosa así?
2: Mbappé, que si no... Sí, a Múnich, si no es per Mbappé, el Madrid.
4: Es que per mi, una de les raons per la qual ara s'estigui parlant de Mourinho, etc., és perquè jo crec que els primeres espases d'entrenadors no volen anar al Madrid si no hi ha una neteja. Si no hi ha una mínima neteja, no volen anar allà, perquè és que és el que diu el Moi. Dius, el deixes sense jugar. És que no pots deixar un d'aquests tres sense jugar. No pots.
3: Jofre Mateu, Àlex Delmas, Moisés Hurtado, gràcies per estar aquí, jugues.
2: Domenatge festa.
0: Ens veiem dilluns, eh?
2: Ens veiem dilluns, sí.
4: Campions, ja, no?
5: Que no juegue Mbappé, no? Que no llegue, no?
2: Mbappé, que no l'esperen.
3: Dilluns, si el Barça guanya la Lliga, vindrà sense dormir?
2: No, alguna estona dormiré.
4: El que li sobri...
0: 20 minutets.
4: Sí, el que li sobri dels 4 quilòmetres.
5: Sempre el podem apuntalar. el Jofre, que vale. vingui mig mort, però que el puguem apuntalar.
7: Però tiene veterania, ara, no sé si dormir ja tiene mucha experiencia.
5: Però és que per apuntalar una persona, el millor que pots fer és comprar materials de construcció d'EMCAT. Fins i tot per apuntalar el Jofre, tu agafes materials de construcció d'EMCAT, sí, que són els millors, perquè tenen materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria, absolutament de tot, i a preus competitius i pots apuntalar el Jofre, fer uns contraforts
2: i t'assessoren,
5: perquè no caigui, i a més et diran, hosti, quina és la fusta que necessito? Assessorament de tota la vena. I emcat.cat, ja està, material building.
3: 1:42, gràcies Jofre, gràcies Moisés, gràcies Àlex. Hola Bruno Alemany.
1: Què tal, Sique? Bon dia.
3: Us recordo que demà, al Què t'hi jugues, entrevistarem a Josep Maria Bartomeu. Demà Bartomeu, al Què t'hi jugues, vindrà als estudis de Ràdio Barcelona, als estudis de SER Catalunya, per fer una entrevista amb tranquil·litat i abordar diferents temes de la seva gestió, de l'actualitat del Barça, i és una entrevista que ens va prometre que ens donaria fa 6 anys quan vam destapar el Barça-Gate. Demà Bartomeu compleix la seva promesa i estarà als estudis de Ràdio Barcelona.
1: Sempre surt l'acer, aquí. Sí, sempre surt l'acer, sí. Estic veient el documental aquest de Ronaldinho de Netflix, sí, i surt, a l'arribada de Ronaldinho surt Bartomeu, sembla un nen. Quan arriba, quan fitxa el Barça Ronaldinho...
3: El 2003?
1: Sí, sí, sí.
0: Ell era vicepresident.
1: Hi ha una imatge a la que apareix Ronaldinho, crec que és a l'aeroport de Barcelona, i hi ha tota la cúpula, hi ha Ferran Soriano... i un d'ells és Bartomeu, que està darrere. De veritat, t'ho dic, sembla un nen. M'he quedat flipat amb...
3: Clar, home, han passat 23 anys.
1: Sí, sí, 23, clar.
3: 23 anys. Sí. T'agrada el documental de Ronaldinho? Són 3 capítols, jo ja l'he vist sencer.
1: Sí, sí. Blanqueja una mica a Ronaldinho.
3: Tots els documentals ho fan. Però... I què vols dir, blanqueja una mica? Si ell parla de que surt de festa.
1: Sí, sí,
3: i parla de quan el foten a la presó per falsificar el seu germà el passaport.
1: Hi ha coses estalviables.
0: Digues que t'ha encantat, Bruno, digues que t'ha encantat.
1: No, m'ha agradat.
3: És meravellós perquè cada vegada que surt Ronaldinho parlant al documental riu. O sigui, transmet una alegria.
1: I
3: escolta'm, que nosaltres érem conscients de la carrera de Ronaldinho al Paris Saint-Germain, al Barça, també al Milan, a la selecció del Brasil, on va guanyar el Mundial.
0: Sí.
3: Però jo no era conscient de que el tio arriba al Flamengo i el fa campió.
1: No, és increïble.
3: Amb un 5-4 contra el Santos de Neymar. El Neymar jove, el Neymar que despuntava i que ja anava per estrella al Brasil. I Ronaldinho aquell dia amb el Flamengo, un Ronaldinho vell, ja acabat, caminant i tal. Foto un hat-trick i el Flamengo guanya el partit 5-4 en el que diuen és el millor partit de la història del Brasil. El Flamengo 5, Santos 4. Però és que després se'n va a Atlético Mineiro i el fa campió de la Libertadores per primera vegada a la història.
1: Sí, sí, i fent golarros impressionants, fent jugar a l'equip, i hem parlat poc dels inicis de Ronaldinho, com humilia a Dunga en un clàssic entre Gremio Internacional de Porto Alegre, el seu debut amb la selecció, que amb 17 anys fa un barret i fa un golarro brutal a la Copa Amèrica, que acaba guanyant Brasil, té una carrera que és bestial. Va dimitir de l'elit massa d'hora, però la carrera de Ronaldinho és una cosa bestial, sí, sí.
0: Per mi el millor. Ens vam passar molt bé amb Ronaldinho.
3: Per mi el millor.
0: Molt bé, molt bé, era un xou.
3: I et dic una cosa, el Barça, no sé com, però hauria de capitalitzar més la màgia de Ronaldinho.
0: Sí.
3: Perquè és un tio que ara amb els Legends, Ronaldinho té una química brutal.
1: Sembla,
3: o sigui,
1: que
3: és el tio que més públic arrossega de llarg.
1: Parlava Roberto Trasorras, crec que va coincidir amb ell, parlava Carrusel fa unes setmanes que va coincidir amb ell en un partit dels Legends, i diu que fins i tot a nivell tècnic, a nivell futbolístic, és que hi havia una falta i la xutava moltes vegades al Rayo Vallecano, però que no va ni gosar mirar Ronaldinho. Va dir, la xuta Roni i que vaya a l'esquadra i ja està.
0: I que va ser capaç d'imposar aquest somriure, sí, i d'encomanar aquest somriure en un dels Barças més tristos de la història. Perquè el Barça, el que arriba Ronaldinho, aquell del 2003, que era des dels 5 anys de Gaspar, venies del no-res. Escolta'm. Va ser un canvi brutal de mentalitat i d'estat d'ànim.
3: De futbol internacional, Bruno, ja tenim campió a Itàlia.
1: Sí, tenim campions aquest cap de setmana. Moltes notícies, eh? Campió a Itàlia, l'Inter de Milán, que va guanyar el seu partit ahir davant el Parma. Ha canviat d'entrenador i això és el que deia Lautaro del canvi. El que ha suposat a l'Inter el canvi a la banqueta, va marxar Simone Inzaghi, ha arribat Cristian Kibu i l'Inter torna a ser campió d'Itàlia.
19: Està portant anche avanti una sua idea del calcio moderno, de com està andando ora, e per noi è difficile cambiare perché veniamo come abbiamo detto, da due allenatori che la pensavano diversi, ma...
1: Diu que tenien dos entrenadors abans, amb Conte, Simone Inzaghi, que pensaven de manera diferent, que ha arribat Kibu, que té una idea més moderna de futbol i que els ha canviat una mica. Veurem si hi ha moltes sortides o no a un Inter que s'acaba de proclamar campió. També campió, en aquest cas, a Portugal, guanyant-li al Benfica de Mourinho, campió el Porto. Tres anys després torna a ser campió de la Lliga Portuguesa. I hem tingut notícies, per exemple, el Schalke, un històric europeu, torna a la primera divisió alemanya, ha ascendit a la 2. Bundesliga, i el Thun, que acabava de pujar a la Lliga de Suïssa, s'ha proclamat campió de la Lliga Suïssa. És un cas bastant insòlit, eh? Puges i l'any ara següent et proclames campió. Campió també...
0: El Schalke és on juga Karius ara, no?
1: Sí, sí, sí.
3: El Schalke juga Karius?
1: Sí. Levski de Sofia, campió de Bulgària. Uh-huh. És notícia perquè portava 14 anys seguits sent campió el Ludogorets. Doncs acaba amb aquesta hegemonia el Levski de Sofia. El seu entrenador és Julio Velázquez.
3: És espanyol?
1: És espanyol. Feia 17 anys que no guanyava la Lliga i ens atenia a Play Football.
8: Muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. Al final el club llevaba 17 años sin ganar el título. Las 14 últimas temporadas el Ludogorets había ganado la liga de manera consecutiva. Entonces, bueno, pues el ser capaces, ¿no?, de romper esa hegemonía, pues es motivo de estar felices, orgullosos y satisfechos del trabajo realizado.
1: Han guanyat la Lliga, és una Lliga amb molts estrangers. Li hem preguntat, perquè a mi em va marcar molt aquesta Bulgària del 1994, amb els Stoichkov, Lechkov, aquell tros d'equip, i després també va tenir Lubopenev, Kostadinov i companyia. Què passa en Bulgària? Perquè no hi ha jugadors que s'assemblin una mica a aquell nivell.
8: Tot nace de les estructures, no? Tiene que mejorar y lo que son las academias, darle un poquito más de sentido a todo. Para mí es un país que tiene unas posibilidades de crecimiento muy, muy interesantes, y a partir de ahí, bueno, pues lo que tienen que mejorar sobre todo es eso, ¿no? Las estructuras, las academias, y que pasito a pasito todo eso se pueda transferir en la selección absoluta. Pero claro, esto no es de un día para otro.
1: Interessant, sempre parlar amb Julio Velázquez, fins i tot li preguntem per aquest boom d'entrenadors espanyols, que no li estem fent molt de cas, però tu agafes les semifinals de Champions, d'Europa League i de Conference, hi ha cinc entrenadors espanyols, i no hi ha cap altra nacionalitat a la que repeteixin. És a dir, hi ha un argentí que és Simeone, hi ha un belga que és Compani, hi ha un portuguès que és Pereira, el Nottingham Forest, no hi ha cap altra nacionalitat, i hi ha cinc entrenadors espanyols.
3: Hi ha cinc espanyols, que són el Paris Saint-Germain Luis Enrique, l'Arsenal Arteta, el Rayo Íñigo Pérez.
1: Tenim Carlos Vicens al Braga i Unai Emery a l'Aston Villa. En total cinc. Segurament algun d'ells acabi com a campió del títol europeu, però és una notícia important que hi hagi 52 espanyols i que cap altra nacionalitat repeteixi en aquest cas a les semis europees.
3: Ja teniu disponible el Play Football a les plataformes digitals de la cadena SER. Gràcies, Bruno.
1: Que vagi bé.
3: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia.

0: 60.000 persones a l'Estadi Olímpic, per veure el retorn de l'último de la fila. Manolo García, Quimi Portet. I dijous vinent un altre concert. Flipa. Per cert, aquesta cançó
1: sí.
0: És la primera que jo em vaig aprendre abans que el Sol Solet.
1: Què em dius ara?
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: Són dos. Aquesta i Litros d'alcohol de Ramoncín.
1: Home.
0: Perquè són les que em posava el meu pare.
1: Que grande.
0: Quan era petit. I es vaig aprendre a cantar. Ramoncín, es vaig aprendre a cantar abans que les típiques que canten els nens quan són petits. Aquesta de l'último de la fila i la de Ramoncín, de Litros d'alcohol. Per tant, gràcies, Willy, pel regal. No sé si ho has fet expressament, però t'ha sortit rodó. Ahir hi havia pràcticament tota la meva família al concert. Jo no hi vaig poder anar perquè tenia carrusel canalla. Primer la retransmissió de l'Espanyol Madrid.
1: Se't va girar feina.
0: I després el carrusel canalla. I per això no vaig estar allà amb la resta de la família a Montjuïc. I s'ho va passar bé o no?
2: Molt bé. El meu gendre i em van encolomar la neta.
1: Ah, mira.
0: Vas fer d'avi?
2: Sí, vas fer d'avi.
0: Com toca, eh?
2: Com toca, sí, sí, sí. Però bueno, bé, bé, és per una bona causa.
1: I tant.
2: Per una bona causa.
0: Què passa amb el Barça de bàsquet, que hi ha tants lesionats?
2: Bueno, doncs sí, la veritat és que el Barça en aquest tram final de... Bueno, tota la temporada, ha tingut lesionats, però ara la història està bàsicament en Will Clyburn. Clyburn, ahir el Barça feia un comunicat mèdic que parlava d'un problema de salut que ha pogut ser revertit, deia el comunicat, amb medicació, un seguiment mèdic, 4 setmanes de baixa, és a dir, pràcticament fins al començament del play-off. Bé, alguns mitjans, el Mundo Deportivo, Sport, van dir que era un problema de cardíac, un problema d'arrítmia, similar al que va passar a Kastatoranski. El club no ha volgut anar més enllà, s'escuda amb el comunicat mèdic. I, bueno, doncs veurem el que passa. Hem de dir que avui Clyburn, aquest mateix matí, ha fet un comunicat, ha fet un tuit, en el que ha dit que estic bé, sa, seguint pautes per continuar amb la meva vida i la meva activitat al bàsquet, em prepararé per acabar la temporada amb força. Això és el que ha dit
0: Clyburn. Per tant, podrà jugar abans que acabi la temporada.
2: Sí, segons aquesta... Satoransky, recordem que també ha tornat a jugar després d'unes setmanes també que no va jugar. Bueno, és una situació preocupant perquè el Barça, al marge de Clyburn, té a Vesely amb problemes al genoll dret, que també són problemes que cada vegada l'estan perjudicant més, Satoransky, que ara té problemes a l'esquena, i Kosturica, que té un problema al turmell. No?
0: I són diversos els jugadors de bàsquet que han tingut problemes de cor, no?
2: Sí, sí. Bueno, de fet, a Senghelia en principi va ser així, també Satoransky es va comentar, Clyburn, falta de confirmació oficial també seria.
0: Pete Michael fa temps,
2: Pete
0: no?
2: Pete Michael,
0: també.
2: Recordem que Kasun va tenir un problema a les palmes, va quedar estabornit.
0: Mario Kasun.
2: Mario Kasun. Bueno, sí, sí. Són aquestes arrímies, se li ha de fer una ablació al cor, es diu, tècnicament. Bueno... Però el que és evident és que jo crec, no sé si té alguna cosa a veure una cosa amb l'altra, però jo crec que aquests jugadors, al ser una plantilla tan curta, estan jugant per sobre dels minuts que haurien de jugar, per sobre dels minuts que haurien de jugar, perquè són veterans, 35, 36 anys, i això els pot perjudicar, no diré que sigui culpa directament, però sí que és una qüestió que això el Barça és un peix que es mossega la cua.
0: Aguanta, Xavi, que amb tu tancarem el que t'hi jugues amb els tocs abans.
3: Primer records del tio Faja.
4: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco!
3: Tío Faja, gràcies.
0: Té una foto el tío Faja, que forma part de la seva...
1: Galeria.
0: Galeria d'imatges. No sé si t'acordaràs, tío Faja. Es va trobar a Bartomeu en una festa i jo li vaig fer una foto, li va fotre tal tabarra el tío Faja a Bartomeu, Bartomeu aguantant estoicament.
1: Estaven sortint del local, potser, no?
0: I els vaig fer jo una foto, el tío Faja agafant-lo del coll i amb el dit assenyalant-lo. No recuerdo bien qué le decías, pero cómo aguantó Bartomeu el chaparrón,
1: recordo aquesta escena, sí, sí.
5: Buenos días.
1: Buenos días.
5: Dir igual. Como pago yo la llamada, voy a hablar del tema más o menos... que me apetece,
0: sí,
5: que
0: vale,
5: es
0: tú
5: que
0: mismo.
5: Vamos a arrastrar a Lecheristán. Vamos a unos muchachos, a un club que ha gastado 200 millones de euros para ganar el mundialito ese, que la pachanguilla esta del camping Calagogó, y que no les llega, y que vamos a ganarles con un ramillete de amigos veinteañeros. vamos a gozarlo. Y sobre todo, pido a mis gladiadores que el bailecito ese que se pegaron los jugadores en el Bernabéu al más puro estilo Steve Urkel, por favor, después de darles su correctivo correspondiente futbolístico, quiero que ese baile, quiero que Lamine Yamal se baje los pantalones hasta los tobillos, no que enseñe el calzoncillo, no, pantalones hasta los tobillos, y que se pegue un baile ahí, que sea el orgullo de la juventud de hoy en día, porque bailan igual, hacen los mismos bailecitos. Hola. Hola.
0: Estamos escuchando atentamente, sí, tío, sí. Faja.
5: Bueno, atentamente, no tan atentamente, si no estáis ni respirando.
6: Porque
7: se respetan tus intervenciones.
0: Para respetar. ¿Qué tal la experiencia de participar en una retransmisión?
5: Ya me ha extrañado que me deis tantos minutos. Digo, alguien ha fallado.
0: No, que va. Te dábamos tu espacio porque quería saber también qué tal tu experiencia en la retransmisión con Albert Bermúdez y Santiago Valle en el que te jugues Barça.
5: Bueno, tuve de todo. Tuve, a primera hora me reñiste porque me venía muy arriba. Me tuviste que recordar que era la SER. Yo ya me pensaba que estaba en mi bar de cabecera. Y luego esta mañana he tenido la arena, que es que mi sobrino me ha dicho que cómo me quiere.
0: ¿Por qué?
5: Bueno, porque dice que se reía o yo qué sé qué me dijo. Algo así, yo qué sé.
0: No, yo lo que te decía es que dejaras hablar a los demás.
5: ¿Cómo voy a dejar hablar a los demás si es la primera vez que me invitas a una retransmisión Real Madrid, Real Madrid B? Si tú no sabes lo que yo viví ayer y porque no quise arrastraros, no quise que os despidieran a todos, sino te digo yo que lo de ayer no fuisteis conscientes. O sea, tú me tendrías que haber felicitado, haber dicho, Javier, has estado a la altura.
0: Has estado a la altura.
5: Porque te digo ayer que lo de ayer me tuve que contener muy mucho, ¿eh?
0: Hablamos.
5: O sea, si ayer me dejo ir, lo del Circo du Soleil a mi lado son unos aficionados.
0: Circo du Soleil.
5: Un abrazo, maravilloso.
0: Que vaya bien.
5: Por favor, disfrutemos del momento.
0: Adiós.
7: Lo haremos.
5: Por favor.
7: Lo haremos.
5: Gracias.
8: Tres tocs i el seixó. Tiqui-tiqui, miau-miau.
7: Tant recordar alguns tocs d'aquests Joan Barau,
0: Oh, que quin mite, Joan Barau.
7: Gran Joan Barau amb Jesús Gallego a un Hora 25 Deportes. Atenció,
9: Y el Español ha anunciado la contratación del nuevo entrenador, el que sustituye a Javier Aguirre, Joan Barau, Barcelona. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Paco.
9: Y es Sergio, ¿no?
10: Sergio
9: González. Que Paco no ha venido. Pero bueno.
10: Da igual, hombre. No es Paco Géndez, es Sergio González.
9: ¿Qué?
10: Jesús Gallego.
9: Sí.
10: Oye, ¿qué te iba a decir? Sergio González, nuevo entrenador del Español, procede del filial.
7: ¿Qué te iba a decir, ¿Qué te iba a decir, Paco? Sensacional, Es una cosa tremenda. I Joan Barau, un mite absolut, Bueno, i atenció al golf, que s'està evolucionant cap al món del futbol, escoltant això.
11: Del resto, el Máster de Augusta se lo llevaba el norirlandés Rory McIlroy, segundo consecutivo, algo que no pasaba desde Tiger Woods en 2001-2002. Acabó Sergio García con más 8 y John Ram pudo maquillar algo sus malas 4 jornadas para terminar con más 1 a 13 goles del ganador.
7: Va acabar 13 gols del guanyador, És a dir, bueno, 13 gols, déu-n'hi-do. No m'hi cap el tercer. Ja van dos dies que no m'hi cap.
0: Quant dura el tercer?
7: És l'Adrià Soldevila i avui posar sencer. Posarem.
0: Doncs mira, acabarem amb l'Adrià Soldevila. Balena, la música del final del que t'hi jugues, recordant que dissabte Balena està a la sala Apolo. Dissabte Balena a la sala Apolo, allà estarem els del que t'hi jugues, recolzant al bateria del grup, que és l'Adrià Soldevila, líder logístic i espiritual de Balena, recolzant-lo a ell i, evidentment, a tots els altres integrants del grup, A la sala por lo dissabte.
12: El millor.
0: Adeu.
7: Adeu.
13: ¿Qué te juga? Obsesionado del café.
14: ¿Café? ¿Café? ¿Por la noche?
13: Le he traído mil variedades. Tengo mis facturas. Tengo un testigo.
15: ¿Podríamos ir a tomar café un día de estos?
16: ¿Quiere tomar café un día de estos?

0: Doncs aquesta excel·lent proposta per anar al Liceu, per falta un minutet i escaig, i seran les 7 del matí, i és a punt també de començar preparant-se ja per l'Aquí Catalunya, la Marina Fernández. Avui un programa, entre d'altres coses, en el qual doncs parlaran d'aquest crim a Esplugues del Llobregat amb el seu alcalde, amb l'Eduard Sanz, un crim que ha estat instrumentalitzat per l'extrema dreta. D'una banda, on s'han difós diverses notícies falses entorn d'aquesta qüestió, i a més de tot això s'hi ha afegit que un dels ferits en aquest atac doncs és un militant d'Aliança Catalana, cosa que encara ha estat més aprofitada per l'extrema dreta per parlar-ne. No només parlaran d'això, sinó que també comptaran amb el secretari d'Esports, amb el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i com sempre, com dia d'avui, doncs toca sèries amb la Mariola Cubells, serà a la seva secció a partir de 2:15. I per acabar, doncs també parlaran amb el presentador Ángel Martín sobre el nou espectacle Somos Monos. Així arribem pràcticament a les 7.
1: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: cocaïna amb droga que se li hauria trencat dins l'estómac, Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
1: Va caure aquest diumenge a la tarda desplomada als lavabos del pati de la presó i, tot i els intents, no se li va poder fer res per salvar-li la vida. Poc abans, la interna havia tingut un vis-a-vis. Des del sindicat CESIF, el seu president, Modesto Berciano, reclama més mesures per vigilar l'entrada de droga a la presó.
2: N'hi ha mitjans tècnics que poden millorar aquest control, i en aquest sentit és el que demanem, la millora d'aquests controls i, evidentment, exercir una major pressió sobre aquest tipus d'actituds.
1: Els resultats de l'autòpsia hauran de determinar la causa exacta de la mort, però es descarta que es tracti d'un suïcidi.
0: I les escoles bressol de Catalunya faran vaga el 7 i el 20 de maig. És la convocatòria que ha fet la plataforma 03. Les treballadores reclamen millores salarials i que es redueixi el nombre d'infants que ha d'atendre cada mestre, Guillem Medina.
3: També reclamen que totes les llars d'infants siguin públiques i denuncien condicions desiguals en el cicle infantil comparat amb la resta d'etapes educatives. La Georgina és membre de l'entitat i demana dignificar el col·lectiu.
4: Llavors, des de la plataforma fem una crida a dignificar tot el cicle i que no depengui de l'atzar o del codi postal en el que un viu les condicions que tinguis en aquest cicle educatiu.
3: Aquest dijous la vaga es farà a tot Espanya, però la del 20 de maig només serà a Catalunya.
0: I Endesa va detectar l'any passat més de 24.000 casos de frau elèctric a Catalunya. En total, l'energia defraudada frega els 500 gigawatts, és a dir, l'equivalent al consum de 140.000 llars durant tot un any.
5: O dit d'una altra manera, l'energia que necessita una ciutat com Lloret de Mar. Més de la meitat dels casos corresponen a indústries, supermercats 24 hores o plantacions de marihuana que funcionen amb la llum punxada. Només un 5% són cases o pisos particulars. La xifra, que ha crescut un 7% respecte l'any passat, suposa un terç dels fraus elèctrics a tot l'estat.
0: I els Reis van presidir ahir a la nit a Barcelona la festa de celebració dels 50 anys del diari El País. El diari del grup Prisa, del que també forma part aquesta ràdio, ha bufat les espelmes en una gran gala amb la promesa de complir-ne 50 més.
5: El seu director, Jan Martínez Arens, diu que el diari és fruit del pacte i l'entesa entre l'empresa, les redaccions i sobretot els lectors.
6: No se trata de gritar al lector ni de decirle lo que tiene que pensar. Tampoco de confirmarle los prejuicios. Se trata de ir a los hechos, grandes o pequeños, y contarle la verdad. Y de tener siempre los valores claros, incluso en las peores horas.
0: Són les 7 i 28.
7: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: I l'Espanyol i el Girona més a prop de la zona de descens.
5: Doncs sí, la victòria del Sevilla ahir sobre la Reial Societat per 1-0 deixa el Girona a només 2 punts del descens i l'Espanyol a 3. Això quan només queden 4 jornades pel final de la Lliga.
0: Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid busca avui classificar-se per la final de la Champions.
5: Serà a les 9 de la nit quan jugarà la tornada de les semifinals contra l'Arsenal a Londres després de l'1-1 de l'anada.
0: I Paula Badosa, que no estarà al Roland Garros.
5: El seu nom apareix ja ratllat a les llistes oficials de la fase prèvia del gran slam francès abans Master 1000 de Roma, on Hodart ja sap que no es veuria les cares amb Sinner, qui el va eliminar de Madrid fins a una hipotètica final.
0: I avui que celebrem?
5: Doncs avui, 5 de maig, és el Dia Mundial de la Higiene de Mans.
8: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
5: L'objectiu és conscienciar sobre la importància de la higiene de mans en la prevenció de malalties infeccioses. Aquest dia el va establir l'Organització Mundial de la Salut per promoure pràctiques d'higiene adequades en l'àmbit sanitari i entre la població en general.
0: I què té a veure aquest serrat que està sonant amb les mans?
5: Doncs al Mediterrani, no perquè necessitem tota l'aigua del mar per rentar-nos les mans, sinó perquè és la cançó preferida del president Salvador Illa, que avui compleix 60 anys.
0: Doncs mira, xifra rodona, no? Des d'aquí, felicitats, president. No?
5: Efectivament.
0: Així arribem a 7:45. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
8: Tu alma és profunda i oscura.
9: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
10: Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
9: 14 españoles viajan en el crucero en el que se ha detectado un brote de antivirus y en el que han muerto 3 pasajeros. Un cuarto pasajero está en estado crítico. El barco zarpó el pasado 20 de marzo de Argentina y ahora mismo está frente a las costas de Cabo Verde, país que no le han dejado entrar para evitar contagios. La naviera ha dicho que se está planteando trasladar a Canarias

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
2: Bon dia, Gisela.
1: El Sevilla, que complica la vida a Girona i a l'Espanyol.
2: Triomf del conjunt andalús ahir a la nit, 1-0 contra la Reial Societat, que deixa els gironins a només 2 punts del descens i els blanquiblaus a 3. El Sevilla surt d'aquesta zona vermella, és 17è i és el pròxim rival de l'Espanyol a la Lliga, a la premsa, amb un ull ja al clàssic de diumenge entre Barça i Reial Madrid. Més que un clàssic a l'esport, polvorí blanc a Mundo Deportivo amb les vacances de Mbappé.
1: L'Atlètic de Madrid, que busca avui classificar-se per la final de la Champions.
2: A les 9 de la nit juga la tornada de les semifinals contra l'Arsenal a Londres després de l'1-1 de l'anada.
3: No nos debe nada a nadie, que las cosas se merecen y se logran y que obviamente esa diosa fortuna también esté de tu lado.
2: Demanava aquest punt de sort Simeone. Seria la tercera final de Champions dels matalassers amb el Xolo com a entrenador. Destí Budapest al Marca o camí de la glòria a l'AS, encara en futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'allunya de la Premier després d'empatar ahir a 3 contra l'Everton.
1: I en bàsquet, el Madrid a un pas de la Final Four.
2: Els blancs visiten l'Apoel de Tel Aviv a les 6 de la tarda, a només una victòria d'accedir a les semifinals de l'Eurolliga després dels 2 triomfs aconseguits a casa.
1: Gràcies, Arnau.
2: Fins ara.
1: Doncs ja sabeu que podeu seguir la informació amb l'Aquí Catalunya, amb la Marina Fernández a les freqüències de SER Catalunya, i que la informació continua a l'Oi per Oi amb Àngels Barceló.
4: Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer, pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día, incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur, y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
5: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: amb junts és prou fluid. És evident, perquè tenim ulls a la cara que no els va agradar el que van escoltar, igual que jo crec que la gran majoria d'aquest país. Estic segur que també estan molt enfadats per el vot que va realitzar Junts en el decret d'habitatge.
1: És Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra, qui assegura que el fet que Junts estigui molest no és un motiu perquè ells, els republicans, hagin de disculpar-se.
2: I febre gironina per l'esport. En només 10 anys s'ha doblat el nombre de gimnasos que hi ha a la ciutat i gairebé la meitat ja ofereixen entrenaments personals o amb grups reduïts.
3: Els experts avisen que la intel·ligència artificial i l'atreviment fan que cada cop hi hagi més lesions entre la gent que comença.
2: Des de Ràdio Girona ens ho explica la Marta Altimir.
4: Lesions sobretot per carregar massa pes o fer moltes repeticions sense escalfar. La ciutat ha passat de tenir 20 gimnasos el 2015 a 40 aquest any. Segons les dades de la Generalitat de Catalunya, un 70% dels catalans consideren que practiquen esport de manera regular. Els principals motius: per millorar la forma física, per diversió o per salut. El fisioterapeuta Pau Saenz recomana els entrenaments personalitzats per evitar lesions.
5: És una molt bona cosa si comences, si surts d'una lesió o d'una malaltia que no t'ha permès entrenar durant molt de temps.
4: També alerta que la intel·ligència artificial pot ser un risc si no hi ha un entrenador que supervisi tots els exercicis.
2: I a aquesta hora donem un cop d'ull a què diuen els diaris. Comencem pel País, que destaca les declaracions del rei en l'acte del 50è aniversari del diari que es va fer a Barcelona.
3: Felip VI va dir que el periodisme és crucial per a la llibertat i la democràcia. El periòdico explica en portada que els Mossos apunten al brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. També el periòdico i l'Ara destaquen els prop de 50.000 milions d'euros de dèficit en infraestructures a Catalunya que fomenta el treball baix xifra i com a falta d'inversió de l'Estat entre els anys 2009 i 2025. La Vanguardia diu que, segons la patronal, Catalunya necessita una inversió en obra pública de 60.000 milions d'euros. I de nou al periòdico llegim que hi ha un boom de comandes als vivers per reposar arbres als carrers.
2: Són les 8 i 28.
6: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
7: I què?
6: Negra nit.
7: Uf.
6: I perduda no sé on.
7: Oh.
6: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
9: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Arnau Montserrat, hola de nou.
10: Hola, Gisela.
2: L'Atlètic de Madrid, que busca avui classificar-se per la final de la Champions.
10: A les 9 de la nit juga la tornada de les semifinals contra l'Arsenal a Londres després de l'1-1 de l'anada.
11: No nos debe nada a nadie, que las cosas se merecen y se logran y que, obviamente, esa diosa fortuna también esté de tu lado.
10: Simeone, que considera que el futbol no li deu cap Champions a l'Atlètic de Madrid, seria la tercera final de Copa d'Europa dels matalassers amb el Xolo com a entrenador.
2: El Girona i l'Espanyol més a prop del descens.
10: Després de la victòria ahir del Sevilla 1-0 contra la Real Societat amb un solitari gol d'Àlex del Barça, Alexis Sánchez, triomf que treu els andalusos de la zona vermella de la classificació de primera divisió per ficar-hi l'Alavés. El Girona es queda a només 2 punts de marge abans de visitar el proper dilluns el Rayo Vallecano, i l'Espanyol, amb una ratxa de 17 partits sense guanyar, només en té 3 de marge i dissabte visita precisament el camp del Sevilla en un partit transcendental.
2: I en bàsquet, el Madrid a un pas de la Final Four.
10: Els blancs visiten a l'Apoel de Tel Aviv a les 6 de la tarda, només una victòria d'accedir a les semifinals de l'Eurolliga després dels 2 triomfs aconseguits a casa.
2: Gràcies, Arnau.
10: Fins ara.
2: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora l'anàlisi de l'actualitat en la doble programació a SER Catalunya amb l'Aquí Catalunya i a Cadena SER amb l'Oi per Oi.
12: En la Cadena SER, Oi por Oi, con Àngels Barceló.
13: Són les 8:30 de la mañana, les 7:30 en Canàries.
14: CaixaBank patrocina este espacio.
13: Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes en la que analizaremos lo que dio de sí la comparecencia, la declaración de José Luis Ábalos ayer en el Supremo, las conclusiones, las peticiones de cárcel. Iremos con todo ello enseguida. También hablaremos de ese primer debate que hubo entre 5 de los candidatos a las elecciones en Andalucía que se van a celebrar el 17 de mayo y en el que se cruzó también todo el debate sobre la corrupción a partir del juicio. juicio de las mascarillas, que afecta a Ábalos, pero también del juicio de la Kitchen. Primero saludo a los analistas de esta mañana. Mariola Urrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
13: Ignacio Escolar, muy buenos días.
15: Buenos días.
13: Ignasi Guardans, muy buenos días.
16: Muy buenos días.

0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: 10 de mayo, 9 de la mañana. Son 10 kilómetros. Rápidos, atractivos, divertidos.
2: Por Barcelona.
1: Es la cursa del Corte Inglés.
2: Participa con la camiseta solidaria de esta edición.
1: El 100% de lo recaudado irá destinado a la Fundación Johan Cruyff.
2: Ven, te esperamos.
3: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
4: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.

Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues. A SER Catalunya fins a les 2 del migdia. El Barça ja prepara la festa de celebració de la Lliga, que serà diumenge, si empata o guanya el Camp Nou contra el Madrid. I dilluns, prevista ja rua de celebració pels carrers de Barcelona, una rua que ja us podem avançar. Serà per la tarda, òbviament, i acabarà al Camp Nou. Aquesta és la intenció, aquesta és la idea, que dilluns, si el Barça guanya la Lliga, el Clàssic, hi hagi rua pels carrers de Barcelona a la tarda, amb final i festa al Camp Nou. Abans, Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: El Barça haurà de fer els deures i almenys empatar contra el Madrid en un Clàssic que vindrà marcat a la prèvia pel no dinar de directives, que ja és habitual.
1: És habitual a Barcelona, no hi haurà dinar de directives. El motiu, no ve Florentino Pérez.
0: Però ja no ve mai, últimament.
1: No ve mai, però és que mai s'ha jugat al Madrid una Lliga a cara o creu en un Clàssic a Barcelona els últims anys. Mai a la història, de fet. I Florentino Pérez no viatjarà amb el Madrid al Clàssic de diumenge. No ha vingut mai a Montjuïc des del 2023, que el Real Madrid es va unir a la denúncia pel cas Negreira, que no celebra cap dinar de directives entre els dos clubs a Barcelona. Sí que s'ha fet algun còctel a la Llotja quan el partit ha estat a un quart de cinc de la tarda, però no hi ha hagut un dinar com a tal a Barcelona. A Madrid sí que s'ha produït, quan el Barça ha anat la comitiva cap allà, però a Barcelona no. I aquesta vegada tampoc hi haurà dinar de directives perquè Florentino Pérez no ve al Clàssic.
0: Recordeu que el president formal del Barça és Rafa Juste, que Joan Laporta estarà a la Llotja com a convidat, perquè fins al dia 1 de juliol no pren possessió com a president després de guanyar les últimes eleccions. No hi haurà Florentino Pérez. Sí, està previst, i després ho ampliarem amb l'Anton Meana, que viatgi el president de la federació, Rafael Louzán, i entregui la copa si el Barça és campió. Atenció, notícia, no està tancat encara, però la idea és que el president de la federació vingui a Barcelona al Clàssic, estigui a la Llotja, i si el Barça és campió, entregui la copa el mateix dia del partit. Després, amb l'Anton Meana, qui van posar deures ahir, i escolteu que ja els ha fet, ampliem aquesta informació que us donem al que t'hi jugues.
2: Ah, a tot això. Així hi haurà un presidente. Així hi haurà uno.
0: Que tampoc te cae bien.
2: Bueno, pero ya me entiendes. Es que no se pueden tolerar estos casos. No.
0: Deia que a tot això, Santi, el Barça sap que podrà comptar amb jugadors importants com Rafinha, que ja s'ha recuperat, i que no tindrà disponible a Lamine Yamal, que s'està recuperant i cada vegada va millor.
1: Sí, ha començat el seu procés de recuperació a la Ciutat Esportiva i ja treballa al gimnàs, i ahir ja feia exercicis en solitari al camp d'entrenament sobre la gespa de la Ciutat Esportiva. Tot s'engloba dins del procés de recuperació de la lesió que es va fer al bíceps femoral. Ja sabeu, era una lesió de grau 2, que el tindrà entre unes 6-8, més 8 que 6 setmanes de baixa, però és important veure la Lamine Yamal sobre la gespa. Va fent el gimnàs una mica, al camp d'entrenament. Ahir estava amb preparadors físics, per tant, és una passa endavant en aquest procés de recuperació important de la Lamine Yamal.
0: Va avançar en la recuperació de la Lamine Yamal, ja pensant en el Mundial amb la selecció espanyola. Gràcies, Santi.
1: Fins
0: 12
1: ara.
0: I 13, abans de saludar Josep Maria Bartomeu, endrecem l'actualitat.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Avui és dia Champions. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
4: Hola, sí que bon dia.
0: Juguen Arsenal-Atlético de Madrid.
4: Sí, partit importantíssim per les aspiracions del Cholo Simeone. Arsenal-Atlético a partir de les 9 de la nit. Arteta, l'entrenador de l'Arsenal, diu que estan com avions.
5: Estamos como aviones. No tenemos una ilusión tan, tan grande, tantas ganas de compartir este momento con nuestra gente después de tantos años. Lo hemos hecho solo una vez en nuestra historia, esto, así que mañana es un día que va a ser enorme.
4: A l'Atlético de Madrid hi ha el dubte de Julián. Ahir va treballar amb els preparadors físics de l'Atlético de Madrid. Han canviat d'hotel, diuen que és per superstició. Deia això Simeone a la prèvia del partit.
6: Estábamos mejor ahora que en octubre y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos.
4: Simpàtic Simeone a la prèvia d'un Arsenal Atlético. Començarà a les 9 de la nit. El xiularà Schieber, l'àrbitre alemany.
0: I demà jugarà el Bayern de Múnich Paris Saint-Germain.
4: A partir de les 9 de la nit, amb la baixa de Schraff, ja ha donat la llista de convocats el Paris Saint-Germain amb la que viatjarà cap a Múnic. La baixa de Raf és l'única destacada a l'equip de Luis Enrique.
0: Els dos partits els podreu escoltar en directe al carrusel de la SER. Martí Junca, què tal, com estàs?
7: Bon dia, sí que...
0: La Lliga Femenina apareixerà a la quiniela, a la travessa.
7: Sí, el govern espanyol ha aprovat que 4 partits de la Lliga F s'incorporin a la quiniela. Pedro Sánchez ho celebra en un tuit dient que és un pas més per seguir sent una referència internacional. Aquesta notícia arriba a la prèvia del Barça-Llevant. Pere Romeu ha parlat sobre Alexia Putellas, que va sortir del camp plorant a la semifinal contra el Bayern, dient que va ser una setmana complicada, però que la veu bé.
8: Jo la veig molt bé. Va ser una setmana llarga d'entrenaments. Quan tens una setmana llarga i no estàs acostumada, sempre estàs amb les ganes de que arribi ja el partit i van passant dies i encara no arriba. Jo crec que això va ser difícil de gestionar per algunes persones, però en aquest cas l'Alexi l'he vist amb tota normalitat, va fer un grandíssim partit l'altre dia, ens va ajudar moltíssim, així que professional de cap a peus i supercentrada.
7: El tècnic ha avisat que farà rotacions i Graham Hansen ha passat proves mèdiques avui i es dubta per demà.
0: Victòria del Sevilla, que complica la vida a Espanyol i Girona.
7: Sí, un gol d'Alexis els treu del descens. Lluís García Plaza deia a roda de premsa que haguessin pogut guanyar per més i tot.
9: És un partidazo para mí. Creo que es un partido para terminar 3-0. 4-0. El alma la ha puesto la gente. Agradecerles, yo lo que he vivido aquí es algo realmente muy emocionante, lo que se ha vivido hoy aquí. Por lo menos nosotros que habéis vivido otras veces, pues a lo mejor no, pero los que lo hemos vivido por primera vez te impresiona. Parecía que en este momento se iba a caer.
7: Ara el Girona és a 2 punts de la permanència i l'Espanyol a 4, que dissabte s'enfronta al mateix Sevilla. I última hora de Lliga Espanyola, Edin Terzic ha anunciat com a entrenador de l'Atlètic Club per les properes dues temporades.
0: Edin Terzic substituirà Ernesto Valverde a la banqueta de l'Atlètic Club de Bilbao. En bàsquet, el Madrid pot ser equip de Final Four si guanya l'Apoel.
7: Els d'Escariolo tenen l'avantatge de 2-0 l'eliminatòria i han de guanyar la pista dels israelians si volen ser la final a 4 a la NBA. Aquesta matinada, primers partits de les semifinals de conferència amb victòries de Knicks i Minnesota.
0: I tanquem amb la renúncia de Paula Badosa a Roland Garros.
7: Encara no ho ha comunicat de manera oficial, però el seu nom apareix tachat a la llista de la fase prèvia. Recordem que en categoria masculina tampoc el jugarà Carlos Alcaraz.
0: Al quiosc.
3: Al quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
10: Buenos días, así que en Brasil hay un escándalo. Robinho Jr., el hijo de Robinho, ha presentado una denuncia acusando a Neymar de agresión, según ha informado el diario Globo Esporte. Envió el delantero de 18 años un escrito al Santos, su club, donde pide una reunión para contar esa agresión que sufrió en el entrenamiento del pasado domingo y además planea la rescisión de su contrato por ausencia de condiciones mínimas de seguridad. Según Robinho, recibió insultos primero de Neymar y luego una bofetada violenta en su cara, y la defensa del delantero, del joven delantero, ha pedido que se abra un expediente. Santos ya lo ha hecho. Además de que se recuperen las imágenes de los entrenamientos y que se posicione la directiva santista, y esa reunión es clave para definir la ruptura del contrato. Si el Santos no cumple lo que pide el hijo de Robinho, este estudia adoptar medidas judiciales contra Neymar.
0: Gracias, Marcos. Cuida la voz, que no pareces tú.
3: No ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah. YouTube, Facebook, whatever.
0: @ketijugues. El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, on teniu tot el contingut gratis i l'oferta radiofònica de la emissora. Podeu deixar també els vostres missatges al 606-32-72-11.
2: Com ho ha fet, per exemple, l'Héctor.
12: A veure, amb el tema de la Copa, jo crec que hauríeu d'estar més prudents de cuando la trae, cuando celebramos, cuando tal, perquè el calendari no és senzill. Tens l'Alavés, que s'està jugant la vida. Tens el Betis, que a priori és un rival que va molt a dalt i el Barça n'hi va bé, i també s'estan jugant a Europa. I després tens el València, que no té la permanència garantida. Sí? El rival més fàcil és el Madrid, però veient els arbitratges de la temporada, jo encara no parlaria de quan passa ja la Copa.
0: Entenc que els oients siguin prudents, m'agrada, però que tampoc surtin els tribuneros.
2: Potser ens estem passant aquí, no? Potser ens estem passant.
0: És una qüestió de superstició. És un tema. Entenc, aquest oient.
2: Sí.
0: 606-32-72-11. Josep Maria Bartomeu, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Ets supersticiós?
13: No, gens.
0: Creus que el Barça guanyarà la Lliga diumenge?
13: Sí.
0: I aniràs al camp a veure-ho?
13: No aniré jo, perquè va molt buscat a la família i van els més joves, fills i nebots.
0: Perquè la família és tota sòcia abonada.
13: Sí, en total la família som molts. Abonats som 11 només.
2: Només, diu.
13: Sí, però som al voltant quasi 30 socis. Però dels abonaments d'aquests 11, només 4 tenen el passi aquest actual, perquè els altres estan esperant, doncs, que el Camp Nou es torni a obrir. Per tant, ara tenim 4 passis.
0: Perquè jo recordo, abans de que comencessin les obres del Camp Nou, que tenies alguns familiars en llista d'espera, no?
13: Bueno, tinc els meus fills encara en llista d'espera. Els meus fills porten...
0: Però quan eres president del Barça ja els tenies en llista d'espera.
13: Sí, sí, abans...
0: Que em va sorprendre un dia que ho vam comentar i vaig pensar, el president del Barça té els fills en llista d'espera per un abonament?
13: Sí, bueno, a vegades els meus fills deien, papa, si ets president... No, s'ha de fer les coses com toquen i encara estan a llista d'espera tots els meus dos fills i tinc alguns nebots també.
0: I tu vas molt al camp?
13: Des de que han obert un altre cop al Camp Nou, no. Hi vaig anar abans d'anar a Montjuïc. A Montjuïc no vaig anar-hi. Al Camp Nou sí que vaig anar-hi abans de moure'ns a Montjuïc i ara espero tornar-hi doncs, quan recuperem tots els abonaments a la família i no hagi aquesta guerra permanent d'assistència.
0: A quina zona?
13: Estem a Tribuna Baixa.
0: Tribuna Baixa.
13: Sí, ets just darrere la banqueta del Gol Sud.
0: I per què no vas anar a Montjuïc?
13: Mira, teníem aquests quatre passis i, com sempre, hi ha doncs, moltíssimes peticions a la família. I també és veritat que molts cops l'utilitzo també per convidar clients de l'empresa. I en aquest cas, per exemple, també és veritat que el dia del Madrid també venen dos americans que volen anar-hi. Per tant, doncs, primer la feina a vegades i per la tele també es veu molt bé, la veritat. Ens hem acostumat.
0: L'empresa et va bé, no? Has obert seus a diferents llocs del món, no? Miami, Estats Units, tens diferents
13: sí,
0: seus, no?
13: Bueno, l'empresa va bé, també va patir la pandèmia, com moltes empreses, i el nostre sector és un sector que des de fa dos anys s'ha recuperat, i aquest sector doncs, torna a pujar, que és el sector d'infraestructures, tant per ports com per aeroports.
0: I Estats Units ja està
13: creixent el negoci, no? Sí, nosaltres als Estats Units tenim una filial, en diversos països, crec que hi ha 32 filials tenim a tot arreu del món, i a la americana doncs, funciona força bé, està a Florida, Miami, a Port Canaveral i... Bé, és un bon mercat de ports i aeroports.
0: I quan viatges a Miami per feina, aprofites per veure Messi o no?
13: Algun cop he anat a veure'ls a jugar. Ara, des de que no està el Jordi i el Bussi, no he anat encara, però quan estan jugant hi vaig anar a veure un parell de partits, no només per veure'ls amb ells, també per veure el Xavi Asensi, veure el Víctor Oliver, el Raúl Sanllehí... Clar, són tots executius del Miami que van estar durant èpoques en el meu equip d'executius. La veritat és que el Miami va molt bé, no només gràcies a Messi, que és cert que Messi deu portar el 80%, però també perquè té un bon equip d'executius catalans que més aporten al club.
0: Són les 12:22, avui Josep Maria Bartomeu, el Que t'hi jugues, amb l'Adrià Soldevila, el Jordi Martí, hola Solde, hola Jordi.
14: Bon dia.
0: Analitzarem l'actualitat i parlarem d'algunes qüestions que hem destapat en aquesta casa i l'afecten a ell, i ha vingut avui a donar explicacions 6 anys després que vas prometre que vindries al Que t'hi jugues i al final has complert.
13: Sí, jo crec que vam parlar-ho nosaltres. En aquell moment us vaig dir, jo no puc venir en aquest moment, perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig d'anar doncs, a l'interrogatori que fan els jutjats. Això va succeir aquest darrer mes de març. Per tant, des del mes de març jo tinc la llibertat ja per anar doncs, als mitjans i explicar doncs, la meva visió de les coses com van succeir, no només evidentment els temes que vosaltres vau destapar, sinó molts altres temes que hi ha, no? El que passa que és veritat que avui hi ha un tema encara que han obert fa poc, que és un segon informe. D'aquest segon informe no us podré dir res encara perquè...
0: Parles del cas Barçagate.
13: Perquè doncs, he demanat poder anar a declarar abans de final de juliol i quan hagi declarat, si m'ho permeteu, torno al vostre programa.
0: Ah, fantàstic. Doncs, perfecte.
15: Demana tornar a declarar i demanarà tornar a venir el Que t'hi jugues.
13: Ah, exacte, per parlar d'aquest segon informe que tot just el van presentar els Mossos, després de 5 anys el van presentar aquest darrer mes de març i l'altre encara no he tingut temps de llegir-me'l tot ni d'anar a declarar, però vull fer-ho abans del 30 de juliol.
0: Ara parlarem del Barçagate, del cas Negreira, d'altres notícies que hem destapat al Que t'hi jugues. Fruit d'això es va crear un separador al programa on tu ets el protagonista amb aquella frase del sempre surt l'acer.
13: Sí.
0: Però abans...
13: Jo vaig dir això, sempre surt l'acer.
15: Sí. A la cua, vas dir.
13: Ah, sí. No, és cert que...
0: T'hem d'agrair la campanya de màrqueting.
13: Clar, perquè... però és certa. Per exemple, amb els meus abogats i advocats que estem parlant sempre diuen abans que nosaltres l'acer ho treu. I molts cops traieu temes judicials que ni tan sols advocats encara han rebut des del tribunal. Per tant, teniu un avantatge enorme.
0: Abans de parlar d'aquestes qüestions, sobre l'actualitat del Barça, com veus el club?
13: El club? Depèn per quina àrea em preguntes. Si és pel futbol, bé, molt bé. Jo molt feliç del Flick, de l'equip, dels resultats, de la projecció que tenim de futur i el fet doncs, que tants jugadors joves s'hagin incorporat al primer equip.
0: I per què dius depèn? Perquè la gestió
13: creus si que no està bona. Si em preguntes per l'àrea econòmica, doncs la gestió no és bona. Si em preguntes per les seccions, és evident que els resultats no són bons. Si em preguntes per l'espai Barça, doncs té molts dubtes, però al final el que ens hem centrat bàsicament és a futbol, que és que el soci ens agrada més, no? Que l'equip de futbol vagi bé, i doncs el Flick ha aconseguit, doncs, bé, jo sempre ho he dit, ho explico sempre, eh? L'any 2020 comença una renovació d'unes llegendes, d'una generació que guanya tot, i el primer és Koeman, qui s'atreveix a fer certs canvis en l'equip, segueix Xavi, i la feina de tant de Koeman com a Xavi, doncs en Flick també la segueix portant, aquesta renovació de l'equip. I la renovació, doncs, què ha passat? Doncs que ara actualment doncs estem gaudint, tot i que ens falta, evidentment, però bueno, estem en un procés de tenir un altre cop un equip, doncs, que guanyi també la Champions, que és el que els socis ens agrada més, perquè per lligues i copes en tenim moltes, i tant de bo vinguin més també sempre, però la Champions també és evidentment l'objectiu sempre número 1.
0: Tu estàs orgullós de la teva etapa com a president del Barça?
13: Sí, estic molt content, va anar molt bé, evidentment, fins a arribar al moment de la pandèmia. La pandèmia és veritat que ens va canviar moltíssimes coses, però sí, van ser en total hi ha estat molts anys al Barça, he estat 12, vaig estar 2 a la directiva de Joan Laporta del 2003 al 2005, vaig estar amb el Sandro Rossell del 2010 al 2014 com a vicepresident esportiu, i a partir del 2014, quan el Sandro Rossell dimiteix, fins al 2020, que dimiteixo l'octubre d'aquell any 2020. Però estic molt content, no només pels èxits esportius, que són molts, i de més, jo sempre ho dic, 23, he participat en 23 títols del Barça d'una manera o l'altra, i molt content, també pels èxits econòmics, tot i la pandèmia, i també per molts projectes que vam llançar endavant.
0: Però moment. Que diguis èxits econòmics sorprèn quan el club acumulava moltes pèrdues i la massa salarial estava disparada. Laporta sempre diu que l'herència va ser negativa i que a poc a poc han aconseguit reflotar en el club. A tu això et molesta?
13: No es molesta, això no és cert. Senzillament és no és cert.
0: Per què?
13: No és cert perquè si mirem els números del club, si mirem les auditories i fem un anàlisi des del 2010, quan arribem amb el Sandro Rossell de president, sí que ens som un club molt endeutat, un club amb pèrdues, i no hi havia Covid, en aquell moment no hi havia Covid. Sandro Rossell, en aquella presència, refà els números durant els primers 2 anys, evidentment, també vam dir, hi ha una herència dolenta, però les paraules herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de tirar-ho endavant. I en els 4 anys que el Sandro va ser president, va guanyar més de 130 milions d'euros acumulats, amb 9 títols, que és, realment crec que és un període del Barça superexitós, i a més amb tants pocs anys, tants títols i tants guanys econòmics. Quan el Sandro Rossell dimiteix, seguim la junta directiva, i en 6 anys van guanyar més de 110 milions d'euros i 13 títols, que no està malament. Ara, això sí, l'últim any, que és l'any de la pandèmia, clar, en perdem 128, degut a la reducció d'ingressos provocades pel tancament de l'estadi, tancament de la botiga...
0: Sí, que això és veritat, que la reducció d'ingressos dispara el percentatge de massa salarial en un 98%, sí, perquè normal, va costar rebaixar els salaris, però abans de la pandèmia ja la massa salarial estava al 74% dels ingressos, que és per sobre de lo recomanat.
13: Crec que,
0: 636 milions d'euros es pagaven als jugadors.
13: Crec que no arriba al 74, crec que era el 69 i pico, 70, perquè teníem una mica un límit.

0: pandèmia, ja la massa salarial estava al 74% dels ingressos, que és per sobre de lo recomanat.
1: Crec que,
0: 636 milions d'euros es pagaven als jugadors.
1: Crec que no arriba al 74, crec que era el 69 i pico, 70, perquè teníem una mica un límit, que era el 70%, que això inclou, evidentment, també les seccions.
0: Però el 70% és una xifra alta.
1: Pel Barça no, perquè el Barça té molts ingressos. Clar, és que això depèn en funció de quan un club ingressa més o menys. Quan el Barça té uns ingressos a prop de 1.000 milions, uns 70%, que són 700, que inclou, com dic ara, el bàsquet, l'handbol, el futbol femení, l'hoquei, el futbol sala... és una xifra que és respectable, evidentment, que un 70%, però el Barça s'ho podia assumir i ho podia pagar. Això també és veritat, que els marges eren petits, però sí que s'ho podia permetre. El que ens ho pot permetre el Barça és quan cauen els ingressos a partir del març del 2020, que deixem d'ingressar diners, doncs llavors el Barça ha de fer alguna cosa perquè no podem seguir pagant. De fet, els jugadors, al març del 2020, sí que van fer un esforç, tots, els jugadors, i un 14% dels seus salaris els van reduir i van anar a fons perdut. No se'l van recuperar mai, tant de futbol com de totes les seccions. I això va ser març del 2020, tot just quan començava la pandèmia. Aquí els vam donar les gràcies per l'ajuda al club, perquè era una acció voluntària, i el club també va reduir moltíssim. Per això, al final, l'any del primer any del Covid, es perden només 128 milions d'euros, perquè si hagués no estat aquesta reducció, haguessin sigut molt més. Hi ha un informe de la Lliga, de l'octubre del 21, que parla que al Barça la pandèmia li ha afectat al voltant de 500 milions d'euros. Per tant, això és l'afectació real que té el Barça per culpa.
0: Això és una auditoria que va encarregar la Lliga?
1: La Lliga va fer una auditoria de la qual parla de que el Barça ha inflat les pèrdues.
0: Barça de la Porta.
1: El Barça de la Porta. A l'any 21, el tancament del 21, des del març al juny, el fa la Junta de Joan Laporta, inflen les pèrdues des de 270 milions d'euros, més o menys aproximadament. Els motius, crec que és pel tema Laval, però no, aquí no hi entro. I amb aquesta inflada de les pèrdues, el que fan és que provoquen que el Barça perdi el fair play financer. I això és el que la Lliga explica en un informe que va fer l'any 21, arreu de l'auditoria que van fer. És un informe que és públic, si no el teniu ja us el faré arribar. I diu, el Barça és el club que li ha afectat més la pandèmia amb aquests 500 milions.
2: És veritat que la Lliga, en aquell moment, en aquell informe, diu que no eren computables els 160 milions de depreciacions de jugadors que va fer el Barça, que no calia computar-los, i els 91 milions per litigis. I això suma, 250 milions d'euros. Sí.
0: I això provoca que
1: hi havia alguna cosa
0: hi hagi
1: més.
0: 481 milions de pèrdues.
2: Això és el que va...
1: L'aprovat amb assemblea. Són 555 milions d'euros de pèrdues. I això és el que... Sí, també és veritat que el fet de que hi hagi aquestes pèrdues, que la Lliga diu que són provocades pel Covid, no les inflades, sinó vull dir les reals, els 280, el Barça tampoc reconeix que és per Covid, diu que és per mala gestió. Aleshores, si és per mala gestió, la Lliga ha d'imputar-te aquelles pèrdues en el mateix any. Si hagués el Barça dit la veritat, que és que el Covid i l'afectació dels ingressos fa que les pèrdues siguin de 280... per la pèrdua d'ingressos, aquelles pèrdues haguessin pogut amortitzar en 5 anys.
0: Ja,
1: per tant, l'afectació en el fair play hauria sigut mínim i el Barça no hagués perdut mai el fair play financer.
0: Posant a la pell dels oients, no? com se li fa entendre a la gent que un president digui que aquestes pèrdues són per mala gestió i l'altre et digui que són pel Covid?
1: Perquè jo no dic... No escoltem un a l'altre. Podem fer una cosa i és mirar els informes que fan els auditors i els experts. Per això la Lliga, que és el que garanteix la igualtat i el control econòmic de tots els equips de la Lliga fa un informe, l'any 21, l'octubre, en el qual diu que l'afectació del Barça del Covid són 500 milions d'euros. I això és el que a Barça li afecta. Que la Junta no... El que sí, hi ha un document prou important en aquest aspecte, que és... Mesos més tard, el gener del 22, quan el Barça comunica a Hisenda, 6 mesos més tard, l'aprovació dels comptes, com ha anat l'exercici fiscal, el Barça comunica a Hisenda que hi ha hagut una pèrdua de 555, però diu, però faré correccions. I el Barça li fa correccions a Hisenda a les pèrdues i al final acaba declarant una pèrdua de 280. Per tant, el mateix Barça ja reconeix a Hisenda que no és correccions a les pèrdues aprovades a l'Assemblea que fan que aleshores siguin menors. Per això dic que hi ha unes pèrdues que s'inflen, crec que el motiu és pel tema de l'aval econòmic que la Junta es veu obligada a posar per poder donar-lo l'any següent com un altre, en un altre sentit,

0: i treure's l'aval. Però no van caure que
1: això afectava el fair play.
0: Que això afectaria el fair play. Jo crec que aquí va faltar... Joan Laporta té experiència, evidentment, en aquest món de l'esport i de l'economia. Crec que hi havia membres de la seva junta directiva que potser no van ser capaços o no tenen l'experiència com per pensar que això podria afectar, i va afectar, i avui en dia, que han passat quasi 5 anys més tard, encara estem patint el fair play per poder fitxar jugadors o per renovar jugadors.
2: Jo vull preguntar-te per dues afirmacions de dues persones. Una molt propera a tu, amic teu, i que va ser vicepresident fins i tot amb tu, que és el Jordi Moix,
0: sí.
2: I una altra de Joan Laporta. Jordi Moix ens va dir aquí, en aquesta casa, que és veritat, reconeixia que a la vostra època veu estirar tant el braç com la màniga. No més el braç que la màniga, però sí que va reconèixer que veu estirar tant el braç com la màniga i que si venia un constipat podíeu patir. Això,
0: sí.
2: Estàs d'acord?
0: No. Nosaltres, a la nostra època, érem conscients de que teníem que... Estàvem en ple creixement del club. El club, aquell moment, si us recordeu, era el club que ingressava més en el món, era el club que tenia més èxits esportius, i teníem que mantenir també aquell equip tan competitiu. Teníem certs jugadors que tenien ofertes de fora i volíem que no marxessin. Per tant, el que vam fer va ser just arribar als límits. O sigui, el límit del fair play el teníem al límit. No ens sobrava gaires diners. I vam fer-ho perquè per mantenir l'excel·lència esportiva de jugadors tan importants com Bussi, que tenia ofertes per anar a jugar a Anglaterra, o Messi, que tenia altres ofertes, i que cada cop que hi havia una renovació, no volíem que marxessin. Per què? Perquè pensàvem que el que volíem era mantenir aquell grup de tant èxit, i parlo de l'any 17, 18, la sortida del Neymar va provocar tot això bastant, perquè...
1: Quan dius que Bussi tenia ofertes per anar a Anglaterra, eren del Manchester City de Guardiola?
0: No diré els noms dels equips, però això li hauríeu preguntat al senyor Ovich, al seu agent, no?, que aquell moment ens ho va dir, i no volíem que marxés. O Messi, que tenia ofertes constantment, no? Aleshores, què vam fer? Vam a molts d'ells se'ls va igualar les ofertes que tenien d'altres equips per seguir en el Barça.
2: La segona afirmació és la de Joan Laporta, perdó, Jordi, és la de hem salvat el Barça. No sé si també estàs d'acord amb aquesta afirmació o no.
0: Home, mira, si tiris enrere, jo diria que va ser Sandro Rosell qui va salvar el Barça quan va rebre el 2010 el club amb aquella situació econòmica tan fotuda que teníem, també. Perquè no ens en recordem ja, però tenia el club un endeutament superior als ingressos, teníem també unes pèrdues acumulades d'aquell any de quasi 60 o 70 milions d'euros. Tot això es va refer, es va tardar un any i mig, dos anys, en dos exercicis. Però, a veure... Si mirem l'hemeroteca i la història del Barça, veurem que des de l'època de Llaudet, quasi abans, cada cop que ve una junta directiva diferent de la que hi havia anterior, sempre és, l'anterior ho ha fet fatal, ha estat una herència nefasta... Jo he mirat a vegades l'hemeroteca i dic, mira, es repetia el mateix als anys 50, als anys 60, als anys, inclús quan guanya Núñez. Recordem que Núñez també, que va ser un molt, molt bon president des del punt de vista, també va dir que la gestió mundial havia estat molt dolenta econòmicament. Per tant, és algo que continua. L'únic, jo ja ho accepto, això. Jo vaig dir-ho en el 2021, quan guanyé Laporta, no vaig dir res. Vaig dir, escolta, és normal que ho digui, no? El que no m'agrada és que en aquesta campanya, el 2026, han tornat a parlar de l'herència econòmica. Home, han tingut 5 anys i mig per solucionar aquests temes, com han fet tothom. Val? Per què? Perquè crec que aquesta excusa ja no és bona i forma part d'un relat, que és un relat que... El puc entendre, perquè passa molt en el món polític. Cada cop que ve un govern de diferent color, sempre es carrega de raons per criticar l'anterior, no? Però no cal. 5 anys més tard, 6 anys, seguir parlant del mateix.
1: Però sí, és veritat que comparant i sense tenir en compte el Covid, abans de la pandèmia, la massa salarial era de 636 milions d'euros, un 70-74%, i ara són 565 milions d'euros, un 54%. És un percentatge inferior.
0: Sí.
1: És a dir, s'ha rebaixat la massa salarial, que normal, al final és molt important perquè és, diguem-ne, en el que més gasta el club de llarg.
0: Sí, però normal que es rebaixi, perquè tots aquells grans jugadors que teníem, que havien guanyat molts títols, són jugadors que, evidentment, ja no hi són, i ara n'hi ha uns altres que estan començant la seva història esportiva. Són molt joves, la majoria. Per tant, a mesura que vagin guanyant, ja anirem veient com hauràs d'anar augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, però l'important no és la massa salarial, l'important és que el club aconsegueixi més ingressos. Jo amb la massa salarial no hi faria mai una, un cop de cap i... No, jo sempre vaig procurar, sobretot, que els ingressos del club anessin creixent per poder mantenir els jugadors que volíem. El Barça no som un club venedor, som un club que els jugadors venen i volen jugar al Barça per inclús retirar-se'n aquí. I crec que aquest és el camí del Barça, preocupant-nos dels ingressos, de recuperar els ingressos, de pujar. De fet, ja a l'any 2020, tot i això, aquestes xifres que ara estàveu donant, doncs la revista Forbes, el 2020, senyala el Barça primer cop a la història com el club més valuós del món de l'esport. No és casual que després de molts anys de gestió i de creixement i de nous recursos i nous ingressos, doncs el Barça tingui aquest reconeixement l'any 2020, en pandèmia. Com ho vam aconseguir, això? Jo amb això sempre ho explico a vegades quan parlo amb socis. Dic, el Barça vam fer alguna cosa diferent perquè tothom està acostumat, doncs, als ingressos clàssics, que és el ticketing, els dies de partit, la televisió i els patrocinis. Nosaltres vam introduir noves formes d'ingressar diners, que és un, per exemple, doncs el Barça Studios, que era tota aquesta fàbrica de continguts especial que el Barça tenia com a premium i que els podies vendre, i això vam fer aquella sèrie de Match Day, i teníem els projectes de fer algunes documentals, algunes sèries. Vam començar també a recuperar el tema de la botiga, i a partir de la botiga BLM vam començar a créixer amb més botigues, que és quelcom que actualment el club té, que també forma part l'herència, això, també, per això no ho diuen, aquesta va ser bona.
1: També... BLM forma part de l'herència,
0: Les botigues del Barça formen part de l'herència, com Barça Studios forma part de l'herència, o el Barça Innovation Hub. Actualment ara estan també doncs, anunciant certs acords amb empreses, que és un altre projecte que aporta ingressos, com les escoles del Barça. Tot això ho vam crear als anys 14, 15, 16, però per què? Perquè tenim una competència ferotge dels clubs anglesos i dels clubs d'estat, que tenien molts més ingressos que el Barça, i teníem que competir amb ells per poder tenir els jugadors que volíem, no? I ho vam aconseguir. De fet, ho vam aconseguir, i per això el 2020 doncs, tenim aquest reconeixement internacional com el club més valuós del món, amb més ingressos, això sí, amb una base salarial de 70%, ho reconec, però no m'importa, perquè volíem aquells jugadors, i al contrari, vull dir, si el que volíem era fitxar més jugadors encara més bons, pensant que venia també la Superliga Europea.
1: Ara, si
0: poguessis
1: tirar enrere, els 222 milions d'euros de Neymar, no te'ls guardaries?
0: Home, si hagués sapigut que venia una pandèmia, em hagués guardat moltes més coses, no només els 222 del Neymar.
1: Que al final, Dembélé ha guanyat la pilota d'or, però fora del Barça, Griezmann és llegenda, però l'Atlético de Madrid, sí. El fitxatge de Coutinho, clar, els tres fitxatges més cars de la història, cap dels tres ha triomfat al Barça.
0: No, cap dels tres. I és una llàstima, perquè eren jugadors d'una qualitat, bueno, crec que contrastada. Dembélé ara triomfa amb Luis Enrique a París, al PSG. Jo m'alegro, per Luis Enrique, m'alegro pel Dembélé, que els hi vagi bé, però clar, és una llàstima que no el tinguem aquí. De fet, Xavi Hernández ho va dir-ho quan entrenava, diu, no el deixem marxar, aquest noi, no el perdem, aquest, el Dembélé, perquè era un jugador doncs, amb un potencial enorme. Potser és que el van fitxar potser massa jove, potser és que va tenir aquelles lesions de mala sort que li va durar moltíssim, o Griezmann, no? Que Griezmann doncs, venia doncs, mica a fer un relleu generacional. Allò que parlava abans, no? En l'any 2019, després de Liverpool, ens adonem que l'equip comença a tenir una fatiga. Jo, aquell moment, potser el meu error va ser no començar aquell moment ja el relleu generacional, sinó vam donar un any més de marge a aquell equip. Evidentment, no va anar bé.
1: Aquell... O sigui, el relleu generacional hauria d'haver començat just després de Liverpool.
0: Sí, jo, és potser el que vaig pensar després que, en aquell moment... Estàs molt ficat en l'equip i amb els jugadors i penses, va, un any més de... I vam portar Griezmann per fer això, per portar aquell relleu generacional. Si haguéssim usat l'any 2019, alguns jugadors ja haguessin marxat, però ho va fer Koeman. Koeman sí que es va atrevir a fer-lo. També t'has d'atrevir, a fer un relleu generacional com a entrenador, com a directiu. No és fàcil quan tens aquestes llegendes que van guanyar tot i que ens ha fet gaudir tant en els socis del Barça. Per tant, quan t'atreveixes i Koeman va acceptar el repte, doncs Koeman va fer, doncs, hi ha un cert jugador, si penseu, el 2020, doncs, que van marxar aquell estiu, van portar joves que van fer pujar del futbol base, per exemple, Pedri. Clar, el Pedri és Koeman qui diu, el vull jugant al primer equip, no el vull cedit, no? I Xavi segueix després.
1: Ramon Plans va insistir molt, no, en fitxar-lo?
0: Sí, sí, sí. De fet, si us recordeu, vam fitxar i va seguir un any jugant a les Palmes. Vam dir que segueixi a les Palmes. I l'any següent el volíem potser cedir a algun equip. I quan el Koeman el veu entrar al primer, diu, este se queda aquí, este no lo cedemos.
3: Però, per tant, en aquest no volíem que marxéssim, que abans has dit no volíem que marxéssim, aquí admets un dels pecats del teu mandat, que es va produir un... una cascada a partir dels ingressos per Neymar i que tu no vas saber dir no? És dir, aquest sí, i el no saber dir no et va portar a una situació molt insostenible des del punt de vista de la despesa, la massa salarial, etc, etc.
0: No, és que no volíem que els jugadors s'anessin a altres equips.
3: Ja.
0: Jo no volia que, per exemple, el Sergio Busquets, que per mi és el millor migcampista de la història que hem tingut aquí i del món.
2: Aquí estem d'acord.
0: Ell hauria de tenir una pilota d'or, també, el Sergio, doncs que marxés. I tenia ofertes molt bones, i clar, jo entenc, quan un professional com ell diu tinc ofertes millors a fora, doncs, bueno, se li va igualar, més o menys, a les ofertes de fora, no? O Leo Messi. La sortida de Neymar també provoca una cosa, és veritat, ara m'he recordat que van pagar 222 milions i unes setmanes més tard corria el rumor que havia un equip també doncs, que estava preparant 400 milions d'euros, que era la clàusula del Leo, no? I mica per evitar aquests cants de sirena i aquestes...
1: Però corria el rumor o sabíeu, o bueno, teníeu algun indici havien, real, ferm, de que podia,
0: sí,
1: pagar-ho algú?
0: Havien arribat uns diners des d'un país àrab, unes comptes, Europa, amb un objectiu que era el possible fitxatge de Leo Messi. I què van fer? Doncs,
1: i quin país? I quin equip?
0: És igual, ara no.
1: Ja ha prescrit la història, no, fa molts anys.
0: No, hi ha pocs equips a Anglaterra, home, o els països d'estat que puguin pagar aquestes quantitats.
1: Va arribar que el City volia pagar 400 milions d'euros.
0: No, City no, jo no dic el City, dic que hi havia un equip, jo no dic els noms dels equips.
2: Clar, és un país àrab i Anglaterra.
0: El que vam fer va ser parlar amb el Leo Messi i amb el seu pare, li vam dir, escolta, hem de pujar-te la clàusula. I la clàusula d'aquell moment, que era de 400, li van pujar fins a 700, que ja era una xifra prou alta. Ara, què comporta això? Si puja la clàusula, també s'ha de pujar la retribució del jugador i el seu salari. I això va ser a l'any 17. Aquella sortida del Neymar, doncs, home, és veritat que va ser, com diu el Jordi aquí, va ser un trasbals pel club, no volíem que marxés. I s'ha de buscar el substitut, hi havia una oferta que havien fet per Mbappé i una altra oferta que havien fet per Dembélé, els tècnics preferien Dembélé.
1: Va arribar a fer una oferta per Mbappé?
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: I tant que sí, en el Mónaco, i tant que sí.
1: De quan?
0: No, l'oferta no era oferta, et deien val 180. Ah. Si voleu el Mbappé són 180 i ho va pagar el PSG. Perquè el PSG estava allargant molt.
1: Però qui decideix entre Mbappé i Dembélé?
0: Els tècnics. O sigui, les decisions de fitxar jugadors són sempre dels tècnics. Jo l'única decisió que he pres com a, diríem, president o com a directiu, allò empujant molt, va ser el fitxatge de Luis Suárez. I em vau criticar molt tots els mitjans, per tant, vaig aprendre la lliçó de que un president o els directius no ens podem ficar en la part esportiva. Hem, evidentment, de confiar en els tècnics, en els directors esportius, en els entrenadors, i a partir d'aquí, les fitxatges els decideixen ells. Una altra cosa és la part econòmica.
1: I per què el de Luis Suárez sí?
0: Perquè necessitàvem un golejador, i era fàcil, perquè era el botador aquell any a Europa, i perquè Luis Suárez era un jugador que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça, i aquell any doncs va coincidir, ho vam parlar amb el Zubi i amb el Luis Enrique, que tothom va quedar d'acord doncs, que fitxàvem el... i que va costar diners, perquè ningú se'n recorda, van ser 90 milions de l'època, que era una xifra molt respectable. Això va ser l'estiu del 14, sortint, evidentment, del Mundial de Brasil. Crec que el Mundial on va tenir un comportament una mica especial.
2: Va mossegar Chiellini.
0: Sí.
1: Estem amb Josep Maria Bartomeu,
0: especial, sí.
1: Analitzant la seva gestió al capdavant del Barça, també opinant sobre la situació actual del club. En una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des de que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves?
0: No, el comunicat no desmentia. El comunicat, jo vaig fer unes declaracions arrel... Això va ser, crec que... Pot ser l'abril de 2020?
1: Febrer
0: 2020.
1: Just abans de la pandèmia.
0: Vaig fer unes declaracions en les quals vaig dir el Barça té una empresa contractada per fer el monitoratge de les xarxes socials i vaig dir, i no m'arrepenteixo, ho tornaria a fer. Crec que va ser així, les declaracions que vaig fer. No me recordo com va anar amb l'entrega d'un premi...
2: Vázquez que... Montalbán, sí.
0: Ah, Vázquez Montalbán. I vaig dir, no, ho tornaria a fer, evidentment. I ho tornaria a fer, i de fet, el Barça segur que avui dia també ho fa. Alguna manera o altra, les grans institucions, les grans empreses, doncs han de tenir un servei que faci el seguiment de les
1: xarxes socials. Nosaltres vam explicar una notícia que el club va fer un comunicat desmentint-la, aquell era el sentit del comunicat, i ens vam veure obligats a explicar i ensenyar les proves al larguero el mateix dia. Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia era certa.
0: Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona, i vaig dir, i ho tornaré a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. També ens hem de col·locar que això va succeir al final del 2017. Aquella època, evidentment, no era tan conegut el món de les xarxes socials, no és com ara, que ara tenim molta més informació, però jo que vaig, en aquell moment, estava molt preocupat per el que passava i el que es parlava a les xarxes sobre el Barça, vaig preguntar una mica, i grans bancs, grans governs, tothom ho tenia, no? I alguns clubs també ho tenien ja. El Barça encara no.
1: I quins clubs?
0: Doncs els clubs anglesos ho tenien, per exemple. Algun club també italià tenia doncs uns serveis contractat per fer el seguiment de què es deia la xarxa social.
1: Però una cosa és el seguiment i l'altra és intervenir.
0: També intervenir. Com ens intervé? A veure, crec que hem d'explicar als oients que el Barça tradicionalment sempre ha tingut un servei de monitoratge dels mitjans de comunicació tradicionals, és a dir,
1: aquest ràdio,
0: televisió i premsa. Sempre ho ha tingut, tenia un equip intern i també un altre equip que s'es contratava extern, gent doncs, que et va dient què està dient cada mitjà de comunicació, no només a Barcelona i a Catalunya, sinó al món, també, què diuen als Estats Units, què diuen a Japó, sobretot què diuen en els països on tu tens uns certs interessos comercials. No? Això ho teníem. No ho teníem en l'àrea digital. I en l'àrea digital teníem les nostres xarxes socials, però no ho teníem. I per això, al final del 2017, arrel de tota l'afer Neymar, que hem parlat abans, i arrel del procés, que amb tot el soroll que això comporta, es parlava molt del Barça, es parlava molt de la seva reputació, i jo vaig decidir-ho jo, dic, escolteu, ho tenim al club? No, doncs pues contractem-ho externament.
1: I és veritat que en una reunió, ens ho va explicar Emili Rousseau, antic directiu del Barça de l'època a la SER, vas dir que triaves Nystream perquè tu havia demanat la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santa Maria?
0: Sí, això ho havia sentit. No, no és cert. Amb aquesta senyora no he parlat mai, amb la senyora ni la conec de res. No, això no és cert. Això
1: no va ser una contractació política, Nystream?
0: No, al contrari. Jo buscava contractar una empresa que no estigués al món polític, perquè hi havia algunes empreses que vaig mirar que treballaven pel govern d'Espanya, altres pel govern de Catalunya, altres treballaven per grans bancs o per altres governs. I vaig escollir Nystream precisament perquè tenia una mica aquest sentit neutral en el món polític que jo buscava.
1: I si era un servei...
2: Havia treballat per Societat Civil Catalana, sí, enviant però... missatges contra el procés,
0: sí, precisament. Sí, però això, arrel de la vostra investigació, s'ha anat descobrint. En aquell moment, ell crec que tenia un client a Espanya que era la Conferència Episcopal, tenia, i un altre que no recordo, que era un banc, no sé quin banc era. Però no havia
1: treballat... Dient que no sabies que havia treballat per Societat Civil Catalana?
0: No, clar que no ho sabíem. Al final, si t'ho diuen, quan...
1: Qui t'ho diu?
0: Crec que va ser vosaltres.
1: No, nosaltres sí, vam explicar això, però qui et parla de Nystream?
0: No, Nystream m'hi parla el president de la...
1: Jaime Malet?
0: Això, el president de la Càmera de Comerç Americana a Espanya... coincidim en un lloc i jo estava explicant que estava buscant això, que havia trobat altres empreses que ho feien, que no eren... I em diu, conec una. I em va donar un telèfon. I vaig trucar.
1: I si era una contractació tan normal i transparent, per què s'amaga la junta directiva i per què es fraccionen els contractes de Nystream?
0: A veure, no és que s'amagui, però sí que en aquell moment, torno a repetir, ens hem de col·locar en aquell novembre-desembre de 2017 o gener de 2018, no me'n recordo molt bé, però va ser aquella època. No és que s'amagui, però el que passava a Catalunya també passava en el Barça. Tenim una certa divisió, els del sí, els del no, i, evidentment, les relacions a vegades són complexes quan hi ha diferències polítiques. Per tant, jo no volia que això s'utilitzés d'una forma polititzada, perquè al final el que volíem saber era què es parla a la xarxa sobre el Barça, quines són les converses, si hi ha algun negatiu que afecta la reputació, doncs fer missatges positius dintre de les converses per canviar el to de la conversa.
1: Missatges positius i atacs als que ens ataquen.
0: Però això no és cert. Això ho nego. Jo no vaig, no vaig...
1: No, els missatges existeixen,
0: no, no,
1: vull dir...
0: Però jo no vaig contractar mai a Nystream per fer
1: missatges. Bueno, però Nystream va no llançar missatges i ho saps. Que
2: per què no ho vas frenar?
1: Bueno, tan fàcil com llegir-ho.
0: Ho he vist ara.
1: Ho he vist ara
0: en aquests últims anys.
1: Pues mira que ho vam explicar fa temps.
0: No, ara vull dir, després de la contractació hi ha certs missatges i ho va explicar el senyor Ibáñez, si ho recordeu, en l'últim judici del cas...
1: Sí, en aquell judici el senyor Ibáñez en aquell judici va explicar que havia fet una entrevista a Catalunya Ràdio per desmentir-nos, pactada amb el club, i que va reconèixer que ell havia mentit en aquella entrevista. Això
0: I,
1: va
0: que,
1: dir Ibáñez,
0: i que ell havia fet alguns missatges negatius sense que el club li demanés ni que tingués cap instrucció, perquè mai li van demanar que fes això. Per tant, això està fora contracte. Però per què no s'explica a la Junta? La Junta se'ls explica mesos més tard, val? Al cap d'uns mesos, però al principi no, perquè tenim també un problema polític dintre de la Junta. Jo que pretenia era que el Barça, tot i que la política forma part del club, però no prenguessin decisions des del punt de vista polític, perquè hi havia moltes tendències. I llavors, això no és que s'amagui, perquè ho sabien tots els executius del club, ho sabien els directors de les àrees, tothom sabia que contractàvem una empresa per fer monitoreig. Però a la Junta se li va explicar, bueno, alguns potser ho sabien ja, però formalment se'ls hi va explicar al cap de 8 o 9, 10 mesos, crec que va ser el setembre del 2018. Però, a veure, certs directius ja ho sabien, eh? Però no era d'una forma formal. I per això, doncs, s'explica. La segona pregunta que em feies és per què es fa...
1: Per què es llancen atacs?
0: No, atacs no.
1: I per què es fa fraccionat?
0: Fraccionat, sí. Val. A veure, no és que es faci fraccionat. Nystream és una empresa que té les seves filials. Val? Es contracta una empresa que és Nystream. I Nystream decideix certs contractes amb les seves empreses en funció del que se'ls demana, quines empreses del seu grup ho faran. I fan
1: contractes. Però sorprèn que les empreses del grup Nystream algunes no tenien cap activitat i que els contractes s'havien fraccionat justament per evitar que els controls interns del grup ho detectessin. Això sorprèn.
0: Però les empreses que fan la contractació del grup Nystream ho decideixen ells. Contracteu amb aquesta, amb això amb una altra. Ho important és que l'empresa matriu és Nystream, una sola empresa la que fa el servei de monitoratge. I això és el que es fa. Al final no s'amaga que hi ha una empresa que es diu Nystream.
1: Si poguessis tornar enrere, contractaries a Nystream?
0: Clar, un altre cop, sí.
1: Sí?
0: Evidentment, potser posaria un cert control.
1: Aquí no aprens la lliçó.
0: Però segurament amb algun control més perquè no passés algunes coses que han passat. Però sí, el Barça necessitava un servei de monitoratge, evidentment, com el tenen, com he dit abans, com el tenen grans empreses, grans institucions, perquè...
1: I contractaries a Nystream pagant lo mateix? O intentaries pagar una mica menys?
0: A veure, de fet, el preu que vaig pactar jo el dia que el contracto, després el nostre director general va rebaixar, va negociar la rebaixa. No era un preu exagerat, hi havia ofertes, empreses més cares que Nystream, per exemple, una que es deia Denso va fer una oferta que era bastant més alta que... 3 vegades més que Nystream. No em va semblar un preu exagerat perquè el Barça té... Clar, no mira les xarxes socials que tenim aquí al voltant nostre. El Barça el que feia era mirar les xarxes socials que hi ha a molts països del món, tenim més de 500 milions de seguidors a les xarxes i tothom participa més o menys en moltes converses que hi ha a les xarxes socials i es tractava de veure què passava a tot arreu. Sobretot perquè patrocinadors i sponsors, a vegades els hi preocupava molt la reputació del Barça perquè tenien la seva marca associada a nosaltres i, vulguis o vulguis, tot el tema del procés, home, en el Barça no ens ajudava molt el fet que hi hagués tan soroll a Catalunya, perquè som un club global, som un club molt transversal, també en aquest sentit, i tot i que nosaltres doncs, teníem la nostra opinió, evidentment, en els afers polítics, jo no volia que el Barça doncs, es polititzés i ni que... Vam arribar, evidentment, a estar a la presa de decisió. Vam dir que sempre estaríem d'acord amb la dreta a decidir i vam formar part de la plataforma, però més enllà no volíem anar.
3: Però, escolta una cosa, aquesta qüestió de Carlos Ibáñez. A Carlos Ibáñez l'encàrrec que se li fa, escolta, estem preocupats per l'imatge del club, mira a veure on estem, amb el tema Neymar, amb el tema procés. Sí? Això és l'encàrrec, diguem-ne.
0: No,
3: formalment aquest és l'encàrrec. Però després ell, de motu propi, i sense que sigui una indicació ni un requeriment del club, de motu propi, i sense que el club ho sàpiga...
1: Insulta.
3: Es dedica a atacar altres. Realment és bastant insòlid com una empresa rep l'encàrrec de monitoritzar, escolta, a veure com estic a xarxes, i sense dir-li qui li fa l'encàrrec, decideix començar a fer tota una sèrie d'atacs, insídies, denigrants, a tot un seguit d'actors vinculats al Barça. No és realment sorprenent i molt difícil d'explicar com aquest senyor Ibáñez pot, segons la teva versió, prendre aquesta decisió sense el coneixement del club.
0: Torno a dir-ho, el club no ho sabia, ni el club li va encarregar.
3: Però no ho trobes molt insòlid.
0: Ni era el motiu de l'encàrrec. El que sí és cert és que, si mirem tot el procés, o ara que estem, evidentment, amb això, aquesta empresa Nystein feia moltíssims informes relacionats amb el món de les xarxes socials, el Barça, sí, la seva reputació... És una petita part. Clar, parles d'una petita part, eh? Una petita
1: part. Hem de fer pausa obligada. I mira que és interessant el tema.
0: No,
1: i
0: a la tornada
1: tanquem el cas Barçagate i obrim el dolorós cas Negreira. Són les 12:58. Pausa i seguim.
4: Què t'hi jugues?
5: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
6: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
7: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
8: ¿Te has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
9: Ortopedia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopedia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
10: A Emcat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
11: I també totes les eines i ferreteria.
10: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
11: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
12: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
1: Es la 1 mediodía en Canarias. El gobierno prevé aprobar 179 iniciativas en este 2026 pese a la falta de mayorías que, entre otras cosas, le ha impedido presentar los presupuestos generales del Estado. Lo está anunciando hasta ahora el Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Adrián del Pozo, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Son en concreto 48 leyes entre orgánicas y ordinarias que necesitarán el aval de las cámaras y 131 reales decretos que no tendrán que convalidar. Casi 180 iniciativas que el gobierno quiere sacar adelante este año. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
14: Significa que esta legislatura suma y sigue. Demostramos la voluntad de que se siga transformando la realidad desde el Gobierno de España. Este es el penúltimo plan anual normativo que va a aprobar este Gobierno. Nos queda el plan anual normativo del año 2027.
13: El optimismo del Gobierno al presentar así este plan choca con la fragmentada realidad parlamentaria que hace que no hayan podido presentar los presupuestos generales del Estado. Además, el Ejecutivo ha presentado el informe de ejecución del plan del año pasado, un balance que revela que solo se han aprobado un tercio de las iniciativas comprometidas y la mayoría, un 46%, siguen en tramitación.
1: Además, el ministro Óscar López acaba de anunciar la oferta pública de empleo para este año. Son 37.000 plazas. Crecen un 42% las destinadas a puestos para tecnologías de la información y la comunicación. Es la primera vez que se crean en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos.
15: Tiene sobre todo una gran prioridad. Y esa prioridad es la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Vamos a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo público.
1: Mientras, el Ministerio de Sanidad ha emitido un comunicado explicando que está haciendo un seguimiento estrecho, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, de la situación del crucero en el que se ha producido un brote de antivirus y en el que han muerto 3 personas. Sobre lo explicado esta mañana por la OMS, que ha informado de que el plan es que este barco se desplace a Canarias, el Gobierno apunta a que en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco a su paso por Cabo Verde, se decidirá qué escala es más pertinente.
4: siguiente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad explica no adoptará ninguna decisión, como así se ha hecho saber también a la Organización Mundial de la Salud. Esta mañana, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho que otra de las posibilidades es que el barco vaya a Países Bajos, ya que tiene bandera de este país. Simón, en Cataluña Radio.
16: Aún no es seguro que vaya a llegar a Canarias este barco. El barco tiene bandera holandesa, la compañía, el armador del barco es de Holanda y por lo tanto todavía estamos hablando entre todos los implicados la posibilidad de que en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más, digamos, cercano de Cabo Verde, que vaya directamente hasta Holanda. Estas decisiones se están tomando ahora mismo en estas horas.
4: Más asuntos. Vox se desmarca de la estrategia del Partido Popular en el juicio por el caso Mascarillas, al pedir una pena para el comisionista Víctor de Aldama que le evitaría la entrada en prisión. Pepa Millán ha dicho que todos son igual de culpables.
17: Y lo único que podemos esperar es que los jueces, como digo, trabajen en libertad y con independencia para que todos, sin excepción, todos los que han estado metidos en la peor trama de corrupción de nuestra historia reciente, paguen por lo que han hecho.
18: Cadena Ser. Servicios informativos.
19: ¿Qué haces?
20: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
19: ¿Qué es eso?
20: Es el mantra clave del verano.
19: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
21: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
22: 100% asegurado.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: ¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
24: Cambia tú también de nevera con el renove de MediaMark y ahorra 79 euros en un Combi No Frost Samsung de 2 metros de altura y clasificación energética A por 899 euros.
25: ¿Hazte un renove?
24: MediaMark.
26: Dale, José. Venga, va.
27: Una nana, Camila, podría anar a dormir.
28: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
29: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim.
30: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: I ara ens divertirem escoltant missatges dels oients que ens han arribat per Josep Maria Bartomeu, que està amb nosaltres al Què t'hi jugues, però no el respondràs tu, el respondrà el nostre Bartomeu.
31: Sí, m'ho va dir, sí, fer una resposta als oients, donar una resposta a tots aquells que tingui una cosa a dir-nos.
2: Com? Què diu?
31: Fer una dir-nos, sí, i llavors jo. Bé, podem escoltar primera nota veu, noteu? Vinga.
32: Hola, bon dia, com esteu? Sí. Jo li volia fer una pregunta al senyor Bartomeu, el meu nom és Sílvia Pedrosa, i m'agradaria saber com van anar els fitxatges del Coutinho i el Dembélé, qui ja estava darrere i tot plegat. Sí. Merci.
31: Bon dia, senyor Sidosa. Filipinho i Lomelé, senyora Sidosa, van ser dos grans xatxes de futbol salona, en el seu moment, ho hem dit tant, ho hem dit abans. Teníem bon olfacte,
2: sí.
31: Perquè, en el fons, teníem els diners del Ney Múnior, i
2: Neymar Júnior.
31: Neymar Júnior, i clar, Filipinho tothom volia, però va ser últimament.
2: Filipinho és Felipe Coutinho.
31: Filipinho va ser últimament. I Lomelé, pota d'or. Jo diria que és
2: pilota d'or.
31: Pota d'or.
3: En el temps, sí.
2: Més missatges, va, final, més missatges.
31: Mica, i per últim.
33: Hola, senyor Bartomeu. Em dic Ramon Tresserres i Bassat.
31: Bon dia, senyor
33: Retreçat. Vostè va fer una gran gestió al capdavant del club, però és el senyor Laporta qui ens ho vol amagar. Oi que és veritat?
31: I tu també, senyor Retreçat. El senyor Porta va portar una pèrdua que no corresponen. No corresponen aquestes pèrdues. I per això portem 5 anys sense fatxes per culpa del senyor Porta. Home. 5 anys sense fatxes per culpa del senyor Porta. I clar, fer una gestió lamentable que es fes... No, m'entens?
0: Jo sé que tu saps encaixar, però quan escoltes la teva imitació, què penses?
1: Que parla millor que jo. Encara ho fa prou bé. No, però deixa'm respondre això que deies dels fitxatges que t'han preguntat, que està molt bé. És qui hi ha darrere? Sempre hi ha els tècnics, evidentment.
0: Sí, ho hem comentat abans.
1: I aquí Robert Fernández i Pep Segura i Raül Sallí, i molta gent doncs estava darrere, bueno, i els entrenadors, com Valverde, que evidentment...
0: Xuri Verde.
1: Exacte.
3: Escolta, quan has parlat de fitxatges als que estaves tu al damunt, has parlat de Luis Suárez.
1: Sí.
3: N'hi ha alguns altres, no?, que hi vas estar molt damunt. De Jong, per exemple?
1: No, De Jong el volien fitxar.
3: Griezmann? De Jong, no, però... Griezmann no són dos casos també?
1: No, però De Jong, per exemple, era un fitxatge que volien el club. El volia el club. El que passa que va haver un moment que es va escapar una mica i el, se'n va acabar el PSG i em van demanar, pots anar tu a parlar amb ell? Però ja havíem parlat amb ell feia molt temps, eh? I vaig anar a parlar amb el De Jong, li vaig explicar el per què era millor el Barça que el PSG, i bueno, em va fer cas, però...
0: I és veritat que en aquella negociació Erika Vidal i el representant de De Jong a qui vau puentejar per intentar fitxar-lo pel Barça que es peguen?
1: No, pagar no, però arrel de
0: bueno,
1: que...
0: Bueno, hi va haver crits i amenaces.
1: Bueno, més que amenaces, és, hi havia un principi d'acord que la gent del Frenkie, doncs, segons Dembélé no estava respectant, segons la gent del Dembélé... La Vidal no el respectava, deia... Va ser una mica un obloc entre ells, que sol passar al món del futbol, però que va quedar arreglat. I va venir el Frenkie de Jong.
0: Del Barça-Gate ja hem quedat que tornaràs quan puguis declarar. Ja ho has demanat formalment, tornar a declarar per veure l'últim informe dels Mossos d'Esquadra, o no?
1: Sí, em sembla que sí. Jo, o sigui, l'informe ja el tinc, eh?
2: Sí, i nosaltres l'hem llegit, eh?
1: Ah, l'he llegit, l'informe.
2: Fa més d'un mes, que l'hem llegit.
1: Bueno, no, jo encara no l'he llegit, però sí que vaig demanar, i a més ho vaig dir-li al jutge, també el mateix dia que vaig declarar el mes de març, dic, acabo de rebre això fa 3 dies, dongui mora, allò que, com el metge, per anar, doncs, a
0: declarar. Quan hagi declarat, tornes a venir.
1: Torno a venir, i parlem de la segona part de l'informe.
2: Román Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar.
1: Sí, també ha demanat, sí.
2: Cap de serveis jurídics de Barça.
1: Sí. Jo crec que tothom voldrà tornar a declarar en funció del que surt el segon informe. Crec que té cert sentit.
0: Abans, és que, clar, el segon informe surt en converses teves amb Jaume Masferrer, on t'envia informes en els quals hi ha atacs a diverses persones i surten que tu te'ls has descarregat, per tant, s'ha d'entendre que els has vist.
1: Però els atacs... A veure, tornem a parlar. Un dels atacs, perquè ho parlem com si fos una cosa... dels informes que fa Nystream, aquesta empresa, sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són, o missatges que són atacs, que ell ha dit, en seu judicial, jo vaig fer això sense el permís del club ni l'autorització del club. Val? Això ho ha dit el senyor Ibáñez, ho va dir en l'últim interrogatori o judici que va haver-hi. Per tant, ara m'ho miraré i també... Aquí també hi ha una participació estranya dels Mossos d'Esquadra, perquè a vegades molts missatges que m'estem veient, que més analitzem això, estan tres de context, a vegades, molts missatges entre persones del club. Perquè si mires tot el missatge, té un sentit, si mires un tros, doncs té un altre. No? Però això vull llegir-ho, vull enviar-ho i tornarem aquí doncs abans del 30 de juliol.
2: Un d'aquests missatges...
0: Tornarem abans del 30 de juliol.
2: Vale, perfecte.
1: 31.
0: 31 de juliol.
1: Sí, sí.
2: Un d'aquests missatges...
1: A veure, a no ser que la instrucció l'allargui. Sí. Espero que no.
0: Jo nosaltres també.
1: Jo espero que no, perquè...
2: Que fa molts anys, ja.
1: Portem 6 anys.
2: Sí, sí, 6 anys.
1: Em recorda el cas Neymar, no? El cas Neymar va començar el novembre del 2013 i es va acabar tot just fa 15 dies, que finalment el Tribunal Suprem doncs, ens ha exonerat tant a Sandro Rossell com a mi de tot. Que, per ser gràcies perquè ho vau dir-ho vosaltres.
0: No, bé, no faltaria.
1: Com a informació, doncs, que... El cas Neymar havia acabat amb el tema del Tribunal Suprem exonerant el Sandro Rossell, Bartomeu i també el Barça. Perdona, cosa, per exemple, que TV3 no ha fet.
2: Com?
1: Des de que va sortir l'exoneració del Tribunal Suprem, TV3, que és el mitjà més important de Catalunya de comunicació, no ha dit, ni en un TN ni en cap programa, que hi ha aquesta exoneració del cas Neymar, tant de Sandro Rossell com Jeromeu Bartomeu i Barça. M'estranya molt, però bueno. Perquè va haver-hi molt rebombori, tot això, quan va començar el 2013 i 14, no? Que tothom deia que s'havien fet malament els fitxatges, que hi havia hagut errors en les contractacions. Finalment, evidentment, el Suprem diu que es va fitxar bé i que es va fer tot correctament.
0: El problema que sí que hi va haver és que es va considerar aquella prima de fitxatge de 40 milions d'euros com a salari, per tant, s'havien de pagar més impostos dels que s'havien pagat en un principi.
1: Exacte. És un tema fiscal, però no és un tema de mala contractació, com ha quedat demostrat en el Suprem fa 15 dies.
0: Ara és una llàstima, perquè el fitxatge de Neymar en el seu moment hauria pogut suposar un abans i un després.
1: Sí.
0: El Barça va guanyar títols.
1: Molts.
0: Però, clar, va ser una guerra en tota regla Barça-Madrid.
1: Va ser una guerra.
0: Una guerra que va canviar fins i tot la manera de fer de Florentino Pérez.
1: Sí. El trident que vam crear aquell moment, amb el, evidentment Messi, Suárez i Neymar, ostres, la veritat és que era un d'aquests tridents que feia por. I, evidentment, vam començar a ser un equip admirat, un equip estimat, i molts rivals per ells era un equip que teníem que guanyar com fos, no? I si fa falta destruir la relació, i mira, van aconseguir que un dels jugadors al final marxés cap al PSG.
0: Cas Negreira, per què vau pagar durant tants anys a un vicepresident dels àrbitres?
1: A veure, nosaltres no vam pagar al vicepresident dels àrbitres, nosaltres vam pagar a una empresa, que l'administrador era el Javier Enríquez, el fill, i que feia uns informes pel Barça. Jo puc explicar-vos-ho des del 2010-11 fins al 2018, que és quan el dia que doncs aquest servei es deixa de contractar en aquesta empresa. Bé, era algo que teníem ja, que venia del club des de feia molts anys, uns informes que feia el Javier Enríquez, que és un molt bon professional, no oblidem. Una cosa és el pare...
0: Però el Javier Enríquez ha dit que els informes els fa a partir del 2013.
2: I així consta la causa, els pagaments sí. que se li fan a Javier Enríquez és a partir del 2013.
0: Per tant, el mateix Enríquez implícitament reconeix que abans del 13 no ha fet cap informe.
1: Bueno, jo puc dir-te des del moment que jo m'assabento que hi ha aquests informes, són informes que arriben tant pel primer equip com pel Barça B, són informes de tots els partits, tant arbitrals com vídeos també on analitza les jugades doncs, polèmiques, i es feia. El que sí és veritat que la xifra potser era una xifra molt alta, això sí que sempre he dit, una xifra alta, i per això...
0: Sí, tu reconeixes que era una xifra alta.
1: Era una alta, però bueno, era algo que l'equip esportiu i l'àrea tècnica tenia aquests informes des de feia temps.
0: Ah, però Luis Enrique i Valverde han declarat que no sabien res d'aquests informes i no els van veure mai.
1: Sí, però altres han declarat que sí que els tenien, no? I que els tenien, com el delegat del primer equip. Crec que ara també ha de declarar algun entrenador que dirà
0: sí,
1: que
0: Gerard
1: sí.
0: Sí, Gerard López.
1: Algun
0: exentrenador del filial.
1: El filial, algun altre, millor el Luis Enrique o el Valverde, no el rebien ells, però el rebien els seus segons.
2: Van dir que no, que rotundament que no.
1: Els seus segons.
2: Que no, que van dir, ells van dir això, vaja.
1: Bueno, hauríem de preguntar-li els seus segons, o preguntar-li en els delegats dels equips, quan reben els informes, a qui li donen de l'equip tècnic, perquè els informes hi són, estan aportats en aquesta causa, són molts informes, no recordo la xifra, i molts DVDs i molts vídeos, i això, el 2018, el director general del club, Òscar Grau, i el Pep Saura, director esportiu, em diuen, escolta, per l'any que ve que farem això internament i perdrem i deixarem els serveis de Javier Enríquez. Això va ser el mes de març del 2018, perquè corre la veu que va ser arrel de la sortida del seu pare del comitè tècnic d'arbitratge. No, va ser abans. Home. I més hi ha informes.
0: No va ser abans, mira.
2: De fet...
1: No, sí que va ser abans, perquè jo tinc els missatges aportats a la causa.
0: Sí, però és que hi ha les factures pagades.
1: No, clar, tu li dius a aquest senyor... Quan cada temporada s'acaba. La temporada acaba el 30 de juny. Se li va comunicar...
0: O sigui, les últimes factures de...
1: Deuen ser de juny, juliol...
0: Són de 28 de maig i 5 de juny.
1: Sí.
0: I Rubiales és president des del 17 de maig.
1: Sí, però torno a dir-ho. A la causa...
0: És a dir, a Negreira se li paga fins al 17 de juliol.
1: Javier Enríquez, Diu Javier Enríquez.
2: No, se li paga al pare i se li paga al fill.
1: Sí, sí.
2: Hi ha dos pagaments diferents.
1: Però deixa'm explicar-ho això. El mes de març del 2018... Hi ha els missatges, els SMS, el WhatsApp i les reunions on se li comunica al Javier Enríquez que aquest serà la seva última temporada. Val? Llavors, no té res a veure amb la sortida del pare de la federació amb la sortida del fill. I ja. Això és una cosa que, evidentment, ha quedat demostrat i està aportat a la causa, i hi ha els missatges, vull dir, hi ha WhatsApps i SMS que s'han aportat.
2: I al pare també se li diu?
1: No, al pare no se li diu res, se li diu només al fill que feia la feina.
0: I per què envia diversos burofax amenaçant?
1: Bueno, arrel de la sortida de la comunicació que se li fa, doncs, que no, els seus serveis no se'ls contractarà més i que són serveis que es fan internament.
0: Però quins, el del pare o el del fill?
1: No, el pare no feia cap servei pel club. Jo no tenia cap relació amb el pare.
2: I per què va cobrar durant 18 anys el pare?
1: Això hauries de preguntar. El pare, torno a dir-ho,
0: No, però és que el pare...
1: És una empresa.
2: Ha... No. L'empresa del pare.
0: Sí, que és... O sigui, aquí, és que aquí hi ha pagaments al pare, que són a Nilsat i a Dasnil,
1: sí.
0: I a part pagaments al fill, que són a través del senyor Contreras.
1: El Barça pagava a dues empreses. A una empresa i una altra empresa pels informes. Que el pare estigui darrere o no estigui darrere...
0: Però per què no paga dues empreses per uns informes?
1: Bueno, això és el que el club hauria d'explicar també i que, evidentment, el club ha anat explicant tot.
2: Però el club no pot explicar res. O sigui,
1: sí,
2: són les persones que poden explicar.
1: Les persones que ho expliquin. Vale. Estan anant a declarar les persones.
2: Per això t'ho
1: preguntem. Clar, les persones estan anant a declarar. Torno a repetir-ho. I ho he dit abans, els directius no estem en el dia a dia del club. Això és un tema de l'àrea esportiva que demanava uns informes i que es feien de manera històrica.
0: I per què se li paga Javier Enriquet a través de José Contreras, que és un responsable o un membre de l'àrea esportiva del club?
1: Això crec que Javier ho ha explicat. Diu, a mi em va contractar el senyor...
0: Ja, però el Barça li pagava a Contreras per a que li pagués a Javier Enriquet. Per què?
1: Pues això és un tema que, torno a dir-ho, ho ha d'explicar el club. Crec que el club va anar...
2: Però si era el president del club...
1: El president no és el club, el president és membre de la junta directiva. En el club hi ha una sèrie de persones que treballen allà i que van decidir-ho fer-ho d'aquesta manera. I aniran a declarar, han d'anar a declarar, han d'anar a explicar-ho. Jo no avançaré les seves declaracions.
2: Però llavors qui va decidir que la contractació de Javier Enríquez el 2013 fos a través de José Contreras? Qui ho va decidir, això?
1: Segurament els executius del club van fer-ho així.
0: I... Albert Soler.
1: No, Albert Soler no estava en el club aquell moment. No hi era. A veure, s'ho va arribar més tard.
3: Quin sentit podria tenir que es cobrés a través de Contreras? Quin sentit s'ha tocat aquesta intermediació?
0: I que Contreras es quedés un percentatge alt de transferència, perquè es quedava un 30-40%.
2: Bastant, sí.
1: Jo vaig veure els informes i les factures, ara, òbviament, quan vaig anar en seu judicial, i més o menys, crec que se li pagava a l'empresa aquesta, suposadament del senyor Contreras, 12.000 euros, i ell li pagava 6.000 euros en el Javier Enriquez.
0: Es quedava un 50%.
1: Ah, exacte.
0: Una persona vinculada al club.
3: Però el que vull dir...
1: No, vinculada al club, no.
0: Ah, no, era membre de l'àrea esportiva.
1: No, era membre d'una comissió, del Barça B, i era membre de la Federació Catalana de Futbol, també...
0: I persona de confiança de Villar a Catalunya.
1: Ah, exacte.
3: Però és estrany que Javier Enriquez no n'és a la finestreta que toca. Que és la finestreta on es fan els pagaments ordinaris per tots els proveïdors, i n'és a una altra finestreta, que és la de José Contreras. Quin sentit podia tenir això? I més, si aquesta persona s'enduia una comissió, què podia buscar aquesta arquitectura tan estranya a l'hora de pagar?
1: Doncs no la sé, no ho sé la resposta.
0: Però ja ets el president.
1: Sí, el president és president, però saps, passa moltes coses al club, el president no està a tot arreu. Però sí que és veritat que aquesta forma de treballar es va portar durant molt temps, els informes estan fets, els vídeos estan fets i els DVDs, i aleshores hi ha un... Torno a explicar-ho, vaig dir-ho en seu judicial, hi ha una contraprestació econòmica a uns informes i a un treball fet pel Javier Enríquez, que torno a dir-ho, un bon professional, uns informes que feia...
0: Sí, però el que no queda clarit és perquè es pagava el pare, també.
1: Això era el que venia de feia molts anys i no tinc la resposta.
3: El senyor Negreira, quan el van interrogar els funcionaris del Departament d'Hisenda, els que van fer el primer informe d'Hisenda, que va servir perquè la Fiscalia articulés la seva querella, va dir que el que buscava el Barça era un tracte arbitral neutral. Això et sona? Coincideix amb les teves dades?
1: Amb
3: el que tu vas conèixer en aquell moment, el que has conegut després?
1: Sí, amb el senyor Negreira no vaig tenir cap tracte, excepte un parell de vegades que vam coincidir un cop a la Federació i un cop a Barcelona. No el havia vist mai, ni vaig parlar mai amb ell res del Barça ni de futbol. Amb qui teníem tractes era amb Javier Enríquez, que era la persona doncs, que cada setmana doncs, feia els informes als primers equips. Per tant, no puc respondre el que digui el senyor Enríquez perquè no teníem cap mena de relació. No teníem cap mena de relació.
0: Creus que hi ha altres Negreiras a la resta d'Espanya?
1: No ho sé.
0: Però què creus?
1: A veure, l'altre dia ho va dir el Valverde, diu, escolta, l'Atlètic Club de Bilbao, a l'Atlètic Club tenim un servei, ho va dir en seu judicial, un servei d'informes tècnics arbitrals. Jo crec que tots els clubs de futbol, tant de primera com de segona, han de tenir aquest servei.
0: Sí, però ja m'has entès la pregunta i no me l'estàs responent.
1: Ja sigui intern o extern. Per què? Perquè és fonamental per la gestió que fan els entrenadors i els tècnics, doncs, o els delegats dels equips, que són qui tenen relació amb els àrbitres, de conèixer doncs, com ha anat els partits i com ha anat. També és cert que el VAR, que va començar el 2018, també ha reduït la polèmica de les jugades. Ara no és com abans, sense el VAR, que hi havia molta polèmica, ara amb el VAR doncs, el problema s'ha reduït moltíssim, per tant s'acota molt els possibles errors.
0: Et va enviar no, un burofax, Enriquet Negreira, sí, dient sí, que amb el VAR podia haver ajudat el Barça.
1: Sí, em va enviar molts burofax, aquell senyor, arrel de reduir o de rescindir el contracte de serveis amb el seu fill, i sí, alguns burofax surten a la causa i són molt amenaçadors. Jo, aquell moment, jo vaig pensar, què deu haver set? Què he estat? I vaig preguntant al club, dic, escolteu, hi ha un burofax que va enviar, crec que va ser a finals del 2018, en el qual deia, si no em paguen, destaparé...
0: No, és que el Burofax...
2: Febrer del 2019.
0: Ah, el Burofax diu, no profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial.
1: Correcte.
0: Això diu Negreira.
1: Sí, doncs, arrel d'aquest Burofax i d'algun altre més, n'hi havia algun altre més que va enviar ell, quan jo vaig reunir de seguida a l'àrea esportiva, dic, escolteu, tots reunits, i vaig dir, expliqueu-me què ha passat. Què és tot això que diu aquest senyor que diu que si no li paguem ho destaparà? Què hem d'amagar? Tothom va dir, no hi ha res, no hi ha res, no hi ha res. Per tant, dic, al moment que no hi ha res, crec que el Burofax ni tan sols li vam contestar, o li van, perquè anava acompanyat de la factura, una factura, li vam tornar la factura. I li vam dir, no, president, no, tranquil, no hi ha res, segur, eh? Segur, ni d'ara, ni d'abans, ni de fa molts anys. No, no hi ha res, no hi ha res. I arrel d'això, doncs, no, ni li vam contestar ni res, res que m'agam van dir.
0: Joan Gaspar ens va dir que podíem discutir sobre l'ètica, però que tot era dintre de la legalitat. I que si parlàvem d'ètica, i ens va explicar el cas Di Stéfano.
1: Ah, bueno, Di Stéfano va empatir el Barça, sí, aquest cas, el Di Stéfano. Però, a veure, el Barça ha tingut molts més casos on hem tingut, durant certes èpoques de l'any, o de les temporades, uns arbitratges que no ens han ajudat. Això és cert, perquè sempre els àrbitres, no dic que ho facin expressament, però a vegades tenen això d'ajudar la més gran. També en el Barça ens han ajudat a vegades inconscientment els àrbitres, vull dir, com a persones humanes s'equivoquen. Però en aquest cas, jo vaig juntar a tota la gent del club que podia intervenir, em van dir, president, no hi ha res, i no vam fer ni cas aquest Burofax.
0: Saps
1: però
0: diu...
1: em pareix un mes, d'amenaça. Mm.
0: Saps què diu el tio Faja? Que a Negreira se li va pagar tard i poc.
1: A veure, hi ha una cosa que pels socis del Barça estiguin tranquils i els aficionats en general, quan es va deixar d'aquest servei, de pagar aquest servei l'any 2018, vam seguir guanyant lligues, també, i copes i altres títols. Per tant, no té res a veure aquest servei que fèiem amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Res a
0: creus
1: veure.
0: Creus que Negreira va estafar el Barça?
1: A veure, els informes que feia el fill són molt bons, estan molt ben fets, són molt útils, des del punt de vista doncs, com anàlisi de tot un partit, perquè feia anàlisis dels partits, i torno a repetir, del primer equip i del segon equip. Ara, el que el seu pare diu que feia, que a mi va haver de tenir cap tracte ni cap relació, ho desconec. Però si aquest senyor es pensava que ens feia alguna cosa, jo no vaig notar mai que ens fes cap ajuda de res.
2: És que estem molt centrats en el tema del fill, i hi ha una cosa que has dit que... A veure si poguessis aclarir. Has dit que tu coneixes aquesta contractació des del 2010. El fill ha declarat en seu judicial que ell comença a fer les feines a partir del 2013, que no hi ha informes. De fet, els informes aportats són a partir del 2013. Inclús el seu currículum penjat a la seva pàgina web diu que és col·laborador extern del Barça des del 2013 fins al 2018. I tu te n'assabentes el 2010. En aquell moment, Javier Enríquez no feia cap informe. Ho ha declarat ell. Allà treballava el pare només, perquè la contractació del fill s'inicia el 2013. Què feia en aquell moment, el 2010? Veure, que quan t'enteres d'això, què hi ha del 2010?
1: A veure, la instrucció que hi ha actualment crec que comença el 2013. Tot el que... Jo recordo que hi havia informes abans. Potser el Javier només ha aportat els informes que li demanen des del 2013, que comença aquesta investigació que fa la Fiscalia o que fan els... Crec que és els Mossos d'Esquadra, o la Policia, o la Guàrdia Civil.
2: Guàrdia Civil,
1: l'ha fet. Fan la investigació del 2013. Potser és que el Javier només posa aquella època de l'any i no abans. Però jo recordo que hi havia informes, segur. Jo l'havia vist, no, jo no els llegia, evidentment, però crec que això són preguntes que hauríeu de fer als delegats dels equips.
2: Havies vist informes del 2010, eh?
1: 2010 potser no, però el 2011, que estava més ficat, potser sí. Segurament. Però crec que són preguntes que s'han de fer a la gent que intervenia en aquella època. El delegat del primer equip, el delegat del segon equip, els directors esportius. Recordo converses, quan hi havia el Pep Guardiola o hi havia el Tito, que els informes arribaven. No sé si els miraven, i això és el 2011 i 12. Per tant, jo crec que els informes eren, ja existien abans, i segurament el Javier fa això, que és a dir, assenyeix els anys que està imputat.
0: Quina és la cosa que et fa sentir més orgullós de la teva etapa al Barça?
1: Moltes coses. Moltíssimes coses. Home, a veure, com a culer, el que volem és guanyar títols. El que volem és que l'equip de futbol tingui èxit. tots els equips, evidentment, però l'equip de futbol amb els títols, promoure el futbol femení, a l'estadi Johan Cruyff, hi ha moltes coses que hem fet bé durant aquests anys que n'estic orgullós, però a mi m'agrada més sobretot disfrutar, no? Com veus la gent que és feliç i som feliços quan guanyem.
0: I del que veus que sigui la teva pitjorrada?
1: Bueno, ho vaig dir-ho fa poc, la meva pitjorrada, i em sap greu perquè pertoca una persona, però potser vaig estar amb l'acomiadament del Zubizarreta, no vaig estar a l'alçada. Segurament hem de parlar i arreglar les coses i que seguís l'Andoni, perquè és una persona molt intel·ligent, és una persona que en sap molt de futbol, que ens aportava moltíssima, diríem, com diria jo, sentit comú en el futbol, i potser en aquell acomiadament. Segurament ho vaig dir en una entrevista que vaig fer a Portugal ara fa uns 2 o 3 anys. Si tirés enrere, doncs com a president aquella va ser una decisió que no hagués pres, no hagués sigut que prendre.
0: I vas dir que no volies passar la història com el president que deixava marxar a Messi. Ara, vist en perspectiva?
1: Estic molt content que Messi seguís amb nosaltres. És molt important. Jo hagués tingut el Messi fins al Mundial de Qatar. Per mi era molt important. De fet, tant amb el Messi com a vegades amb el Luis Suárez, algun cop s'havia parlat de que la segona etapa seria anar a Miami. Anar al Miami. Perquè el Beckham havia vingut algun cop a Barcelona, havia parlat amb ells, i ells ho tenien al cap, no?, d'anar a viure a Miami, però sempre després del Mundial de Qatar. De fet, com que el Mundial canvia de dates, us recordeu que el Mundial era el 21 i es fa al final de desembre, durant la pandèmia vaig intentar renovar Leo Messi per allargar el contracte seu fins al final de la temporada 21-22.

0: a 21-22. El Leo, aquell moment, per circumstàncies diferents, doncs, va preferir no renovar i esperar la nova junta directiva. Per què? Perquè per mi el Leo Messi era fonamental. Sense Leo Messi, doncs, aquest equip, no només des del punt de vista esportiu, també des del punt de vista economia comercial, doncs, perdia molt. I, de fet, ha succeït, perquè el Barça no recuperem encara aquell nivell d'ingressos que teníem, doncs, perquè ens falta aquestes figures, aquestes persones, aquests jugadors, doncs, que et donen un nivell més alt, un plus més alt. I segurament el Leo Messi, l'equip, tots aquests joves que avui en dia estan pujant, doncs amb el Leo haguessin après molt més ràpid del que estan aprenent ja, que estem encantats de que estan fent. Per què? Perquè és una figura fonamental. És el millor jugador de la història del món del futbol. Ha estat a nosaltres, l'hem gaudit, ens ho hem passat molt amb ell i hem guanyat molts títols. Jo hagués tingut el Leo Messi com a mínim una o dues temporades més, almenys fins després del Mundial, sí. Però va guanyar el Mundial i va guanyar un altre cop un Balón d'Or i no van poder disfrutar com a culers, no? Va disfrutar, doncs, mira, el PSG.
1: Josep Maria Bartomeu, gràcies per estar al Que t'hi jugues. Estem a l'espera de la propera declaració davant del jutjat per tornar-te a citar al programa.
0: Sí, m'agradarà venir per explicar-vos-ho. Podem no coincidir a vegades amb
1: moltes
0: temes.
1: Moltes vegades, però bueno.
0: Però
1: amb altres sí,
0: Amb altres sí, amb algunes sí. Amb algunes sí i altres no. I crec que això és bo també pel Barça, no?
1: Que hi hagi debat.
0: Hi hagi debat. És molt
1: hi hagi intercanvi d'opinions.
0: Això sí.
2: El que em sap greu és això, és que coi, vas pagant coses aquí, vas pagant coses allà i haguéssim pogut invertir-ho tot en els rossos del Manà 75.
1: Aquests no fallen,
2: coi, la millor terrassa que trobaràs a la Barceloneta, 19 tipus de paella diferent, 19 tipus d'arròs, que sí, l'arròs de popa a la gallega, el de magret d'ànec, el de verdures, Manà 75.es, fes la teva reserva, ja ho veuràs.
1: Pausa i seguim el Que t'hi jugues.
3: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
4: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
5: Ganes de sol, ganes de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
6: ¿Reforma, curso, viajes y lo acabas pagando con tarjeta? Antes de liarte con un revolving de esos que pueden crecer solos, prueba United. Entra en mejoratuprestamo.com y simula tu crédito de cuota fija y el plazo que elijas. United, un préstamo online hecho para you.
7: También está en oscuro, muy de moda ahora.
8: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
7: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
9: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
10: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
11: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
12: Descubre Ascale, los porcelánicos con más trayectoria del mercado en los talleres de marbristas artesans. Superficies de alta precisión y resistencia probada. Ascale y marbristas artesans, experiencia que deja huella. Entra en marbristasartesans.cat.
13: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Prepara't perquè Vinícius li ha escrit una carta a Mbappé.
14: Què em diu?
15: ¿Qué mierda es esta, gilipollas? Te mandaría para la segunda si no fuera... Para de mi equipo, recibe fuerte abrazo.
3: ¿Qué te jugas?
1: Una 33.
16: I escolta, que si has estat esperant la fira anual del vehicle d'ocasió, ha arribat el moment. Ara, per fi, ja ho tenim aquí. Per fi ja ho tenim aquí. La Lliga i Mundiauto. Del 6 al 10 de maig. que això és d'aquest dimecres a aquest diumenge. Trobaràs més de 600 vehicles d'ocasió seminous a quilòmetre zero de tot

0: Per cert,
1: podreu en breu veure el vídeo a les xarxes socials del Que t'hi jugues i descarregar la cançó a través de l'aplicació per a telèfons mòbils.
2: I saps que podreu,
1: que
2: també?
1: Que circularà entre els telèfons de Catalunya.
2: Sabeu què podreu fer, també? Anar a MCAT, que és que la qualitat es nota en els acabats. A MCAT hi tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria, assessorament, materials sostenibles i els preus més competitius. On? Material Building by MCAT. MCAT.cat.
1: 933-44-1411. 933-44-1411. Entrades per anar a veure el Barça-Nantes d'handbol. Dimecres 6 de maig, 20:45, tornada de quarts de final de la Champions. A un pas de la Final Four, a l'anada 30-32 pel Barça. La tornada, dimecres 6 de maig, Barça-Nantes, 8:45, 933-44-1411. Xavi Cazorla, què tal, com estàs?
3: Hola, molt bé.
1: T'agradarà molt aquesta declaració que acaba de fer el president de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Ai. A la prèvia del partit d'aquesta nit contra l'Arsenal.
4: Fijaros a qué se come aquí.
5: ¿Tiene hambre o no? Pues sí.
4: No, la verdad es que no, pero aquí a las 12 hay que comer. Si no, hay que esperar al día siguiente.
6: ¿Y hambre de triunfo?
4: Hambre de triunfo, sí, toda.
5: ¿Cómo ha ido la noche?
4: Pues la noche nosotros bien, no ha habido ningún problema. Parece ser que a los chicos les han recibido con fuegos artificiales, cosa que es buena señal.
5: ¿Ha comido alguna vez a las 11 y media?
4: ¿Eh?
5: ¿Ha comido alguna vez a las 11 y media?
4: Pues la verdad es que no. La verdad
5: se come
4: es que
5: a las
4: 11
5: y media de la mañana.
4: Pues no sé, aquí deben comer siempre a esta hora, ¿no? Porque es habitual comer aquí a las 12. En Madrid, ¿no? En Madrid. El próximo día que vayan a Madrid le voy a poner a las 3 de la tarde. Ahí.
3: Un personatge, ¿eh?
2: Com millor.
3: Las preguntas que li fan també. ¿Ha comido alguna vez a las 12 y media? Joder.
1: És boníssima, el Cerezo.
3: Ai. He patit molt venint cap aquí perquè venia escoltant Bartomeu. I he pensat, pareu de preguntar-li coses de Negreira, sisplau, perquè aquest home, si està 10 minuts més donant respostes, el Barça ha de tornar a les Champions que té, per pel que sigui. És capaç de començar a allargar coses que no havia. Sí, sí, ja, però t'ho juro que estava al cotxe sol insultant-vos, en plan, però calleu ja, prou d'aquests... No li pregunteu res.
1: No en parlem.
3: No ho sé, però en Bartomeu no, perquè em posa molt nerviós.
1: S'ha patit, s'ha patit. Per això ha fet l'assistència al final.
3: Ja, ja.
1: Aquella pregunta de si Negreira va estafar el Barça, perquè jo també ho he vist.
3: Ja, ja, ja, sort.
1: Per això ha fet l'assistència al final.
3: Sí, sí.
7: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
8: Anda, ja cagat.
1: En un moment, l'Helena de Diego dona el nom de la persona que guanya les entrades per anar al Barça Nantes i obrim telèfons per a què aconseguiu les entrades per al Barça, el Pozo de Futsal.
9: Hi ha molts esdeveniments que estàs dient, però no... No estàs dient l'esdeveniment del segle, eh?
1: El de motor.
9: És que per alguns és només un circuit, però per nosaltres és on es forgen els campions. El Felipe Massa de les dues rodes, del 15 al 17 de maig, hi haurà amb tota la moció de MotoGP, el Gran Premi Monster Energy, el circuit de Barcelona...
1: Quin dia?
9: Catalunya!
1: Quin dia?
9: Del 15 al 17 de maig. Entrades a la venda. CircuitCat.cat. No, perdona. CircuitCat.com.
3: No s'ha entès cap de les dues vegades. No cal que diguis perdó, perquè tampoc s'ha entès.
9: CircuitCat.com.
3: Ja puc, Francesc?
9: Ui.
3: Sí? Val, això és un sí. Va, doncs, comencem pel tema així com més polèmic de la setmana, i és que venim d'un mes, d'un maig, d'un 1 de maig festiu. Val, era el Dia del Treballador, es va celebrar de la millor manera, que és comentant la festa que fa l'altra gent.
1: Ens envia una nota d'àudio al WhatsApp del Que t'hi jugues, 606-32-72-11, el Mike. Escoltem què diu aquest oient.
10: Volia fer un salut per al Bermúdez, que treballa menys que Ceballos. Apa!
11: Calla, bondo! Toma que t'anja!
1: Demà més Que t'hi jugues. És festa, però fem programa, eh?
12: Sí.
1: Amb l'Helena de
12: Diego. El fem.
1: Sí, sí.
10: Sí. Seguro.
1: El fem.
2: Amb l'Helena de Diego.
3: Va dir aquí del Luis Flaquer, des de fons, eh?
2: Sí, sí. No, a més diuen que no treballo, però després és al revés. Només aquell dia vaig a festa.
3: Aquí anava, perquè es va
1: acabar de molt a faltar.
3: Se't va interpel·lar. El sí que va dir en algun moment que t'havies agafat un cap de setmana una mica més llarg de l'habitual. I l'endemà divendres, resulta que era l'1 de maig, Dia del Treballador, i hi havia una gent que treballava i uns que no.
12: Per cert, Núria, saps què?
13: Digue-me-lo.
12: Ens està escrivint gent al 06-32-72-11, que ens diu, però vosaltres no fèieu festa.
13: Oi.
12: Sí, perquè es veu que ahir el sí que... Ahir el Sique va dir que tu i jo teníem cap de setmana llarg.
0: Sí, llarguíssim, vamos,
6: llarguíssim.
0: Només...
6: Llarguíssim de feina.
0: El cap de setmana llarg és ahir.
13: Pues te jodes y bailas.
12: Avui treballem. Demà, què t'hi jugues Barça amb l'Osasuna.
0: I diumenge...
12: I diumenge...
0: Barça-Bayern.
12: Barça-Bayern.
0: I dilluns, Bar,
12: si guanya el Barça, i dilluns, Barça, què t'hi jugues. Un cap de setmana llarg de feina, exacte.
14: No tenen vergonya.
12: No, no, que se'ns va dir vividors. Que se'ns va dir vividors.
2: Quan només descansem.
12: Tens la pell
2: a dijous.
0: Un dia de les últimes 3 setmanes.
6: No, de fet, quan van acomiadar el programa,
12: Núria, saps què? Ens està escrivint gent al 06-32-72-11 que ens diu, però vosaltres no fèieu festa.
6: Oi.
12: Sí, perquè es veu que ahir el Sique... Ahir el Sique va dir que tu i jo teníem cap de setmana llarg.
0: Sí, llarguíssim, vamos,
12: llarguíssim.
0: Només...
6: Llarguíssim de feina.
0: El cap de setmana llarg és
12: ahir.
13: Pues te jodes y bailas.
12: Avui treballem. Demà, què t'hi jugues Barça amb l'Osasuna.
0: I diumenge...
12: I diumenge...
0: Barça-Bayern.
12: Barça-Bayern.
6: I dilluns, Bar,
12: si guanya el Barça, i dilluns, Barça, què t'hi jugues. Un cap de setmana llarg de feina, exacte.
14: No tenen vergonya.
12: No, no, que se'ns va dir vividors. Que se'ns va dir vividors. Quan només descansem.
2: Tens la pell
12: a dijous.
0: Un dia de les últimes 3 setmanes.
6: No, de fet, quan van acomiadar el programa...
1: Elena, ja tenim guanyador o guanyadora del Barça Nantes d'handbol?
15: Sí, sí, que el Juan Antonio Tenllado és qui veurà demà aquest partit entre el Barça i el Nantes a la Champions de l'handbol.
1: I ara 9-3-3-4-4-14-11, dos entrades per al Barça, el Pozo de Futsal divendres, 8:45, partit de Lliga, jornada 29, els dos estan empatats a 66 punts, Barça primer, Pozo segon, en joc per tant acabat primers de la Lliga regular, divendres 20:30, Barça el Pozo de Futsal, 9-3-3-4-4-14-11.
12: Hi haurà un antes i un després.
3: Ara, anem ara a un capítol estrany, val? El de gent que durant el programa en moments puntuals desconnecta. Això pot passar, tampoc és tan greu, sempre i quan no passi el que va passar aquí, que és que algú interpel·la a la persona que ha desconnectat just en el moment en què no hi és.
1: A Xavi Hernández.
16: Aleshores va haver-hi una discussió entre un membre de l'staff i Echevarría, pujar a to, a crits, i, bueno, discuteixen i la discussió acaba en un moment que Xavi li diu a Echevarría, però jo a ti, aleshores, Xavi ja va avisar el seu staff, li va dir, nanos, estem fora.
1: Al bar us diuen moltes coses, Flaqui.
17: El què? El què?
18: Està un poquito despistadilla, despistadilla.
1: Que dic que al bar, a la barra, es diuen moltes coses.
17: Moltes. I passem una bona estona. I... El Valle fa seccions, expliquen coses.
19: Me gusta Catalunya, me gustan sus gentes, hacen cosas.
3: Uau. Flaqui amb el pilot automàtic, eh? Expliquen coses, es fan seccions, ni idea del que estàveu parlant. Una desconnexió d'aquestes també li va passar al Soldevila divendres quan es parlava de l'Olivia Rodrigo.
20: Si aquesta Rodrigo sortia al High School Musical, segur que l'he escoltat. Que la dec haver escoltat cantar més d'una vegada, perquè la pel·lícula aquella me la vaig empassar.
6: Adrià Soldevila, ja no Nínsula, vosaltres que éreu del clan Libis, no? Crec que es diuen els seus fans.
17: Repetim-ho.
6: Vosaltres que éreu del clan Libis, no? Crec que es diuen els seus fans.
21: Qui és Libis?
22: Vete a tu pueblo, hombre!
12: What is this?
3: Que, no sé, no parlo l'idioma.
12: Are you talking to me?
3: No deixem del tot el tema gent que sordeja. Hi ha qui sordeja perquè no és aquí a l'estudi, sinó a la roda de premsa de Flick, com lo balli, no li arriba el so, i per culpa d'això, doncs ens vam menjar un minutet de resposta en anglès ben guapo.
23: I també ha respost sobre la tornada de Rafinha a l'equip.
24: This happens and Rafa is always a player who gives 100% when he's on the pitch, also in the training.
23: Rápido, audio.
24: It's about that, so his mentality, his attitude is always about 100% and helps us a lot, but this season he has also to suffer about these things. So for us it's important to have him back.
25: Andalú.
24: He will also travel with us and we'll see what happens tomorrow, but at the end I think also
26: 6 horas y media después
24: this thing what we need.
6: Santi, deia Hansi Flick que el 100% sempre està Rafinha quan juga, quan entrena, que la seva mentalitat i la sempre ajuden a l'equip i que és una bona notícia, no?, tenir-lo de tornada.
23: Sort que et tinc a tu, perquè jo no l'escoltava el tall, per tant...
6: Ah,
27: i si tienen que rodar cabezas, rodaran cabezas.
1: Home, i qui millor parla anglès de la redacció és l'Helena Diego. Home, va viure allà a Anglaterra.
3: Helena, i tu i jo parlen en català, no pot ser això. Jo parlo com el cul, l'anglès, però és igual. I per acabar aquest especial, no, Igona va trucar un oient i es va produir una cosa bastant màgica, i és que l'oient volia denunciar que a un punt de la geografia, ara no ho sé ben bé, la SER no se sentia bé, i per posar-ho en situació va trucar sense cobertura i no se sentia bé.
1: El més ràpid ha estat el Miquel. Bon dia, Miquel.
4: Molt bones.
1: Des d'on ens escoltes, Salut. Miquel?
4: Pues ara de camí ja he
5: tingut... que sí, claro que sí. Hombre.
4: Perquè se sent molt malament la ràdio, la PCT, la zona de Franquesa, s'ha dormit.
7: T'expliques fenomenal.
3: Vale, molt bé, ok. Doncs se sent malament la SER a algun lloc de la geografia catalana. Aquesta setmana també veu regalar entrades per la Champions femenina i realment la paraula regalar es queda curta perquè no es pot ajudar més als oients.
8: Un estadi on el Barça femení hagi aixecat una Champions. N'ha guanyat 3, per tant, amb què en diguis un...
1: El Barça ha guanyat la Champions el 2021, el 2023 i el 2024.
9: Si ets capaç de dir-nos un estadi d'aquests 3, te les donem.
4: Hola, Flaki.
9: Hola, ¿qué tal?
11: Hola, Olita.
1: En uno de ellos estuvo Flaky. Como aficionado, con la familia.
9: Sí, señor.
4: A ver,
9: un desplazamiento masivo de gente del Barça.
15: Cerquita.
9: Una ría. Muy asequible.
1: Con una ría al lado.
9: Una ría al lado.
22: El río, una mierda.
1: Más fácil no te lo podemos poner, David.
9: Museo famoso.
22: Muy bien.
1: Sí, que es así como plateado.
9: Buenos pinchos.
11: No lo es, no me jodas, Manolo.
1: Ahí va la hostia.
4: Ah, vale. Agur, agur.
9: Hasta mamé.
15: ¡Bueno! ¡Por fin!
3: Va costar, no, eh?
1: Molt.
8: Se'ns han arribat a queixar. Se'ns han arribat a queixar de dir, bueno, tio, per què aneu donant tantes pistes a la gent? Jo també vull aquestes entrades.
3: Si no les voleu, al final llanceu-les, no? Si no tenen tan poc valor.
1: Per cert, estigueu atents, perquè un dia d'aquests farem un sorteig pels oients que ens veieu. No que ens Exacte. Escolteu només, sinó que ens veieu. Però això
8: tenim ja pensada fins i tot la modalitat.
1: Parlant de regals i d'entrades, Helena, les del Barça, del Pozo de Futsal, per qui són?
15: Són pel Javier Arrebola. Ell s'emporta les entrades pel Barça Pozo de divendres.
1: Doncs, Javier, gràcies per escoltar-nos i que t'ho passis bé divendres.
3: Va, continuem parlant de destinacions, val? Perquè no era aquest Bilbao en aquest cas, però va sortir el tema de Vietnam, perquè el Bruno es veu que hi ha anat recentment al Vietnam i de cop veu convertir això en una mena de podcast sobre viatges.
22: Narrarà Borja Cuadrado. Tindrem les primeres declaracions de Fermín Suárez, després de tornar del Japó.
1: O sigui, el Fermín torna del Japó i tu de Vietnam.
22: Sí. Farem el partit amb una mica de jet lag avui a la nit.
1: T'ha agradat Vietnam?
25: Esa és la gran pregunta.
22: M'ha encantat.
1: I a la Màriam?
22: He flipat. I a ella encara més.
1: Heu fet per això Hanoi poqueta cosa, no? I Nimbing.
28: M'importa un comino, m'importa un huevo.
22: Sí, tenim 6-7 dies. Hem fet Hanoi 4 dies més o menys i a Nimbing vam estar a dia i mig.
28: M'importa un rábano o m'importa un pepino.
22: Però molt guai, molt guai.
8: No has flipat amb el trànsit?
22: Sí.
1: Les motos. Les motos de Hanoi.
22: Lo de les motos és molt bèstia.
28: Me la trae floja, me la suda.
8: Van jugar un joc que era, aviam, quanta gent arribaven a trobar dalt d'una moto. Van arribar a trobar 5 persones dalt d'una moto, tots junts.
1: Bueno, jo vaig veure un accident, una moto que anaven 3 i un era un bebè. Un bebè no tenia ni un any. I van xocar, bueno, horrible, no va passar res, van xocar contra un taxi, va caure i el bebé no es va fer res.
28: Poneros a trabajar de una vez, hombre, que ya está bien.
3: Està bé.
1: De tant en tant, no? Sí. Surt una mica del guió, sí, tampoc passa res, no?
3: Sort que vas a declarar dient Enric, però vull dir que no va passar res, perquè... En fi. Ara que sentíem el Bruno Alemany, també es va generar un moment maco parlant de coses quotidianes de la convivència.
1: Seria també una secció del programa.
9: El meu no l'obris, que és un desastre.
8: Un IDF, segur que trobo cosetes...
1: Sí, un dia em vaig obrir el calaix del Bruno perquè li havia d'agafar no sé què i vaig trobar un tàper allà amb mo.
8: Què dius?
1: Hi havia un tàper amb mo.
22: Fa venir gana, aquesta hora.
9: Això era de quan vivíeu junts, aquell pis que compartíeu.
1: Això també.
29: Això, hi ha una època en la que compartíem a la redacció... Bueno, és igual.
30: Me estoy cansando yo de las críticas.
8: ¿Qué le ha fet mandra?
29: Que no soy yo el culpable de todo. No vaig matar Kennedy, en aquest cas.
1: ¿Te'n recordes del Mariano, Bruno?
31: Soy Mariano Rajoy. ¿Vas a ir al meeting?
1: El que vivía amb nosaltres.
29: Vaya mito el Mariano.
1: Hòstia, el Mariano.
25: Tío. Estén muy atentos, por favor. Yo creo que merece la pena.
1: Tenía un company de pis que deia que quan marxàvem i es quedava sol, sortia un nen i caminava pel passadís.
29: Sé que esto da bastante miedo, me incluyo. Diguéssim que no portava la vida més sana com...
8: Bueno, ja. O sigui, el nen només el veia ella. No,
29: aigua bevia poca. Una abraçada al Mariano.
31: Pero, oye, muchas gracias a todos.
8: És que, a més, em fa tanta gràcia el moment en què el Bruno intenta explicar alguna cosa.
3: És igual, no, és que no vull ni desmentir que era meu
1: el tema del nen del pis no acaba aquí, eh?
3: No?
1: Un dia us ho explico.
3: Doncs el dia que vingui el Bruno, l'acuses d'alguna altra cosa i introduixes un altre cop el tema del Mariano.
8: Dia.
1: Sí, és això, eh? Tal qual. Poca conya.
3: Bueno, segueixo?
1: Sí.
3: Anem amb l'emprenyada setmanal del Gonzalo Álvarez. En aquest cas, no li va acabar d'agradar massa un dels càntics que li veu posar aquí al programa.
32: Al Camp Nou jo mai fallaria, això un pànic no ho entendria. Sempre serem els millors del món.
33: Descartau.
0: Vale, vale.
2: Això... És brutal aquest càntic i no podem deixar que es quedi l'oblit.
10: Per què teniu que citar els pericos per poder brillar? No podeu brillar sense citar els pericos. No ho entenc.
11: Ea, ea, ea, la curri se cabrea.
0: Ho tenim clar, això? Si voleu participar, ja buscarem algun premi, ja buscarem alguna
15: missatges,
0: història.
15: Missatges,
12: es
15: poden enviar notes de veu
12: al sopar amb Gonzalo.
0: Un sopar amb Gonzalo, exacte.
10: Hoy has perdido un amigo.
13: ¡Otra vez!
10: Que tú tengas las narices de convocarme el Día del Trabajador para escuchar Barça Radio. Esto no es cadena. ¿Ponerme esas canciones a mí? ¿Qué buscas?
14: ¡Qué excelente pregunta!
2: ¡Cántale la otra! ¡Joan García es de la Masía!
10: Estáis todos mal, te lo digo.
16: Un home que és curiós, un fan de l'Espanyol, però és una gran persona.
3: Bueno, era un moment d'aquells de subtilesa, del Flaqui, quan vol hostiar-te, sí que...
17: De Furious Baco.
9: Furious Baco.
3: El Flaqui puja al tamitami.
9: Jo pujo a...
1: Al Flaqui li agrada molt la secció Barrio Sésamo.
9: Sí, sí.
1: Sésamo Aventura.
10: I encara ja hi ha alguna que...
9: Els globets com jo, aquells globets que hi ha, aquells són boníssims.
1: I a mi saps què m'agrada?
16: Me la suda.
1: Què? Menjar allà a l'oeste.
9: Home,
1: a la cantina.
9: A la cantina. A tu t'agrada menjar a l'oeste, a l'este, al nord i al sur.
0: Qué bien traído, chaval. Muy brillante.
3: Flaqui tira subtilesa, sempre quan vol tirar punyalets.
1: Les deixa caure.
3: En canvi, tu sí que...
17: M'agrada que s'estigui començant ja a destapar.
3: Sí. Va tenir la punteta.
1: L'estem descobrint, no s'està destapant. Uf.
3: Això vas mantenint des de fa dies, aquesta teoria. Bueno, doncs aviam si acaba de descobrir-se. Tu, en canvi, sí que vas de cara. Quan vols hostiar algú, fas així molt directament.
1: A les portes de la tornada de les semifinals de Champions. Però abans... Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
17: Què tal, bon dia.
1: Deixa el mòbil, sisplau. Has d'explicar una notícia important.
17: Vale, eren altres notícies, això, però tranquil. S'ha de treballar, també.
9: Quines notícies que fotia Soldevila últimament?
11: Coge el mòbil i lo tires.
3: No, la gent jove està amb el mòbil tot el dia.
1: És que a vegades parles i no et miren.
3: Ah, això passa.
1: Estan amb els ulls a la pantalla.
3: Ja. Passa, a vegades passa. Jo t'he vist a tu mirar el mòbil a vegades també quan estem parlant, però és un altre.
9: I l'Helena va dient que sí, l'Helena va fent...
1: Sabeu per què? Parle amb l'Helena.
3: Ah, és culpa de l'Helena, llavors.
9: Helena, no distreguis el presentador, Helena.
1: Aquest ordinador, la ràdio se'l podria estalviar,
3: sí,
1: perquè no l'utilitzem. Va, però ens igual... comuniquem a través del WhatsApp, així és més fàcil.
3: Però no hi ha algú que l'utilitzi, igual al matí, igual a... No?
1: No ho sé.
3: No, t'és igual. Perquè el tregui.
1: Si és perquè t'hi jugues, ho pot estalviar a la ràdio.
3: Això al WhatsApp web, va molt
9: qui
3: bé.
9: Qui també és tot aquí?
3: Bueno, doncs ja està. Partida de WhatsApp, tot pel WhatsApp.
1: Ja ho tenim?
3: Sí, per mi sí.
1: Doncs demà més que t'hi jugues. Avui hi ha l'Arsenal Atlético, Carrusel, després l'Arguero, i demà us expliquem què farem i on serem.
17: Sí. Què farem i on serem?
1: Sí, demà us ho explico. Jo no estaré.
17: On?
1: Ho descobrireu demà. Tenim una sorpresa. Sí.
17: Hi ha una sorpresa?
1: Abans del Arsenal Atlético, la graderia del balcó, amb el Joan Tejedor.
12: Vamos, Teje. Vamos fuerte.
1: Que vagi bé. Adéu.
12: Remenen la vora. Demà tornem, si no ens fan fora.
18: Què t'hi jugues?
19: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes y pendientes a esta hora del destino final del crucero en el que se ha producido un brote de antivirus y que está fondeado ahora mismo frente a las costas de Cabo Verde. La OMS sugiere el traslado del buque a Canarias, pero el gobierno no va a adoptar una decisión definitiva hasta que no se analice la situación del barco en el que, recordemos, viajan 14 españoles. Última hora, Javier Ruiz Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta misma tarde se va a producir una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos, ha confirmado Sanidad. La OMS ha dicho que el plan Canarias.
33: The plan now is for the ship to continue on to the Canary Islands.
21: Pero el ministerio explica que primero hay que conocer el estado de las personas dentro del barco. Esto ayudará a las decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta, que no está decidida. La ministra portavoz es Elma Saiz.
34: Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para en su caso la desinfección, si así lo requiere la OMS.
21: Fuentes de Moncloa aseguran a la SER que todos los escenarios están abiertos. La naviera no ha decidido siquiera si va a solicitar entrada en puerto español, pero se atenderá cualquier solicitud vinculada a la sanidad. España ayudará, dicen estas mismas fuentes, siempre vamos a actuar con humanidad, partiendo de la base de que hay españoles en el barco.
20: Pues pendientes de esa revisión y de la decisión definitiva sobre la ruta que va a seguir este barco. La OMS ha confirmado hoy, además, que en ese brote se ha producido a partir de una transmisión de la enfermedad de humano a humano, algo que no es frecuente, así que no se descarta de momento que el contagio fuera causado por ratas infectadas a bordo. Y ampliamos y contamos el estado de los 7 casos sospechosos. Por lo demás, estamos en un día de resaca informativa tras la declaración de Ábalos ayer en el Supremo, con la acusación popular que encarnan PP y Vox, que va a pedir una rebaja de pena para evitar que Aldama termine entrando en prisión, a pesar de que la UCO, recordemos, situó durante el juicio a Aldama en la cima de esta trama. Bolaños está convencido de que PP y Aldama ya no disimulan.
4: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
20: Y nosotros, a partir de 12:30, vamos a retratar a Aldama, como ha quedado retratado además en el juicio, como el líder de esa trama y los beneficios que ha ido obteniendo en este caso por una colaboración basada muchas veces en denuncias no avaladas o documentadas. El paro bajó en nuestro país en abril en más de 62.000 personas y ahora sí, hoy ya sin camiseta de la selección española en redes, el gobierno celebra que nuestro país ha superado la cifra de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.
5: El descenso es increíble. Nunca antes ha habido tantos jóvenes trabajando. Había quienes, en vez de hacer políticas para la juventud, se burlaban de ellos llamándoles nini, o les invitaban a elegir entre la precariedad o sencillamente hacer las maletas para irse del país.
20: Yolanda Díaz eufórica, barrera histórica superada. Solo en el último mes hay que recordar que se han sumado 223.000 trabajadores al mercado laboral español, también por el empuje de la Semana Santa. Hoy el gobierno, por cierto, ha aprobado la oferta pública de empleo para este año, 37.000 nuevas plazas, con una clara apuesta por la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Y hoy es principalmente un día de nervios entre los aficionados atléticos. Desde las 9 de la noche, el Atlético de Madrid se juega un puesto en la final de la Champions de este año y lo hace en Londres frente al Arsenal. Allí está ya Pedro Fullana. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Atlético de Madrid se juega esta noche un billete para estar en la cuarta final de Champions de toda su historia. El equipo ahora mismo concentrado en su céntrico hotel de Londres, a punto de almorzar y con plena confianza en ganar al Arsenal para estar en la final de Budapest. Julián Álvarez, pese a no estar al 100%, va a jugar de inicio junto a Griezmann y con prácticamente el mismo 11 del encuentro de ida. Más de 3.000 aficionados rojiblancos estarán esta noche en la grada del Emirates.
20: Y nosotros lo vamos a contar todo, como siempre, desde las 8:30 en Carrusel.
19: Hora 14, con Javier Casal.
20: Con más cosas de este martes que repasamos desde la redacción de informativos de la SER, ahí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El Centra, que es el CIS andaluz, ha publicado su sondeo para las elecciones del próximo 17 de mayo. El PP ganaría con entre 53 y 56 escaños, por lo que Juan Manuel Moreno podría optar a la mayoría absoluta, que está en 55. Mientras el PSOE estaría por debajo de su suelo, sacando entre 25 y 27, frente a los 30 que tiene ahora. Vox, por su parte, podría llegar a los 19 parlamentarios. Además, se acaba de conocer en Jaén, la Policía Nacional ha detenido a 3 personas de un centro educativo infantil por presuntos malos tratos a niños. Son la directora y 2 educadoras. Según las primeras investigaciones, obligaban a los niños a comer hasta incluso provocarles el vómito y a algunos les llegaban a encerrar en un cuarto a oscuras como castigo.
20: El tiempo es 5 de mayo, pero parece que estamos en 5 de marzo, Jordi Carbó.
14: Una tarde más tendremos chubascos y algunas tormentas en el norte y este de la península, desde Galicia hasta Cataluña, pasando por toda la cordillera cantábrica, Castilla y León, la Ibérica, el Valle del Ebro y los Pirineos, de manera más aislada en Baleares, también al sur de Valencia, en Alicante y Murcia. Es aquí donde se irán formando nubes, que darán lugar a chubascos y especial atención entre Aragón y Cataluña, ya que alguna tormenta dejará lluvia torrencial con granizo y fuertes rachas de viento. En el resto del país, sol con algunas nubes y en general ambiente un poco fresco.
20: Con la producción de Aldo Gómez y con Alicia Fernández y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
19: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
22: 5 catalans entre els 147 passatgers confinats que són dins del creuer afectat per aquest brot d'antivirus. Estan perfectament bé, segons el secretari de Salut Pública de la Generalitat.
23: Estan amb bona salut, sense símptomes, tranquils, vam contactar amb ells i la veritat, doncs, esperant les decisions que es prenguin sobre si poden desembarcar a Cap Verd o segueixen rumb cap a Canàries o cap a algun altre port que encara no està decidit.
22: L'impacte de la guerra ja rebaixa la previsió de creixement de l'economia catalana. Segons la Cambra de Comerç, dues dècimes menys aquest 2026, i pot anar pitjor.
2: Si finalment, al juliol, veiem que el conflicte s'ha intensificat, s'ha enquistat, això el que implicaria en tota seguretat és una altra revisió, entre 4 i 6 dècimes en l'activitat a la baixa.
22: Avui que, segons la Seguretat Social, Catalunya ha superat el rècord històric d'afiliacions, gairebé 4 milions de treballadors en actiu. Detinguda una dona per matar la seva parella a Salt. La investigada de 31 anys es va entregar ahir a la policia després d'assassinar l'home amb una arma blanca. Tot això en aquest dimarts en què escoltarem a l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, assegut aquí a l'estudi del Què t'hi jugues 6 anys després que s'hi destapés el Barça Gate.
8: Perquè al final el que volíem saber era què es parla a la xarxa sobre el Barça, quines són les converses, si hi ha algun negatiu que afecta la reputació, doncs fer missatges positius dintre de les converses per canviar el to, o dels atacs, dels informes que fa Nystim, aquesta empresa. Sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són o missatges o atacs, que ell ha dit en seu judicial, jo vaig fer-ho això sense el permís del club i l'autorització del club.
22: I arriba una nova tarda de ruixats arreu de Catalunya. Jordi Carbó.
14: Una jornada més, les tempestes afectaran qualsevol punt de Catalunya, però no plourà de manera generalitzada. Ja a aquesta hora, des del migdia, de fet, cauen algunes gotellades, però a partir d'ara i fins a primeres hores de la nit, els núvols ja creixeran el suficient com per donar lloc a tempestes que descarregaran sobretot al Pirineu i a l'interior. Algunes més aïllades al prelitoral arribaran més desfetes arran de costa, però encara amb algun xàfec intens. A l'interior i al Pirineu, precaució perquè la pluja podrà caure de manera torrencial i en alguns casos en calamar sobre pedra i fortes ratxes de vent. La sensació serà d'ambient fresc, temperatures màximes de 15 a 20 graus, però hi ha un ploc i, sobretot amb força, la temperatura caurà en picat. I els pròxims dies el temps serà similar, però cada cop amb més hores de sol i núvols menys actius també deixaran cada cop menys pluja.
22: A la tècnica Roger Cuixart, a la producció l'Andrea Villòria, des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
19: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
22: Què tal? Bona tarda.
10: L'antivirus no es transmet de manera aèria. L'antivirus que han trobat en la persona afectada, confirmada, no és cap virus nou, no és cap mutació estranya, no hi ha res d'això. La possibilitat de que això es propagui a través del vaixell o les persones quan siguin repatriades, etc., és zero.
22: Les autoritats sanitàries, ja ho escolteu, i també en concret el secretari de Salut Pública del govern català, Esteve Fernández, demana calma, demana tranquil·litat davant la possible arribada a Canàries d'aquest creuer amb dos casos confirmats i 5 més de sospitosos en aquest brot d'antivirus. Tranquil·litat perquè és un virus conegut des de fa dècades, que es transmet amb el contacte amb rosegadors infectats i que és molt inusual que es transmeti de persona a persona. Susana Ruiz, com estàs? Bona tarda.
13: Hola, Jordi.
22: Dins el vaixell hi viatgen 5 persones que viuen a Catalunya i que estan perfectament bé.
13: Sí, el Departament de Salut ha parlat amb elles i estan relativament tranquil·les, segons ha explicat Esteve Fernández a l'Aquí Catalunya.
10: Estan tranquils dintre de la situació, que evidentment no és tranquil·litzadora per ningú, però justament el nostre missatge va ser de tranquil·litat, perquè la possibilitat d'una transmissió de l'antivirus entre humans és remota, és pràcticament zero.
13: El Ministeri de Sanitat està seguint molt de prop la situació juntament amb l'Organització Mundial de la Salut i altres països que també tenen ciutadans al creuer. De moment encara no s'ha pres cap decisió sobre un eventual desembarcament dels ocupants del vaixell, passatgers i tripulació, ni on ni quan. En tot cas, Salut té a punt el protocol per activar-lo si els residents a Catalunya fossin repatriats.
10: Que tenim el dispositiu per si s'han de repatriar persones que tinguin sintomatologia, segons el protocol, per aquest tipus de malalties està activat, però realment la situació és... tenim aquests casos, és una cosa que serà autolimitada i estem tranquils per aquesta banda i cridant a la calma, evidentment, perquè per la població no hi ha risc.
13: Cridar a la calma perquè és pràcticament impossible que un antivirus provoqui una pandèmia degut al mecanisme de transmissió que no és de persona a persona, és via respiratòria per inhalació de partícules procedents de femtes o orina d'arrossegadors.
10: D'això no es pot derivar una nova pandèmia, o com mai no es pot dir mai. Jo diria que el risc és pràcticament tocant a zero, no?
13: Segons l'OMS, la hipòtesi més plausible és que la infecció es produís fora del creuer i que els afectats, sense saber-ho, desenvolupessin els símptomes un cop al vaixell. El brot ha provocat 3 morts, a més hi ha una persona a l'UCI en un hospital de Sud-àfrica i 3 persones més a bord amb símptomes lleus. En total, 147 persones són dins el vaixell, que està fondejat davant la costa de Cap Verd.
0: Gràcies, Susana Ruiz, que vagi bé.
13: Igualment.
0: Els detalls a 2:15 amb Javier Casal d'aquesta reunió també que s'ha acabat entre el govern d'Espanya i també l'Organització Mundial de la Salut i les autoritats de Canàries. El que s'ha decidit de moment és inspeccionar aquest creuer per decidir si atraca o no finalment allà a Canàries i si s'atenen aquests passatgers. Ara són 2:11. I aquesta és la primera fotografia que tenim de l'impacte que tindrà la guerra en l'economia catalana. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa 2 dècimes la previsió de creixement del PIB català, del 2,4 al 2,2 per aquest 2026, i encara podria ser pitjor si aquest conflicte continua, Pol Valero.
3: La guerra comença a tenir impacte en les previsions i el responsable d'Estudis Econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha avisat que si el conflicte s'allarga, els pronòstics econòmics per Catalunya poden empitjorar fins a un creixement per sota del 2% del PIB.
2: Si finalment al juliol, veient que el conflicte s'ha intensificat, s'ha enquistat i, per tant, l'impacte en el mercat de petroli, en la inflació, en l'activitat a nivell mundial va perdent pistonada i va augmentant la pressió inflacionista, això el que implicaria en tota seguretat és una altra revisió, entre 4 i 6 dècimes en l'activitat a la baixa.
3: El que més preocupa és la inflació, la pujada de preus, que ara està al 3%, tot i que no pronostiquen que arribi als nivells de la guerra a Ucraïna. Des de la Cambra avisen que si continua pujant afectarà el poder adquisitiu de les famílies i la seva despesa, que ara mateix és un dels principals motors de l'economia catalana.
0: Avui que l'economia catalana porta una bona notícia amb les dades de l'atur de l'abril. Catalunya ha superat el rècord històric d'afiliats. Hi ha 3,9 milions de treballadors en actiu.
3: És la dada més alta dels registres de la Seguretat Social. Ara hi ha gairebé 40.000 afiliats més que al març, coincidint amb les contractacions de Setmana Santa. Alhora, hi ha 9.000 aturats menys que el mes passat. En total, hi ha 314.000 persones registrades com a demandants d'ocupació al SOC. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha tret pit de les xifres i ha avisat dels reptes del futur.
9: La robotització, l'automatització dels processos i la intel·ligència artificial faran que, sense cap mena de dubte, hi hagi una transformació al mercat laboral.
3: Les dades d'avui del Ministeri contrasten amb la tendència que apuntava fa una setmana l'enquesta de població activa, d'un augment de les persones que responen que volen treballar i no tenen feina, però que no necessàriament estan registrades al SOC. Economistes consultats apunten que era una dada anòmala i que les dades d'avui reflecteixen que Catalunya es continua creant ocupació.
0: Això mentre Girona hi continua la vaga d'escombraries. És el segon dia sense acord a la vista perquè es desconvoqui. Així s'ha llevat la ciutat i així ho expliquen els propis gironins.
11: Està bruta, però això no funciona, sobretot als barris.
15: La nostra imatge i la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no?
16: Penso que serà per alguna reivindicació de millores, tant salarials com laborals.
11: Però que són els barris un desastre.
15: A la privada i a la gent quan paguem impostos, les excuses ens serveixen de ben poc.
0: Ahir va haver reunions que van fracassar. El comitè d'empresa denuncia que l'empresa que gestiona el servei no té voluntat de negociar. Tot plegat a menys de 4 dies perquè comenci el temps de flors, que és quan la ciutat s'omple de milers i milers de visitants. Ràdio Girona, Carles Couso.
24: El comitè critica que l'empresa no s'ha volgut ni reunir cara a cara amb els treballadors i que ha rebutjat les propostes de la plantilla sense oferir cap alternativa.
25: Vam demanar parlar cara a cara amb l'empresa i se'ns va dir que no hi havia la intenció i per nosaltres això és una clara falta de voluntat de diàleg.
24: És Gregorio Soto, portaveu del comitè d'empresa. La situació aquesta hora al centre de Girona, a l'avinguda Sant Francesc, per exemple, és la d'una bateria de contenidors amb més de 40 bosses d'escombraries al terra, un matalàs i ple de cartrons. A 20 metres, al carrer Nou, ja estan posant la catifa per preparar el temps de flors. En uns minuts ha d'arrencar una nova reunió per intentar trobar una solució al conflicte laboral.
19: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Avui ha tornat la plena normalitat a la línia R4 de Rodalies. Des de l'accident de Gelida no s'havia restablert del tot i els viatgers havien de combinar autobusos amb trens llançadora fins a Terrassa i després fer transbord per continuar fins a Barcelona. I avui, gairebé 3 mesos després, els que s'han trobat el tren a Manresa gairebé no s'ho creien.
26: Perfecte, perquè a mi m'agrada molt viatjar en tren. L'autobús estava una mica ja cansat.
27: A veure, si és veritat i que es restableix de veritat, espero, perquè ha sigut un caos aquests últims 3 mesos.
0: Ha passat el mateix a Ribes de Freser, on avui han tornat a tenir-hi trens fins a Ripoll perquè s'ha reprès aquest tram de la línia R3.
28: Que bien y aleluya, que ya está bien el tren.
29: Voy, agarro este bus todos los días a trabajar. Y ahora que he visto el tren, que venia, me alegré muchísimo.
0: Tot i això, en aquesta R3, perquè aquesta línia arribi fins a Barcelona, encara queda moltíssim. Hi ha les obres de desdoblament entre Montcada i la Garriga, que s'han d'acabar a principis de l'any que ve, i encara hi ha autobusos des de Ribes fins a Puigcerdà i també de Ripoll a Vic. I, a més, hi ha 4 trens al dia. Per tant, avui no s'hi ha vist massa gent en aquesta represa. Marc Generes és de la plataforma perquè no ens fotin el tren.
1: 4 trens arriben fins a Ribes. Només 4 trens al dia, en cada sentit. Per tant, seguim estant a la meitat del servei. O sigui, un servei amputat i que, a més, tot i circular la meitat dels trens, segueix sense puntualitat, segueix havent-hi retards, etc. O sigui, que no són capaços ni de fer funcionar el servei a mig gas.
0: El Ministeri de Transports avui ha promès que d'aquí a un mes totes les limitacions de velocitat que ara s'apliquen a la xarxa desapareixeran. Són 147. Ho ha explicat a l'Aquí Catalunya el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
4: Todas las limitaciones temporales de velocidad que tuvimos, que fueron 116, quiero recordar, que tuvimos después de la borrasca y de todas las lluvias del mes de enero y febrero, se produjeron. Ahora mismo todavía de esas 116 nos quedan 47. El objetivo es que prácticamente, si no todas, casi todas, estén ya eliminadas en el mes de junio.
0: Per tant, llavors, només han de quedar les obres d'aquest desdoblament de la R3 i el tall de la R13 entre la plana de Picamoixons i Valls, que ha de durar fins al 6 de juliol. Ara són les 2:17, 2 minuts i més notícies.
19: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
5: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
6: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el Centro Comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
7: Ashwagandha de Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha de Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida,
12: Naturtierra. A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
19: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Ara són gairebé les 2:19. Detinguda una dona per matar la seva parella a Salt, la investigada ha confessat a la policia que va assassinar l'home amb una arma blanca, Carles.
24: La dona té 31 anys i, segons fonts policials, hauria matat l'home ferint-lo amb una arma blanca a la cama dins d'un traster que ocupaven i on, segons veïns de la zona, era un lloc on s'hi movia droga. Els fets van passar hores abans que ella, cap a les 4 de la tarda, anés a explicar els fets a la policia. Llavors, agents dels Mossos es van desplaçar fins al lloc on vivia la parella, al carrer Doctor Ferran, i van trobar el cos sense vida i amb signes de violència de l'home. La dona està detinguda i passarà a disposició judicial a les pròximes hores. No hi havia antecedents previs en la parella.
0: I la fiscalia no té cap dubte dels maltractaments al nadó d'un mes de Barcelona per part dels seus pares. Avui els progenitors, que segueixen a presó, han demanat quedar en llibertat, però la fiscalia s'hi oposa. Creu que suposen un perill per la violència gratuïta que van exercir contra el nadó i, sobretot, creu que hi ha risc que coaccionin testimonis claus. Andrea Villòria.
17: Exacte, els seus advocats demanen que tant el pare com la mare surtin de presó, per exemple, amb una pulsera telemàtica, ja que creuen que no hi ha risc pel nadó, que ja està sota tutela de la Generalitat, però la fiscalia s'hi oposa. Creu que hi ha risc de fuga per les penes altes a les que s'enfronten, sumat a la perillositat que suposen per la violència gratuïta que van exercir sobre el nadó i, sobretot, risc que coaccionin o pressionin amics, veïns i familiars que ja han declarat davant dels Mossos. La investigació segueix en marxa, pendent d'entre altres proves dels informes genètics que ha demanat la família per poder comprovar si el nadó pateix alguna malaltia que expliqui les lesions. A la fiscalia ho veuen impossible, sobretot donades les lesions genitals tan greus que tenia la criatura. No tenen cap dubte, diuen fonts fiscals, del maltractament al que el van sotmetre i afegeixen un element eloqüent, que des que el nadó està en una família d'acollida, s'està recuperant bé.
0: També l'Audiència de Barcelona avui un home admès haver matat i esquarterat el seu company de pis a Piera, ara fa 3 anys i mig. Diu que ho va fer perquè després de consumir drogues va començar a escoltar veus.
17: Sí, l'assassí diu que ell i el seu company de pis van beure alcohol i van prendre tussi i crack.
18: A partir d'ese dia tuve problemas
2: escuchando voces. Una noche empecé a escuchar o me matas o te mato.
17: Així que diu que es va aixecar, va agafar un ganivet i es va abraonar sobre el seu company de pis que estava dormint.
2: El señor Alejandro se levanta, yo con los nervios continué atacándole y veí que no fallecía. Y cogí un martillo y empecé a atacarle con el martillo.
17: Després de matar-lo, admet que va esquarterar-lo.
2: Cogí una manta para taparlo, para no verlo, porque tenía miedo. Y sí, cogí una sierra.
17: Va llançar el tors a una riera seca de piera i les cames a un descampat. La fiscalia li demana 23 anys i mig de presó.
0: I a Esplugues, pendents que passi a disposició judicial d'un moment a l'altre, el detingut per haver matat amb un ganivet a una dona de 41 anys aquest cap de setmana. Mentre la investigació continua amb la hipòtesi principal que el presumpte assassí va patir un brot psicòtic, l'alcalde de la ciutat demana tranquil·litat als veïns. Ahir va haver concentració al vespre. I va ser en Martí Oliver.
8: Sí, la investigació continua oberta i estem pendents de si el jutjat envia l'atacant a presó provisional, però ahir la comunitat xinesa va aprofitar l'acte de record per demanar a l'Ajuntament d'Esplugues que els ajudi a tramitar els visats dels familiars de la víctima, que són a la Xina.
10: Su padre no puede venir aquí, está en China. Llevaba justo un año aprendido castellano y trabajando.
8: A més, com que l'atacant és immigrant, els partits d'extrema dreta van aprofitar la concentració per llançar consignes contra la immigració. Unes consignes en les que els participants hi van respondre així. Avui, en declaracions a l'Aquí Catalunya, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat.
13: El problema és quan es vol instrumentalitzar això i quan, doncs, precisament volen aprofitar aquesta situació per dibuixar una situació que no és real al barri.
8: I ha aprofitat per tornar a condemnar la violència, també la dels discursos d'odi i les notícies falses.
0: De fet, el que es va veure ahir en aquesta concentració és l'exemple de com s'ha instrumentalitzat aquest crim per part d'alguns sectors ultra. I per això avui el govern de Salvador Illa ha volgut deixar clar que és un fet aïllat, que no estem davant de cap crisi de seguretat, perquè fins i tot la dreta tradicional, com Junts o el PP, s'han sumat a aquest alarmisme. Xavier Balló.
14: El govern defensa que les dades mostren que la seguretat a Catalunya està millor que a l'inici de la legislatura, en part perquè han pres mesures com l'increment de Mossos, de noves unitats judicials o de plans específics per reduir la presència d'armes blanques. És la portaveu Sílvia Paneque.
18: Que anem en el bon camí. Catalunya avui és un país més segur que fa un any. Això ens esperó a continuar treballant, perquè la seguretat i la convivència és quelcom fonamental per a aquest govern.
14: Tot i així, la dreta insisteix que hi ha un problema. Junts ha enviat una carta a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per abordar la situació, i el PP creu que el govern està més centrat en posar Mossos als aeroports i fronteres que no al carrer. Són Salvador Vergés, de Junts, i el popular Juan Fernández.
20: El govern socialista el que hauria de fer és reflexionar que no necessita posar Mossos a les escoles, sinó el que necessitem és més Mossos al carrer. Al govern del president Illa se li està descontrolant la seguretat.
21: Ni una sola patrulla menos en la calle para pagar los caprichos del independentismo.
14: Mentre des de les esquerres creuen que el que s'està fent és alarmisme.
22: Rigor, prudència, demana no estigmatitzar i no generar alarma.
23: Cal defugir d'aquests discursos alarmistes i racistes que l'extrema dreta de manera intencionada aprofita per generar més preocupació i més por.
14: Jessica Albiach, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
0: Més coses. A Barcelona, a partir de demà s'obrirà el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per donar cita prèvia a tots els migrants que hagin d'anar a demanar la documentació en aquestes oficines d'atenció ciutadana. Des que fa una mica més de dues setmanes es van conèixer els requisits, ja hi ha hagut 27.000 persones que han obtingut padrons per ser regularitzats. Ferran Dalmau.
30: Malgrat les xifres de documents ja expedits, encara hi ha cues a les oficines tan sols per demanar cita. D'aquí que ara s'obri el pavelló només per aquest tràmit. Raquel Gil, regidora.
31: Hem anat escalant, sobretot, les atencions que s'estan fent des de les OACs, perquè passem a una fase que ens sembla que el tipus d'atenció que haurem de fer també és una atenció diferent.
30: A més, a partir dels propers dies, Barcelona començarà a expedir informes de vulnerabilitat als migrants que, tot i no tenir padró, perquè viuen, per exemple, en un infrahabitatge, puguin argumentar que resideixen a la ciutat. Per exemple, perquè paguen quotes en gimnasos o entitats, o perquè porten els fills a algun col·le de Barcelona.
0: I quatre víctimes de tortures a la Via Laietana han pogut tornar a visitar la comissaria 50 anys després. Al desembre, la Fiscalia de Memòria Democràtica els va convidar a fer una inspecció ocular per una investigació que hi havia en marxa. I avui han explicat com va ser tornar-hi tants anys després. Escoltem els germans Pepus i Maribel Ferrandiz i en Carles Vallejo.
32: Primerament van estar a la primera planta i ens vam, amb un espai gran, una sala. Nosaltres vam baixar a reconèixer l'espai de les celdes, del calabós. Quan vam baixar vam veure que s'havia reformat, s'ha canviat el tipus de ratxoles i tot l'altre, i que els espais són més reduïts.
33: Després de rebre'ns la fiscal, es va reunir en cada un de nosaltres individualment per recollir la nostra experiència de repressió i resistència.
1: Ens queda encara pendent. No només la que hem estat a les cel·les, a les garjoles, sinó fer el recorregut des de la garjola allà on ens torturaven.
0: Així ho han explicat en un acte organitzat pel Centre de Drets Humans Irídia. Les víctimes han tornat a demanar que la comissaria es transformi en un espai de memòria, de memòria històrica i democràtica. I a Madrid, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciat davant l'Audiència Nacional el govern d'Israel per les tortures que va patir, assegura, durant la seva detenció amb la flotilla. En declaracions, abans d'entrar al tribunal, Colau ha demanat més contundència als governs.
3: Pot fer-ho a nivell judicial, com estem avui instant aquí a la Fiscalia de l'Audiència Nacional, però ho poden fer també a nivell econòmic. Encara és hora que la Unió Europea suspengui completament l'acord comercial que té amb Israel. Això seria fonamental.
0: A més de Colau, quatre persones més han declarat davant l'Audiència Nacional i demà ho farà un activista que està a alta mar en una de les embarcacions de la nova flotilla. I els agricultors alerten que creix el nombre de finques abandonades per manca de relleu generacional. Revolta Pagesa fa una crida als joves perquè es formin a les escoles agràries.
4: A veure, jo no ho tinc del tot clar, el que vull ser de gran, però una de les coses que vull ser apicultor.
0: És en Guillem, un dels primers joves que ha donat resposta a aquesta crida i que s'està plantejant continuar treballant al sector i seguir la tradició familiar. Eva Hidalgo.
5: Desenes d'hectàrees agrícoles queden ermes perquè els joves marxen, els pares es fan grans i ningú les cuida. Hi ha demanda de producte que s'ha d'acabar important per manca de producció local.
6: Que és un ofici exactament igual que un altre i molt necessari, que n'hi ha demanda, que en principi és rentable i que com a societat, si volem seguir endavant, no podem deixar perdre un sector com el sector primari.
5: És Ramon Rojo, portaveu de Revolta Pagesa a Tarragona. Es volen incentivar noves vocacions entre els joves que se senten atrets per l'estil de vida, com en Guillem.
4: El que més m'atrau de la feina en el camp és que no hi ha monotonia, saps? Cada dia et trobaràs algú diferent. No és com estar assentat a una oficina que cada cop fas el mateix.
5: Es reclama també a les administracions que donin més informació sobre les sortides professionals en l'àmbit i que sigui una opció real a escollir dins del ventall.
0: I la meitat dels vehicles de Barcelona tenen més de 10 anys. En canvi, només el 12% són híbrids o elèctrics. Ferran.
30: A Barcelona hi ha més de 800.000 vehicles, dels quals gairebé 400.000 tenen més de 10 anys. Per contra, menys de 100.000 són híbrids o elèctrics. Per tant, per cada cotxe no contaminant, hi ha 4 cotxes molt contaminants. La dada bona és que el 2025 els híbrids o elèctrics van guanyar terreny. Van pujar un 20% els cotxes amb etiqueta eco i un 30% els d'etiqueta zero emissions, fins a arribar

0: Cadena Ser.
1: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
2: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glop, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glop, a Gràcia, l'Eixample i al Glop.com.
3: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
4: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
5: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
6: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació.
7: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
8: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bien estar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
9: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
10: Yo por ladrón hago saltar la alarma.
11: Sí.
10: Pero si yo fuera una mascota, no.
11: No.
10: ¿Y crees que si me disfrazo de...?
11: No.
12: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
13: Lolo Lorena, la de Madrid. No es catalana, pero la voy igual, sí. Lolo Lorena.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
14: Bona tarda, Vicenç.
15: Bona tarda, com estem?
14: Molt bé, i tu?
15: Bé, fantàstic i content de compartir una estoneta amb vosaltres.
14: Que, a més de dir que ets periodista, escriptor i historiador, també podem afirmar que avui al Llapis de Memòria tenim a un vaticanista? És a dir, un expert en el Vaticà.
15: Buf, com sona això? Encara no ho puc assumir.
14: Vaticanista.
15: Però vaja, és així perquè així és reconegut, vull dir que els experts en el Vaticà se'ns anomena vaticanistes.
14: Home, crec que amb el llibre Lleó 14, Ombra sota la cúpula, que és el tercer llibre que has escrit sobre el Vaticà, jo crec que ja t'has guanyat el títol de vaticanista.
15: Sí, m'he guanyat una mica el cel i el títol de vaticanista. Bé, jo he estat picant pedra durant gairebé 40 anys doncs, al Vaticà i ara doncs, intento doncs, treure a la llum tot el que puc de les coses bones i les coses dolentes que evidentment hi ha doncs, a dins d'una institució, vull dir que té un poder, tot i que les societats laiques potser vull dir, ja no és el gran poder social que tenia l'Església, però sí que continua mantenint intactes, crec, doncs el poder polític i financer i l'interès i el joc geopolític al món, no?
14: I tu que hi has estat tantes vegades, perquè has sigut el corresponsal de TV3 allà, com ara deies, com 30 i pico anys,
15: sí, sí.
14: Què és el que més t'agrada i el que menys del Vaticà?
15: A veure, el que més m'interessa...
14: No parlem d'agradar, parlem d'interessar.
15: No, el que més m'interessa, vull dir, és aquestes claus de poder d'una institució, vull dir, que realment doncs, afecta les consciències de més de 1.500 milions de catòlics arreu del món, però que va més enllà d'això, vull dir que tot i ser l'estat més petit del món té una influència geopolítica important. Tots els papes ho han tingut, evidentment aquí es va trencar, diguéssim, un paradigma diplomàtic a l'època del papa Francesc i té una continuïtat doncs, amb Lleó XIV. No?
14: I el que menys t'interessa o t'agrada?
15: A veure, el que menys m'interessa, vull dir, potser és la part doctrinal de l'Església, tot i que, evidentment, la conec, i conec, tinc fonaments també de teologia, vull dir, per entendre, vull dir, moltes coses que sense això, vull dir, la dualitat que té l'Església, vull dir, en tant en quant és portadora d'una fe, vull dir, és important, però també, òbviament, no es pot obviar tota la part d'influència.
14: Que, per cert, tu en principi ets un periodista jubilat, però això de jubilat ho posarem amb moltes cometes?
15: Sí, sí.
14: Perquè no pares.
15: Jo pots posar moltíssimes cometes perquè realment no em sento, no m'he sentit mai jubilat des del primer dia doncs, que em vaig jubilar de TV3. Ja vaig començar a perpetrar, vull dir, a dissenyar doncs, el meu primer llibre a l'època de la pandèmia. Vaig aprofitar per escriure aleshores, Intrigues i poder al Vaticà. I des d'aleshores doncs, he anat treballant doncs, amb temes vaticans i també tinc pel mig una novel·la que vaig publicar l'any passat, una novel·la històrica sobre un període realment molt poc novel·lat a Catalunya, que és l'època de la República.
14: T'has fet escriptor, ara que t'has jubilat.
15: Sí, no, jo vull dir, per mi escriure vull dir, realment és una cosa que sempre ha estat bàsica, des de petit, jo soc periodista de vocació, vull dir, hi ha molt poca gent que ho pugui dir això d'una manera clara, i jo realment és així. Ja de petit jugava a fer diaris, retallava els diaris, les revistes que comprava la meva mare, etc, i feia el meu propi diari i tal. Vull dir que per mi doncs, la vocació periodística, hi ha molts nens que deien al col·lega, sempre que preguntaven als nens, no, un dia volien ser policies, l'altre dia bombers, l'altre dia conductors d'ambulància. Jo deia una cosa estranyíssima, o bitxo raro, vull dir, volia ser periodista.
14: I punt. Avui connectem les cançons del llapis de memòria del periodista, escriptor, historiador i vaticanista, el Vicenç Lozano.

0: Encetem el llapis de memòria del Vicenç Lozano amb la segona part de Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Aquest és un dels temes que conformen l'àlbum The Wall, publicat l'any 1979 i del qual se'l van vendre només 30 milions de còpies. Que
1: només.
0: Es diu ràpidament. Vicenç, què hi fan els Pink Floyd en el teu llapis de memòria?
1: Doncs bé, vull dir, és un tema que per mi és una crítica contundent al sistema educatiu, autoritari i no sé, en un sentit més ampli, potser a la qualsevol estructura que anul·la la individualitat, que anul·la la lluita. I el missatge jo crec que és bastant clar, vull dir, és cada experiència opressiva, l'escola rígida, la disciplina abusiva, el control social, és un altre maó al mur, no? Vull dir, en definitiva, que separa l'individu de la seva llibertat. En definitiva, és una metàfora psicològica. D'alguna manera representa l'aïllament, la repressió, la pèrdua d'identitat, i és una denúncia a qualsevol sistema, en definitiva, que anul·la el pensament crític, que imposa conformisme, que tracta les persones com a peces d'un engranatge. Per mi, diguéssim, és molt important. Jo no he volgut ser mai una peça d'un engranatge.
0: Sí, és una cançó que a tu et desperta rebel·lia, pel que ens estàs dient.
1: Sí, sí, em desperta rebel·lió. Em desperta rebel·lió. Jo he estat militant, vull dir, de molt poc temps d'un partit polític durant la transició, evidentment, vull dir, militant del SUC, cal dir-ho. Vaig aprendre moltíssim, vaig tenir grans companys de lluita, però també vaig ser arraconat en un moment donat, doncs, perquè no seguia la litúrgia, no aixecava el puny, no cantava, doncs, la Internacional. Quan
0: si no segueixes la manada, ja saps què passa, que la manada es menja el llop solitari.
1: Però bé, vull dir, va ser un element, diguéssim, de lluita molt important a Catalunya, del qual, doncs, encara en queden reminiscències i ara el trobem molt a faltar.
0: L'any 79, quan es publica aquest tema, tu tens uns 23 anyets, més o menys. En aquella època, tu et podies arribar a imaginar que algun dia series un dels catalans que més sap del Vaticà? Estava dins dels teus plans?
1: Bé, no sé si sóc un dels catalans que sap més del Vaticà, però...
0: Un vaticanista,
1: En sé una mica. No m'ho podia imaginar, vull dir, en absolut. Vull dir, jo recordo de petit, doncs, que el meu pare m'ensenyava, doncs, cròniques que ell havia publicat, i no era periodista, ni molt menys, que havia publicat, doncs, del Club Atlètic Vic, vull dir, el butlletí, i a mi em feia molta gràcia veure la seva firma allà, doncs, Francesc Lozano, i tal. Vaig pensar, doncs, potser algun dia jo acabaré publicant alguna revista, algun lloc, i sortirà el meu nom també com a periodista algun lloc.
0: Però el tema del papat i tot això no t'interessava especialment?
1: No, mira, vull dir, això va ser quan vaig entrar, doncs, a TV3, vull dir, els inicis de TV3.
0: Que tu ets primera fornada, no?
1: Un any abans que sortís en antena, doncs, a Televisió de Catalunya. Doncs jo vaig ser dels fundadors, podem dir-ho d'alguna manera. Vaig començar, doncs, dirigint programes, vaig començar fent guions, no estava fixa l'empresa, al cap d'un any, doncs, em van demanar on volia anar, a quina secció m'interessava anar de la redacció. Jo vaig dir que cultura i política, em van dir, molt bé, doncs te'n vas internacional.
0: És la barreja entre les dues. Cultura i internacional. Política internacional, vinga.
1: Jo sempre m'havia interessat la política internacional, però no l'havia tractat mai. Allà em vaig ficar, i em van dir una altra cosa. Hi ha un forat, hi ha una vacant que tenim aquí, un tema, doncs, que no l'omple ningú, que és Itàlia i el Vaticà. I vaig dir, doncs, fantàstic, perquè la política italiana a mi em fascinava. I el Vaticà, doncs, em portava moltes reminiscències. Jo sóc de Vic, també cal dir-ho, a la ciutat dels Sants, vull dir, família de capellans, també, doncs, sobretot per part de la meva mare, alemanys, i realment, doncs, això, doncs, em va ajudar, d'alguna manera, doncs, a poder entendre una mica tot les vicissituds i tot el que passava al Vaticà, i vaig tenir la sort de comptar, doncs, amb molta gent, entre els quals hi havia Paloma Gómez Borrero, que va ser la meva mamma vaticana, que jo li deia. Ell em deia el català simpàtico, com si no n'hi hagués cap més.
0: Eres tu,
1: com si no n'hi hagués cap més. I em va ajudar moltíssim a entendre, doncs, l'organigrama del Vaticà. Em va presentar moltíssima gent, perquè allò és molt difícil, molt complicat.
0: Però tu anaves amb l'italià après de casa teva, ja el sabies?
1: El meu italià era de llegir molt en italià, escoltar molta música en italià, veure la televisió italiana, escoltar la ràdio, etc. Mai he estudiat italià, i ara, doncs, em diuen que sóc napolità.
0: Se t'ha quedat castellà. Se t'ha quedat accent de...
1: Se m'ha quedat accent napolità, d'alguna manera. I també romà. I quan vaig a Sicília, que he tractat també molts temes...
0: Home, vas cobrir els majors judicis de la màfia de sí. mitjans dels 80s.
1: Molts temes de màfia, doncs entenc bastant bé el sicilià, que és molt peculiar, també.
0: Que ara ho deies, no? Que tu arribes allà una mica amb una mà davant, una mà darrere, que vas bé, més perdut que un pop en un garatge, perquè crec, bueno, això t'ho he llegit a tu, que al Vaticà 2+2 no fan 4.
1: Mai fan 4.
0: I quan fan?
1: Doncs poden fer 5, poden fer 2, poden fer 3, poden fer 80. Per què? Doncs perquè... sempre s'aparenta una determinada cosa i en el fons n'és una altra. I això costa molts anys d'ofici poder-ho entendre. Mira, jo feia entrevistes a cardenals, recordo, i quan acabava l'entrevista, al cap d'una hora, em preguntava a mi mateix, bueno, aquest senyor, què m'ha dit?
0: Sí, què no, m'ha dit? No et deien res, paraules
1: què
0: buides.
1: No, molta retòrica, aquest llenguatge renaixentista, vull dir, aquest llenguatge imperial doncs, que tenen doncs, els cardenals, fins que vaig començar a entendre que l'important no era el que em deien, sinó la gestualitat, el llenguatge visual, diguéssim. Veure, captar els silencis, captar les mirades, captar doncs, les mitges paraules, i això era més important que el que t'acabaven dient.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Costa guanyar-se els cardenals? És a dir, tu... per informar has de tenir informadors.
1: No, és fàcil, no és gens fàcil. Jo he tingut la gran sort doncs, de cultivar-me durant 4 dècades, doncs, cultivar-me a molta gent a dins del Vaticà, que va des de la gent més senzilla, la gent que es cuida doncs, de la infraestructura vaticana... I
0: manteniment,
1: jardiners, etcètera, guàrdia suïssa, gent de seguretat, fins a cardenals importants de la cúria de l'Església. Això m'ha facilitat tenir una visió molt àmplia i no reduir-me al que fan molts companys vaticanistes, vull dir, com jo, doncs, a la Santa Seu, que és reduir-te a lo que és la informació purament oficial, eh? Anar més enllà. Això m'ha costat també, òbviament, disgustos, m'ha costat pressions, m'ha costat amenaces, però realment jo crec que lo interessant quan estàs parlant d'una institució, vull dir, és poder revelar tot el que té aquesta institució, lo bo i lo dolent. Però hi ha molta gent que em diu, i a mi em fa molta angoixa quan em diuen això, no, és que tu sembla que vulguis destruir l'Església. No, el meu objectiu no és en absolut destruir cap església, destruir cap institució. El meu objectiu és treure a la llum el que hi ha de bo i de dolent, perquè només així és possible reformar una institució que en alguns aspectes és òbviament anacrònica, però que té una importància, vull dir, cabdal a la societat fins i tot d'avui en dia, no?
0: Però també suposo que això, si tu vas amb informadors amb filtracions, perquè es veu que el Vaticà és com el vestuari del Real Madrid en gran, no?
1: Sí,
0: és
1: però una... has de vigilar molt.
0: Has d'anar molt en compte de no menjar-te-la, també, perquè les filtracions són interessades, també.
1: Molt interessades. Hi ha filtracions sobre determinats càrrecs, determinats personatges, doncs, que les fan córrer, doncs, precisament per... obstaculitzar la seva carrera dins el Vaticà, dins la Santa Seu. Has de vigilar moltíssim. Jo, mira, les informacions del Vaticà, per mi, no, jo no explico res que no hagi estat corroborat, com a mínim, per 3 interlocutors diferents, si pot ser.
0: Clar, perquè allò és com una operació en triunfo, però de sacerdots, i et pots veure ficat enmig d'un conflicte d'interessos, que un et diu una cosa i l'altra una altra, pel seu propi interès.
1: Sí, jo sempre he intentat que parli tothom i que les diferents tendències, les dues ànimes que té l'Església, l'ànima conservadora i tradicionalista, l'ànima més progressista i reformista en la línia del Papa Francesc, doncs tinguin veu en els meus llibres, hagin tingut veu en els reportatges, perquè la gent, al cap i la fi, s'ha de formar amb una opinió, són ells, no sóc jo que haig de explicar les coses amb una tendència. Ara bé, també tinc línies vermelles, jo.
0: Mm-hmm.
1: Sí. Perquè jo crec que el periodisme ha de ser, en certa manera, també compromès. El periodisme ha de ser el més objectiu possible, ha de ser honest, sobretot, ha de ser rigorós, però jo crec que també cal tenir unes línies vermelles. Per mi les línies vermelles són el respecte als drets humans, fonamentalment. Quan hi ha algú que fa algun tipus de declaració, algun tipus d'intenció, algun tipus de maniobra que va en contra de les persones, en contra de l'humanitat, de l'humanisme, en contra doncs, de la llibertat, jo crec que cal posar fre a això i cal denunciar-ho. cal denunciar.
0: T'hi has trobat en aquesta situació?
1: Sí, evidentment, evidentment. El llibre, vull dir, explica doncs, una trobada doncs, amb un cardenal ultraconservador, més acusat de pederàstia, etcètera, i tal, i, que m'acaba amenaçant. M'acaba amenaçant. No, és així. És així, i has de viure una mica doncs, amb aquestes amenaces, amb aquestes persecucions, amb aquests... amb aquestes situacions a vegades una mica delicades, reservar-te certa informació, tenir informació doncs, també guardada en determinats llocs, perquè si passa alguna cosa doncs, pugui sortir a la llum i pugui revelar doncs, per on anava la situació crítica.
0: O sigui, tu no expliques tot el que saps.
1: No explico tot el que sé, òbviament no explico tot el que sé, explico doncs, una part important del que sé i que tinc corroborada, una altra part no l'explico perquè no està prou confirmada, i una part doncs, per seguretat. Per seguretat meva personal, però també per seguretat dels interlocutors, vull dir que m'han facilitat algun tipus d'informació que és molt delicada i molt crítica.
0: Algun dia la sabrem, si Déu vol. Que ara mateix està sonant de fons a Laura, de Lluís Llach, que és aquesta cançó que Lluís Llach li va dedicar a la seva guitarrista, a la Laura Emmerich, i crec que a més ho va fer en un concert per primera vegada que ella no ho sabia, i bé, una pluja de llàgrimes increïble de la Laura. Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: Doncs forma part una mica de l'univers simbòlic i emocional de la nova cançó, i és una mirada íntima, però també molt suggeridora en molts sentits. Vull dir, la cançó Laura, com dius tu, està dedicada a la seva guitarrista, la Laura Emmerich, però és una cançó que no és una declaració explícita ni narrativa, tampoc. El Llach no descriu directament la Laura real, sinó que la transforma en una figura poètica, la converteix en un símbol de sensibilitat compartida, evoca una complicitat artística i vital molt profunda i una complicitat també en l'esforç d'un equip. Jo no seria aquí, jo no hagués escrit aquests llibres, jo no hagués treballat durant gairebé 40 anys a TV3 si no hagués tingut un magnífic equip al darrere de gent que m'ha ajudat. Sense ells, evidentment, res no és possible. La televisió, vull dir, és una activitat coral, vull dir, una activitat professional coral, on si falla una peça, falla tot el sistema, i per tant, doncs, els càmeres, productors, gent que m'acompanya, la gent de la redacció, etcètera, etcètera, vull dir, sí, ets la cara visible en antena, però al darrere hi ha una feina, hi ha un treball en equip, com és també a la ràdio, òbviament.
0: I tant.
1: Òbviament.
0: Se la vols dedicar a algun company en especial? O així en general?
1: No, jo la dedicaria als companys que m'han acompanyat.
0: Els companys acompanyen.
1: Mai més ben dit, que m'han doncs, fet costat doncs, durant tota la meva trajectòria professional en diversos mitjans, i sobretot els companys de la redacció de TV3, a la secció d'internacional, dels quals he après i continuo aprenent contínuament, encara que estigui fora, ens veiem, som més amics, diguéssim, que excompanys de la tele.
0: Doncs per tots vosaltres, aquí teniu Laura de Lluís Llach, dedicada del Vicenç Lozano.

0: Que bonic, que bonic.
1: T'ha agradat?
0: M'encanta, m'encanta. Cada vegada que la sento, sembla que és la primera vegada que la sento, però em porta molts records. Records d'experiències també personals, d'amors que he tingut a la meva vida, de gent que he deixat enrere, que m'han deixat enrere, però amb els quals, doncs, sense els quals la meva vida no seria la que és ara. De l'experiència, dels errors, dels moments crítics, se n'aprèn.
1: Bons records, en definitiva. Que, Vicenç, quan tu comences a fer informació del Vaticà, allà qui tallava el bacallà era Joan Pau II, no? El polonès Karol Wojtyla, que m'he mirat la llista sencera de papes de tota la història i el Joan Pau II pot ser que estigui el més a dalt de papes que més han durat.
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: el teu va estar del 78 al 2005, que són 27 anys, que això és molt.
0: Gairebé 28 anys.
1: De papa és una barbaritat.
0: Gairebé 28 anys, un dels pontificats, vull dir, més llargs de la història, un pontificat molt mediàtic, va ser el primer pontificat de fet mediàtic, degut a l'eclosió dels mitjans de comunicació, un papa més viatger de la història, però també un dels papes més conservadors, més ultraconservadors que hem tingut. Ultraconservadors que hem tingut, sí.
1: Era extrema dreta.
0: Bé, ell estava alineat, doncs, amb les polítiques de Ronald Reagan, fonamentalment. Vull dir, va ser el papa, com provinent de Polònia i fervent anticomunista, va ser el papa, doncs, que va acabar d'ensorrar, diguéssim, el comunisme. Ell va fer un pacte secret que hi va haver entre Ronald Reagan, el papa Joan Pau II, òbviament, i Lech Wałęsa, el líder de Sindicat Solidaritat a Polònia. Això m'ho va ratificar el mateix Lech Wałęsa, vull dir, quan era encara líder de Solidaritat a Polònia i opositor, doncs, al règim del general Jaruzelski. Com diuen, caure una pluja de milions provinents dels Estats Units i del Vaticà per intentar reforçar aquesta línia, doncs, de poder derrocar el règim del general Jaruzelski, com va acabar passant i va acabar destruint, diguéssim, com un joc de cartes, tots els països de l'est fins a la caiguda del mur de Berlín i, finalment, l'autodestrucció de la Unió Soviètica, no?
1: Clar, és un càrrec religiós i també polític ser papa.
0: Sempre clarament. ho ha sigut. Recordem Pius XI, recordem Pius XII, recordem el paper que va tenir a l'os polític, doncs, Pau VI, recordem el gran papa i reformista Joan XXIII, que va organitzar el concili, que va Vaticà II, del qual, doncs, va generar grans esperances de canvis i de reformes al món, que després es van veure truncades, doncs, amb els pontificats conservadors, doncs, de Joan Pau II i de Benet XVI.
1: I el papa Lleó XIV... políticament, on el situes?
0: El pavelló 14 és... bé, jo ho explico al llibre. El llibre explico amb clau d'intriga, amb clau de misteri, amb clau de thriller, pràcticament.
1: És que és un llibre d'espies.
0: Perquè és així, sense que hi hagi ni una coma de ficció. Això també us ho puc revelar. Està explicat amb tot el rigor del món. Però el ritme és de thriller, eh? I a la gent li agrada molt perquè precisament van descobrint en mi, a mesura que jo vaig descobrint, doncs, com s'organitza una operació secreta, per portar el pontificat, doncs, el Robert Francis Prevost, el cardenal nord-americà i alhora peruà, un home del nord però també del sud, com a continuista del llegat del papa argentí, del papa Francesc. Això, vull dir, es fa moltes dificultats, convencent, doncs, el sector moderat dels tradicionalistes i conservadors de l'Església, que no havien insultat el papa Francesc, que no l'havien titllat de ser un heretge, de ser l'anticrist, de ser comunista.
1: Sí, va pillar, aquest senyor. Sí. El Bergoglio va pillar.
0: Bergoglio va pillar durant 12 anys. Va pillar durant 12 anys, li van fer la vida impossible, li van avortar moltes reformes i el van intentar desprestigiar davant del món, doncs, amb fake news molt ben elaborats per a aquest sector que continua tenint un poder, malgrat perdés el conclave, continua tenint un poder importantíssim en el gran holding dels mitjans de comunicació internacionals, té la propietat de totes les xarxes socials, totes, absolutament, és el poder tecnològic i té la propietat en aquests moments també de la intel·ligència artificial. Per tant, vull dir, veurem batalles molt cruentes com ja es comencen a produir, doncs, en aquest pontificat de Lleó XIV, que és un papa amb una imatge potser tradicionalista, però en un fons absolutament progressista i reformista. I això ho puc garantir. Jo, la meva tesi del llibre va en aquest sentit, a la segona part del llibre, un cop explicat el conclave.
1: O sigui, tu no el veus 27 anys de papa, eh? Com el...
0: Bé, és un papa jove, de relativament jove, té 70 anys. 70 anys em dieu, mare de Déu, vaya bé, vaya viejo.
1: Amb 97, no, per ser papa està bé.
0: Per ser papa, no, està molt bé, perquè realment és un papa jove, tenint en compte la gerontocràcia que hi ha hagut tradicionalment, doncs, al Vaticà. Per tant, té un llarg recorregut que n'hi ha paulatinament recorrent. És un home superdiscret, però és un mestre d'escacs. És absolutament, doncs, una estratega, vull dir, que sap el que fa, on vol arribar i com arribar-hi.
1: I a més, el papa no se'l pot destituir, no? O ell renuncia, o es mor, o...
0: Sí, no, el papa no té...
1: O Vicenç, o el moren.
0: O el moren, sí, també. Tot és possible, tot està obert, sempre ho ha estat. Hem viscut, jo vaig investigar molt, vull dir, la...

0: Jo vaig investigar molt, vull dir, la mort sobtada d'aquell papa que va durar 33 dies al pontificat, Joan Pau I, ho explico en els llibres anteriors, doncs, que no va morir precisament de mort natural, no?
1: Vaja, enverinat. Que ara ho deia, no, el Vicenç, que ha escrit un llibre amb ritme de thriller i també amb títol de thriller, perquè és Lleó 14, Ombres sota la cúpula, i espereu-vos perquè el subtítol és L'operació secreta del cònclave i els paranys del pontificat. Això ja és Dan Brown, eh?
0: Bé, no és Dan Brown, no és ficció, eh? En absolut no és ficció.
1: És Dan Brown real.
0: És un Dan Brown real, jo sempre ho dic, que el Vaticà, la realitat supera infinitament la ficció, eh? Infinitament. Hi ha moltes llegendes, hi ha molta literatura, com la Dan Brown, hi ha moltes pel·lícules sobre el Vaticà, sobre llegendes, etc. Però la realitat supera molt a la ficció. I aquest llibre és, en definitiva, un relat inèdit que no s'ha publicat, és una exclusiva mundial, dels intríngulis que van portar aquest home a poder ser papa en una operació secreta de la qual ell no hi formava part. Ell es va assabentar d'això al cap d'una setmana que era papa, que un petit nucli de gent interessada el van portar al pontificat, sent un papa una mica de consens entre les dues ànimes de l'Església.
1: I per aquí també apareixen Trump, Macron...
0: Evidentment. Per què? Perquè apareixen. Doncs apareixen Donald Trump, evidentment, doncs hi ha molta gent que diu no, és que aquest papa ho van triar per ser un contrapoder a Donald Trump. No. Aquest no era l'objectiu en absolut. Ara bé, s'ha convertit en un contrapoder a Donald Trump. I això ho estem veient, doncs, els enfrontaments dels últims dies, fins i tot ahir. Hi va haver una nova crítica de Donald Trump dient que el papa era un mal líder polític, que era un mal líder catòlic, que era un mal líder catòlic, i que el que volia era que l'Iran tingués armes nuclears. Realment, vull dir, increïble. El papa ha criticat, evidentment, la guerra de l'Iran, com ha criticat d'una manera molt dura també la sala de la sobirania de Venezuela, com ha criticat el genocidi contra el poble palestí a Gaza, com ha criticat l'actual conflicte que encara dura entre Ucraïna i Rússia. Però mai ell havia volgut parlar directament dels personatges que són els artífexs d'aquestes violacions brutals dels drets humans i d'aquests crims de guerra. No havia parlat mai de Netanyahu, ni ha parlat mai de Vladimir Putin. No havia parlat mai de Donald Trump fins a un punt. Fins al moment en què Donald Trump diu aquella barbaritat, que és una apologia dels crims de guerra, que diu que ell està disposat a aniquilar una civilització. Fins aquí hem arribat.
1: I aquí ja
0: Trump s'hi va haver de posar i va dir que ell no l'intimida en absolut el que pugui dir Donald Trump, que ell defensa els principis de la pau, que són els principis de l'Evangeli.
1: Ha rebut feedback del llibre d'allà del Vaticà? Perquè, clar, és el que tu dius, és un llibre inèdit, que toques material sensible...
0: Tots els meus llibres al Vaticà han tingut, evidentment, vull dir, un cert pes, vull dir, del qual me'n sento orgullós. Vull dir, hi ha hagut crítiques molt positives de gent que diu ja era hora que algú expliqués alguna cosa. Hi ha gent que m'ha arribat a dir ui, aquest llibre no diu res, si sapiguessis això explica un 10% del que jo sé. I jo sempre els he dit, doncs va, som-hi, explica-m'ho.
1: Fot-li.
0: Explica-m'ho. No, perquè això és fer mal a l'Església. Sempre hi ha aquest argument absolutament fal·laç, absolutament ridícul. Els inputs que he rebut del Vaticà són molt bons, per part, sobretot, dels assessors que treballaven amb cardenals durant els dies previs al conclave, i que jo, són, en definitiva, els protagonistes d'aquest llibre, amb uns diàlegs absolutament, vull dir, magnífics entre ells, uns diàlegs que permeten al lector, acostar-se al que és la realitat de l'Església i de les dues ànimes de l'Església, la conservadora i la progressista, però també, en definitiva, aquest llibre és un microcosmos del que està passant al món, de la batalla cultural que hi ha actualment al nostre món, a la societat global. Una batalla entre un sector de gent que vol preservar les llibertats, els drets socials, els drets polítics, etc., i laborals, que tants anys i tants sacrificis han costat a la humanitat, i que en alguns llocs on vivim, en democràcies, encara que sigui entre cometes, estan vigents, o han estat vigents fins ara, i la gent contra la gent que vol anul·lar aquestes llibertats, que vol...

0: que en nom de la presumpta llibertat i democràcia que ells defensen, que en el fons són neofeixistes i neoliberals, volen imposar règims totalitaris on la democràcia sigui anar a votar cada 4 anys i si voten el que jo no vull, doncs ja em cuidaré jo de fer un cop d'estat.
1: D'entrar al Capitoli.
0: Sí. I d'entrar al Capitoli.
1: Sí, per feedback també hem d'incloure pressions, també d'això que has dit, cuidau, el que ens deies abans, no? Que...
0: Sí, no, no, jo he tingut pressions. Pensa que amb aquest llibre he suat, vull dir, sang, suor i llàgrimes, per fer aquest llibre, perquè realment jo ja comptava amb un boicot que havia tingut amb els dos llibres anteriors, sobretot el segon, Vatican Gate, del sector conservador de l'Església, però que no comptava és que també el sector més reformista de l'Església, molta gent es neguessin a parlar. Per què? Perquè no volia ser, no volien que sigués dit, doncs, que aquest papa havia arribat al pontificat a partir d'una operació secreta. Va ser així. Jo no tinc per què amagar-ho. Absolutament, va ser realment així. I jo crec que és un personatge, al cap i la fi, pot ser doncs, un líder ètic i moral al segle XXI, on estem mancats de qualsevol lideratge d'aquesta mena, un home que porti el diàleg, que porti ponts de diàleg importants i que doncs, permeti que el món torni una altra vegada doncs, a la cordura, que bona falta va, i que torni, en definitiva, doncs, al dret internacional, a la diplomàcia, i als organismes internacionals doncs, que han evitat nombrosos conflictes al llarg de la història, etc. Això, realment, aquesta veu crítica és més necessària que mai. Jo crec que el papa Pregós doncs, és un personatge clau en aquesta batalla que s'està produint en aquests moments.
1: I en el llibre del Vicenç Lozano hi trobareu fins a l'últim detall de com va ser el procés que va portar Lleó XIV a ser nomenat papa, un llibre, per tant, que, com canta Serrat, està ple d'aquelles pequeñas coses.

0: Aquelles pequeñas coses de Joan Manel Serrat és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del Vicenç Lozano, periodista, escriptor, vaticanista. Aquest tema es va publicar l'any 1971, quan tu tenies, què, 15
1: anyets? 15 anyets.
0: Et transporta a aquella època?
1: Sí, em transporta a aquella època perquè és un tema molt emotiu, molt profund, breu, sobre la memòria, el pas del temps, els valors, els detalls aparentment insignificants de la vida, i sobretot a mesura que et vas fent gran vas recordant, i el record jo crec que és bàsic. Un record d'experiències viscudes, de moments, de records, de gestos, d'objectes que sovint oblidem, però que amb els anys tornen carregats de molta emoció i de sentit, en definitiva, no? Jo crec que els records sempre poden tornar, i sovint d'una manera inesperada, i aquesta cançó doncs m'aboca doncs la necessitat que tenim tots de recordar, perquè al cap i la fi som gràcies doncs al que vam ser, els nostres errors, els nostres encerts, els nostres sentiments, les nostres emocions en moments donats, les nostres situacions crítiques, i sobretot la gent que t'ha envoltat, la família, els pares, els germans, la gent que t'ha portat realment coses a la vida.
0: Doncs anem a recordar, Vicenç, com era aquell Vic dels anys 60 on tu et vas criar?
1: Bé, jo vaig viure molt poc temps a Vic. Jo vaig néixer a Vic l'any 56, i quan tenia 4 anyets ens vam traslladar doncs a viure amb la família Santander.
0: Anda.
1: Sí, perquè el meu pare era viatjant de comerç, era comercial, de rellotgeria, i representava una empresa doncs distribuïdora de rellotges suïssos a Barcelona. I tenia, doncs, viatjava, visitava rellotgeries a tot el nord doncs, de la península, des de Galícia fins al País Basc. Aleshores, la meva mare va triar Santander com un punt mig, diguéssim, perquè el pare, doncs, evidentment, eren èpoques que les carreteres no són les d'avui. El meu pare anava amb un 4x4. Amb un Renault 4x4. Imagineu-vos, doncs, arribar del nord, arribar a Barcelona, doncs, en un parell de dies, com a mínim. Vull dir, era poc a casa, i la meva mare se'n va cansar i va dir, prou, com a mínim que puguis tornar cada setmana, que el divendres doncs puguis ser a casa. I així va ser, vaig viure una infantesa feliç, molt feliç, doncs, amb la meva família, amb els meus amics.
0: Fins
1: companys.
0: Quan estàs a Santander?
1: Jo vaig ser a Santander fins als 15 anys, als 16 anys doncs vam tornar amb tota la família a Vic. Jo volia estudiar periodisme, només hi havia l'opció d'estudiar en aquells moments periodisme a prop de Santander, a Valladolid, o fer-ho a Navarra, a la Universitat de Navarra. Cap de les dues opcions em semblava bona, i vaig venir doncs a estudiar a Barcelona. Vaig entrar doncs a l'Autònoma, amb els primers cursos que es feien de Ciències de la Informació, de Periodisme, en aquell moment, i vaig fer simultàniament les dues carreres de Periodisme i de Història. Realment, tot això són records, són petites coses, vull dir, aquells viatges doncs, des de Santander a Vic doncs, per celebrar amb la família, amb els avis, per celebrar el Nadal, les nevades a la carretera, el posar les cadenes al Puerto del Escudo de Burgos doncs, per arribar doncs, a temps a celebrar el Nadal a Vic, amb una calefacció que hi havia, recordo, el 4x4, que era un tubo que venia a dins de la cabina del cotxe, venia des del motor, o sigui, un aire absolutament tòxic, calent, molt calent, això sí, però molt tòxic, i amb les finestres mig obertes i amb mantes sobrevivíem doncs, aquell viatge. No?
0: I tira que te va.
1: I tira que te va.
0: Que, Vicenç, abans ens deies que tu des de ben petit sempre has volgut ser periodista, també ens deies que la teva mare tenia família de sacerdots o que...
1: Sí.
0: Sé que allà mai et va passar pel cap.
1: Ui, això és una cosa realment... Jo, de petit, fixa't que jugava a fer de capellà. A mi em van regalar la meva mare, que era molt profundament catòlica, el meu pare no tant, però la meva mare era molt, molt religiosa, em van regalar, doncs, em van passar els Reis, doncs, una capella, vull dir, em van passar els Reis, doncs, un calze, vull dir, una campaneta i tal, i quan venia de missa, que em portava una missa cada diumenge, doncs jo repetia el sermó del capellà, el repartia, li donava de combregat, tinc fotografies, donant de combregar la meva germana, la Rosa Maria, fotografies entranyables, i però bé, la meva mare volia que fos capellà, i jo li vaig dir, no, jo vull ser periodista.
0: No,
1: vull ser capellà, vull dir, en absolut, vull ser periodista, i jo crec que, bé, ho vaig encertar. Hauria estat un molt mal capellà.
0: I el tema de la fe, que clar, tu has estat molts anys al Vaticà veient-les de tots colors... Com et portes amb la fe cristiana?
1: La fe és una cosa íntima, personal, de cada persona. Sí. Crec que forma part de l'univers íntim de cadascú. Jo diria que en aquests moments sóc agnòstic, evidentment, batejat com a catòlic, com la majoria de la gent a Catalunya i a Espanya. Però, vull dir, sóc realment agnòstic. No sóc en absolut ateu, no sóc anticlerical, en absolut. Respecto molt, perquè hi ha gent magnífica que treballa com a ministres de l'Església, homes i dones, monges abnegades que treballen en les missions, que treballen en hospitals, que treballen en escoles, etc. Vull dir, m'he trobat amb gent absolutament magnífica i gent de la qual tampoc puc dir el mateix, sinó tot el contrari.
0: I aquest agnosticisme, per això s'ha forjat amb aquests anys al Vaticà?
1: No, no s'ha forjat.
0: O ja el portaves de casa?
1: No, jo crec que ja el portava de casa. Jo sempre he estat una mica l'ovella negra de la família, no? Vull dir que...
0: No, morena, perquè estàs molt moreno, eh?
1: Bé, estic moreno perquè, a veure... Els jubilats hem de fer de jubilat tant en tant, encara que no ho sembli, també m'agafo un temps de relax, me'n vaig al Club Natació... Barcelona, que és un paradís absolutament davant del mar, a prop de l'Hotel Vela i davant de la platja.
0: I
1: allà, doncs, em banyo, em relaxo, treballo també doncs, a les taules que hi ha a fora i em toca el sol. Escolta,
0: no, la mare si estic... guapo que estàs, Vicenç.
1: Gràcies.
0: Que tu ho deies abans també, que hi ha gent que diu, ah, et vols carregar l'església? Tu dius, res d'això, jo vull que sigui
1: absolut.
0: Millor. Però, clar, amb el termes de l'Església, que, per cert, és la institució que més ha perdurat al llarg dels anys en aquesta història, que hi ha com una dualitat molt bèstia, perquè, pel que he llegit, tenim, per exemple, l'Església Alemanya, que vol que les dones puguin exercir el sacerdoci, que es beneeixi el matrimoni homosexual. I, per altra banda, tenim uns senyors que volen tornar a fer misses en llatí.
1: Sí, sí.
0: Clar, és que hi ha unes diferències que semblen irreconciliables.
1: Hi ha interpretacions teològiques diferents, hi ha interpretacions de l'Evangeli absolutament diferents. Ara, l'Evangeli continua sent els mateixos evangelis, els principis del cristianisme continuen sent els mateixos, hi ha punts d'unió i molts punts també de dissensió que s'han radicalitzat d'una manera brutal en els últims anys, d'una manera bestial, i ho vam veure durant els 12 anys de pontificat del Papa Francesc, com la batalla va ser absolutament cruenta. I aquesta batalla pot acabar sent cruenta també durant el pontificat del Papa Lleó XIV.
0: Però el Papa Lleó XIV està més per l'escola alemanya o més
1: no,
0: per
1: veure,
0: tornar a la missa en llatí?
1: Evidentment, l'escola alemanya, és a dir, el camí sinodal que ha fet l'Església alemanya va bastant més lluny de les reformes que fins i tot el propi Papa Francesc volia tirar endavant. Ells estan a favor, doncs, d'eliminar el celibat, sacerdoci per la dona, instituir una mena de sacrament, encara que no sigui dit així, vull dir, de matrimoni, doncs, entre la gent d'un mateix sexe. Tot això l'Església de moment no ho ha tirat endavant, tot i que el Papa Francesc ha col·locat aquest tema, va col·locar aquest tema sobre la taula i Lleó XIV continua estudiant, diguéssim, totes aquestes problemàtiques. Un Lleó XIV que ha portat més dones i més laics al govern de l'Església, una iniciativa que ja va iniciar doncs, el Papa anterior, i un Lleó XIV, en definitiva, vull dir, fa un cant també a la natura i a la defensa i a la necessitat de lluitar contra aquesta emergència climàtica, sent el segon papa ecologista de la història després del Papa argentí.
0: O sigui que, pel que em dius, queda clar que si, per exemple, el fessin triar entre un himne feixista com el Cara al Sol o l'Imagen, el Lleó XIV, el papa, es quedaria amb l'Imagen sempre.
1: Sempre, sempre.
0: Doncs va, que són Imagen.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau. Imagine.

0: Imagine de John Lennon sonant al llapis de memòria del periodista i escriptor Vicenç Lozano, que és un tema publicat l'any 1971, com aquelles pequeñas coses de Serrat. Va ser un bon any, el 1971.
1: Sí, molt fecund.
0: Ara bé, Vicenç, amb el pas dels anys, jo no sé si a l'Imagine ens podem referir a ell com a cançó o ja ha transcendit a la categoria d'himne i ja és una altra cosa.
1: És un himne a la pau, a la idea d'un món sense divisions, un missatge aparentment molt simple però carregat de profunditat, que és en definitiva imaginar una humanitat molt diferent de la d'ara, alliberada dels factors que generen sobretot conflicte, una provocació intel·lectual, en definitiva, eh? Vull dir, un món sense països, sense fronteres, sense guerres, sense conflictes per creences, sense cobdícia, sense desigualtat.
0: Sí,
1: una utopia, en definitiva.
0: Un himne utòpic, t'anava a dir.
1: Un món utòpic, però que és més actual que mai, vull dir, la reivindicació que fa aquest himne.
0: Però bé, que ho saps a les teves pròpies pells, que és utòpic perquè tu has cobert guerres. Entre elles la de Bòsnia.
1: Sí, m'han marcat molt. Jo, aquestes paraules d'imagine, vull dir, sempre les he tingut present i durant les guerres, vull dir, fins i tot, doncs, recordo un bombardeig en el cotxe que anàvem, doncs, estàvem a la guerra de Croàcia amb Sèrbia. I bé, al principi anàvem molt protegits tots, amb l'armilla antibales, el casc, etc. Com s'ha de cobrir una guerra, després doncs, et vas relaxant i és quan comença el perill. I ens vam relaxar tant que durant un bombardeig anàvem amb el cotxe i recordo que teníem posat uns cassets, en aquest moment eren cassets, doncs a la ràdio del cotxe. Un era Imagine, l'altre era Luciano Pavarotti cantant a tota canya mentre caien les bombes.
0: Wow.
1: I nosaltres doncs rient com absolutament bojos, tot i sabent el que provoca doncs realment això. Recordo quan vaig arribar, doncs vam arribar doncs al lloc allà on anàvem, doncs vaig recollir un nen que no havia tingut temps d'entrar al refugi, que estava destrossat absolutament, el vaig portar a l'hospital a Coll. Va arribar mort i jo no em vaig treure la imatge d'aquell nen durant anys, no me la trec encara. Per què? Perquè és una víctima innocent d'una guerra. En una guerra poden morir soldats, al cap i la fi saben què hi van a fer a les guerres, però morir criatures, morir gent gran, gent indefensa, vull dir, realment això no t'ho treus del cap, no em trec del cap les atrocitats que m'ensenyaven doncs els tècnics, per exemple, canalla, pràcticament de 16, 17 anys, armats fins a les dents, que t'ensenyaven orgullosos una casa on només d'entrar veies una família degollada al sofà. Vull dir que realment això, si no et marca, és que no ets humà. Vull dir, el trauma de la guerra va fer que després de la guerra dels Balcans jo abandonés el periodisme bèl·lic, vull dir, no m'havia agradat mai, però sí que havia volgut viure l'experiència del que era una guerra. Me l'havien explicat a casa, la guerra civil, els avis, sobretot. Jo tenia un avi que era franquista i tenia doncs gent també de la meva família que eren republicans, i aleshores vaig viure doncs aquest odi que encara desgraciadament és permanent a moltes famílies. I jo no entenc la gent doncs que aboca doncs aquell moment com un moment, vull dir, de victòria, per part de les tropes franquistes. Sí que entenc que la gent estava exhausta de guerra i fins i tot anessin doncs a rebre les tropes nacionals allà on fos, perquè era una mica l'alliberament de la seva vida absolutament dramàtica que havien viscut. Era la possibilitat de tornar a menjar, era la possibilitat doncs de que els teus no acabessin morint al front. Però no ho entenc, perquè la dictadura que es va instaurar va ser una dictadura molt i molt dura, molt i molt dura, contra la qual vaig intentar lluitar amb tot el que podia de jovenet, i que doncs la mort de Franco per mi va ser també un alliberament personal.
0: Que bé, és el que dius tu, no? Que has viscut una guerra que és una cicatriu a l'ànima que no te la traurà mai ningú. Tu, que has anat amunt i avall durant tants anys, aquest fet de ser com un nòmada del periodisme t'ha permès arrelar algun lloc? De dir...
1: No,
0: estic
1: mira,
0: a casa?
1: Jo sempre he tingut la idea, vull dir que és una idea brutal, és molt bèstia això que diré, però bé, realment és així. La gent que viu les guerres, la gent que viu als llocs on pateixen la guerra. Tu hi vas pràcticament de visita. I vas com a testimoni. Òbviament, les guerres sense periodistes, vull dir, es cometrien encara moltes més atrocitats de les que es cometen. I vas com a testimoni del que està passant. Hi has d'anar amb una visió molt àmplia, vull dir, aquí no hi ha bons ni dolents, hi han dues visions absolutament diferents, sí que hi ha violacions de drets humans per part d'uns o per part dels altres, i això cal denunciar-ho, però realment et dones compte de que és la pèrdua d'humanitat més gran, la guerra. La pèrdua d'humanitat, la pèrdua del sentiment i de la idiosincràsia humana més gran que es pugui produir és, diguéssim, la violència.
0: Jo preguntava per això, Vicenç, en el teu cas, arrelar tu, que has estat, ara estàs aquí, ara estàs allà. Si un lloc sí, que diguis, estic
1: sí,
0: a casa,
1: no,
0: m'he arrelat aquí.
1: No m'he arrelat mai enlloc perquè sempre he tornat i sempre tenia la idea doncs, que un dia o altre tornaria per més mesos que estigués doncs,
0: aquí,
1: amb un front bèl·lic, etcètera.
0: I aquí has pogut arrelar? A Barcelona, a Vic...
1: He arrelat aquí, ho he viscut també, vull dir, moltes vegades amb un cert desarrelament, perquè el fet de viatjar tant, vull dir, pensa que hi havia mesos, hi ha passat temporades amb mesos que estava, doncs, com a molt una setmana a casa, vull dir, estava fora. On potser he arrelat més és a Itàlia, és a Roma. La ciutat de Roma, per mi, doncs, m'ha acollit, vull dir, tinc grans amics, és molt similar... mediterràniament, és molt similar doncs, a la nostra manera de viure i jo a Itàlia doncs, l'he admirada d'una manera extraordinària, l'he patida i l'he acabada també odiant en molts moments degut a les situacions polítiques que s'hi han produït.
0: Que és, suposo, el dany col·lateral d'aquesta feina, no? Que al final...
1: Sí, t'acaba... A veure, t'acaba enriquint, és un privilegi, vull dir, no tothom... ha tingut l'oportunitat que he tingut jo, cosa que agraeixo doncs, a tota la gent que ha confiat en mi, de poder doncs, viure conflictes, de poder viure situacions que ja formen part dels llibres d'història, i de poder doncs, conèixer gent que també forma part doncs, de la història del món, haver-los pogut entrevistar, haver-los pogut conèixer, haver-los pogut... doncs, tutejar d'alguna manera. I això realment el periodisme t'ho dona i jo crec que jo sóc molt agraït al periodisme i molt agraït doncs, a les empreses que m'han acollit, algunes millor, d'altres pitjor, tinc problemes també, vull dir, com tots els periodistes, doncs, amb determinades empreses i amb determinats moments, però sempre me n'he sortit gràcies sobretot als companys doncs, que m'han donat suport.
0: Estem a punt d'acabar, però abans, a principis de juny tenim aquí a Lleó 14,
1: el
0: Robert Francis, que farà una ruta per Catalunya. Que...
1: Sí, després de 12 anys, que sense una visita d'un papa, el papa francès no havia volgut mai visitar doncs, Espanya ni Catalunya, perquè temia ser manipulat. Així ho va dir ben clarament, fins i tot doncs, no va anar al jubileu doncs, de Santiago de Compostela, vull dir, no va assistir doncs, l'any ignasià... Com
0: aniràs a veure el papa Lleó XIV?
1: Mira, tinc tanta feina, tinc tantes entrevistes a mitjans de comunicació des del dia 6 que arriba a Madrid amb mitjans de comunicació espanyols i a partir del dia 9 mitjans de comunicació catalans, que espero que em quedi algun petit temps lliure doncs, per poder doncs, anar doncs, com a mínim si tu i veure una mica l'acollida doncs, a Lleó 14.
0: Que es veu que entre altres llocs visitarà l'Spotify Camp Nou?
1: Bé,
0: això s'ha dit, eh?
1: No, això ho vaig treure jo, precisament.
0: Seria increïble veure-la ja fent una xilena. Això sí que renova la idea de l'Església.
1: No està a l'agenda, però podria fer una visita com va fer Leo Messi, nocturna, vull dir, fora d'agenda, doncs per visitar les obres de l'Spotify. És molt futbolero.
0: Doncs, Vicenç, ens hem quedat sense temps. Et sembla que acabem amb Aretha Franklin i Respect de, com a...
1: Som-hi.
0: Sí, com a guinda final. Doncs em queda dir-te que ha sigut un plaer conèixer a través de les teves cançons i em sembla que no puc dir gaire més perquè se'ns acaba el temps, no puc ni donar-li les gràcies a aquest equiparro que forma Llapis de Memòria. Això sí, que tingueu tots molt bona tarda i aquí teniu el llibre del Vicenç que us explica tot. Lleó 14, Ombres sota la cúpula. Fins demà.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Llapis de Memòria. Vides amb música i lletra. amb Jordi Manau.
3: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
4: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
5: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
6: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
7: valorado
6: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
7: Y otra.
8: Valorado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.

0: combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
2: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Muntaner, al Centre Mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
3: Llega al Teatro Romea Las amargas lágrimas de Petra von Kant, la obra maestra de Fassbinder. Una historia intensa de amor, poder y deseo, protagonizada por Ana Turrén, Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monge y María Luisa San José en un montaje hipnótico. Entradas en teatroromea.cat y promentrada.com.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Facilmòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Facilmòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Facilmòbil, fet per viure'l.
6: Naturtierra. Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
7: Complementa tu vida, Naturtierra.
8: La Ventana, con Carles Francino.
9: Contracciones de amor van y vienen de ti.

0: www.birba.com.
1: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
2: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
3: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Naturtierra. Els Baguant de Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario. Equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Els Baguant de Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorio Sinsa 10.
7: Complementa tu vida. Naturtierra.
8: ¿Te has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIM Joiers comprem el teu or amb la millor taxació i al moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIM Joiers, a Barcelona, l'Eixample, Toro Parc i a Viladecans.
11: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
12: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
11: Mardel, dulces de leche, alfajores...
12: En tus postres o como snack a cualquier hora.
11: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.

0: Avui, al balcó, com han tractat les televisions el crim d'Esplugues. Ho ha analitzat la crítica Mònica Planes. I després, l'estafa del CEO a WhatsApp. Ens l'explica l'experta en ciberseguretat Selva Orejón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Jaime Palomera, com estàs?
2: Bona tarda, pues a tope.
0: A tope?
2: Com vosaltres.
0: Així m'agrada. És que estàvem ballant la sintonia ara i hem dit, per què no?
1: Així s'afronten els dimarts.
0: Així s'afronten els dimarts. No, és veritat. Bueno, ja el coneixeu. En Jaime és antropòleg, que és investigador a Hidra. Ve els dimarts al balcó per parlar sobre habitatge a la nostra secció, l'article 47. I avui tenim un capítol més sobre els co-livings a Barcelona, aquells pisos que es fragmenten i s'arreglen per llogar-los per habitacions, sobretot per estudiants estrangers o persones que venen a viure a la ciutat de manera temporal.
1: Ja en vam parlar fa gairebé un any amb la Martina, que va veure com al seu edifici s'hi posaven lloguer d'habitacions amb preus d'entre 700 i 1.000 euros per cadascuna. També uns mesos més tard, de fet fa poc vam parlar amb en Xema i la Marga, a qui als fons els havia comprat el seu edifici, els volia fer fora també per fer aquests co-livings, tot i que en aquell moment ja havia entrat en vigor una llei catalana que regula i limita aquests tipus de lloguers d'habitacions.
0: Avui una mica reblem el clau. El nou capítol dels co-livings ens porta fins al barri de Sant Antoni de Barcelona perquè Vandor, és un fons d'inversió, ha ofert a alguns dels seus llogaters marxar a altres edificis d'aquest barri i propietat mateix del mateix fons. Laura, on ets? Laura Polo Delfó, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs mira, estem precisament a Sant Antoni, que és aquest barri on s'ha ofert aquest habitatge alternatiu a aquests veïns, i estic amb la Rosario i la Wendy, que fa més de 20 anys cadascuna que viuen de lloguer a un dels edificis de Vandor i que ara ha convertit en co-livings. I a totes dues se'ls va acabar el contracte de lloguer, però van decidir quedar-s'hi pagant. M'explicaven ara que segueixen pagant el mateix, simplement els han dit que ha canviat el concepte de lloguer a compensació per quedar-se a la casa sense contracte. Van estar pendents, la Wendy, d'un desnonament, que ara mateix està aturat, i el que han rebut fa poc és una oferta de Vandor per anar a viure a un altre edifici, en aquest cas, com dèiem, aquí al barri de Sant Antoni, i l'edifici propietat del mateix fons.
0: Rosario, Wendy, com esteu?
4: Bueno...
0: Bueno,
4: així.
0: A Rosario, començo per tu. Què és el que us ha ofert exactament Vandor?
4: A ver, exactamente, quizás mi problemática es un poco diferente a la de Wendy, pero yo a través de mi abogada, en determinado momento me comentó que me habían ofertado la posibilidad de trasladarme a Sepúlveda, cosa que yo ignoraba porque a mí ellos directamente no me habían dicho absolutamente nada. Bueno, aprovechando la conversación que tenía con ella, me dijo, bueno, ¿tú estás de acuerdo en ir? Y le dije, no, yo estoy de acuerdo en negociar quedarme en mi casa, que para eso estoy luchando desde hace unos cuantos años, y entiendo que si me quieren ofertar un nuevo contrato, lo lógico y normal que me lo hagan de mi casa, que es lo lógico.
0: ¿Cuántos años fa que vius en el pis on estàs ara?
4: Yo llevo 27 años.
0: ¿27 años
4: en mi casa y 30 años en el edificio, porque anteriormente teníamos alquilado el local de abajo, con lo cual toda la vida en el barrio prácticamente.
0: Clar, Rosario, tu entenc que has pagat durant aquests 27, bueno, 30 ja si teníeu abans aquest altre espai. Religiosament el lloguer, tu has anat pagant sempre fins que Vandor us diu, us ofereix anar a Sepúlveda, no? ¿Amb las mateixes condicions de contracte?
4: A ver, en principio no se ha hablado, yo no he entrado en la negociación, no sé exactamente cuál sería la negociación, pero simplemente las características. A ver, yo dije desde un principio, si me ofertan algo que es igual o mejor que la casa que tengo, estoy dispuesta a entrar en la negociación. Me consta que los edificios, que las casas de Sepúlveda no tienen absolutamente nada que ver con mi vivienda.
0: Son más petitas.
4: Son más petitas. Yo en la mía me gasté un fortunón arreglándola porque cuando yo entré no había casa, aquello era totalmente, estaba llena de escombros, y además la arreglé con materiales de alta calidad. Vale. Con lo cual, quiero decir, la compensación tendría que ser superior a la vivienda en la que yo estoy, claro.
0: Vale. Deixa'm preguntar-li la Wendy, en el teu cas, què és el que t'ofereixen? També deixar el teu pis d'ara i anar-te'n a l'edifici de Sepúlveda o a prop?
5: Sí, a mí me la semana pasada me a mí a otra inquilina también que tiene la demanda de desahucio, que se llama Elizabeth, nos invitaron a las dos a ir a ver los pisos. Fuimos a verlos porque todavía no están acabados, dicen que hasta mediados de mayo, pero claro, las características, lo mismo que dice Rosario, las características que tienen los pisos que nos están ofreciendo no tienen ni punto de comparación a los que tenemos. Yo en mi caso, a mi cargo, viven conmigo un menor, mi madre con 83 y mi hermana, o sea, no podemos entrar cuatro personas en un piso de tres habitaciones.
0: ¿Cuántas en té ara, el teu pis?
3: ¿Tu piso cuántas habitaciones tiene? ¿Dónde vives?
5: Cinco.
0: Cinco, val. I ara tu que vas anar, Wendy, a visitar aquest pis, l'altre pis, que dius que és més petit, t'oferien el mateix lloguer, el mateix contracte, les mateixes condicions?
5: Todavía no se ha hablado de precios, ni mucho menos, porque todavía no están terminados. Entonces, en eso solamente nos comprometimos a ir a verlos. Nosotros no hemos, yo de mi parte no me he comprometido a nada más, solo a ir a verlo.
0: Amb tot això, Rosario, tu amb qui has parlat directament de Vandor?
4: A ver, yo con Vandor directamente hace muchísimo que yo no hablo. Cuando terminó el contrato ya las conversaciones que teníamos eran vía email, y a posteriori, luego ya cuando me vino la demanda, pues a través de mi abogada, porque además ellos prácticamente hablan a través de los abogados de los inquilinos.
0: ¿Y tú, pero,
4: y ella es la que me, claro, la que me va diciendo lo que hay?
0: I us van especificar que el volien els vostres pisos per parcel·lar-los i fer-hi habitacions, això ho sabeu del cert?
4: Sí, a ver, yo en lo que es en el mío, que fue comprado el edificio en el 21, ya lo que es prácticamente antes de que lo comprara Vandor, ya la anterior empresa que era... ahora no recuerdo, que es importante también, es otro fondo...
0: Es un otro fondo de inversión.
4: Sí. Oye, Renta Corporación.
0: Vale.
4: Renta Corporación ya me dijo que habían comprado el edificio, que lo iban a vender a otra empresa y que me hiciera la idea de irme, porque la intención era hacer una residencia estudiantil. Efectivamente, luego Vandor se puso en contacto conmigo. Al principio sí que venía incluso un abogado de ellos y me reiteró que la intención era eso, hacer una residencia estudiantil, a lo cual yo le comenté, ¿y en qué les molesto yo a ustedes? Hagan lo que quieran, pero bueno, mientras haya una buena convivencia. Entonces me dijeron que bueno, que es que los estudiantes pues que hacían mucho ruido, que eran muy problemáticos y que era, fíjate, que me estaban haciendo a mí un favor para no tener yo problemas de ese aspecto. Yo le dije, bueno, yo llamo a la Guardia Urbana y no hay problema. Así que,
0: clar,
4: o sea, que sí que lo sabía desde el principio.
0: Estic pensant que des del 21...
4: A lo que se van a dedicar, vaya.
0: Clar, quan vosaltres heu acabat, diríem, el vostre contracte, heu seguit pagant el lloguer, dèieu. Ara la Laura parlava d'aquest concepte de compensació, no? Heu canviat el concepte de lloguer a compensació. Això us ha preocupat? O sigui, seguiu pagant, però clar, no esteu pagant com a concepte de lloguer. ¿Cómo heu pres aquesta decisió?
4: A ver, esto es antes de... Ellos te envían previamente, como se suele hacer, un burofax. Dentro del burofax, en donde te dicen que tal día tienes que entregar las llaves. Una vez llega la finalización del contrato y tú te quedas y ellos ya lo están viendo, ya te comunican que bueno, que independientemente de que te quedes, tú seguirás pagando el mismo importe, solo que cambia el concepto, y el concepto es que es una indemnización, en lugar de alquiler, una indemnización, y no varía en nada, o sea, tú sigues pagando de la misma manera que pagabas, te giran el recibo y en principio es igual, o sea, todo igual.
0: Jaime Palomera, i aquí jo deia un gir de guió. Fins ara era desnonament i resistència. Ara hi ha, que deien, doncs, una possibilitat d'anar-se'n a un altre pis. El que passa és que no... és un pis més petit, és sortir del carrer on estan acostumades a viure. Això és un canvi de paradigma. Com hem d'entendre aquesta acció de Bandor?
2: En general, els fons el que fan és buscar la màxima rendibilitat d'aquell actiu on inverteixen. Aquest actiu pot ser habitatge, pot ser gestió d'aigua, d'infraestructures. Avui en dia els fons d'inversió busquen aquells actius on hi ha sempre demanda garantida, parlem de béns essencials, especialment allà on hi ha més demanda, justament a ciutats com Barcelona, i l'objectiu, com dic, és extreure la màxima rendibilitat per oferir els beneficis més alts possibles als inversors que hi ha darrere dels fons, que normalment són persones amb molt diner. Aleshores, en general, si fan i han fet una aposta molt forta als fons per països com Espanya, Catalunya, en els darrers anys, és perquè, justament, a diferència, per exemple, dels francesos, tenim una llei que permet fer fora el llogater quan s'acaba el contracte, sí, i fer el que estan fent aquí, que és faig fora els veïns de tota la vida i converteixo això en un co-living on hi haurà gent de pas que a tants mesos jo torno a cobrar i, per tant, puc repartir més rendes, no? Mm. Aleshores, com dic, les condicions ja faciliten aquest procés. El que passa és que en aquest bloc els veïns s'han organitzat, s'han unit al sindicat de llogaters, sí, i hi ha hagut una resposta, una resistència.
0: I és per això que Bandor decideix fer, entre cometes, aquest gest d'oferir una alternativa.
2: Clar, evidentment, és a dir, això no és... Podria pensar algú que darrere dels fons hi ha un tipus d'operació, una estratègia que consisteix en oferir alternatives habitacionals als veïns. No, això no passa, no passa. De fet, és una situació molt excepcional. Fa anys, o fa dècades, per qui ens pugui estar escoltant, a Barcelona això passava més. Sobretot quan els llogaters tenien contractes de renda indefinida, que eren contractes estables. Insisteixo, com tenen els francesos o els alemanys, o ara Anglaterra, que són contractes estables. Mm. Aleshores, què passava? Que aquells que volien fer aquestes operacions, aquestes inversions, havien de donar alguna cosa als veïns, i sovint s'oferia, doncs mira, et dono un altre habitatge, no? I aleshores la negociació del llogater era que no em desarrelin, que no em facin fora del meu barri, d'on tinc tot, i també, com deien ara les persones entrevistades, que no em portin a un habitatge que és perdre qualitat de vida, no? Clar, aleshores, ens trobem en una situació que abans es donava més perquè els contractes eren indefinits i ara ja no es dona tant perquè és molt fàcil fer fora el llogater. Aquí, en aquest cas concret, en aquests casos, s'està donant perquè els llogaters s'han organitzat i aleshores aquest fons ha vist que ha d'actuar amb més mà esquerra i que el que bàsicament vol és evitar-se una nova situació de intento desnonar, i això es converteix en un efecte del que ells anomenen risc reputacional. Que
0: és el que t'anava a dir, que fer soroll vol dir que Bandor quedi marcada com un altre fons d'inversió que fa fora uns veïns,
2: exacte, els desarrela. Exacte, que és el que ha estat passant darrerament, i el que volen evitar és això. Ho dic perquè, en darrera instància, pels fons, pels inversors, no hi ha persones en aquestes operacions. Hi ha meres xifres.
0: Això sempre ens ho dius.
1: És que, sobretot, per algú que ho estigui escoltant, pot pensar... Al final, al cap i a la fi, és un propietari que decideix no renovar el contracte de lloguer a una persona que no té per què oferir una alternativa, no? Davant d'això, com es pot arribar a entendre que en aquest cas sí que s'ofereixi aquesta alternativa per no deixar al carrer aquestes persones, perquè al final no estem parlant de és un desallotjament perquè la persona, el propietari, ja no vol renovar el contracte en els seus llogaters.
2: O sigui, és que és això. O sigui, a veure si entès bé la pregunta, però aquí bàsicament és donar una alternativa no tant a la persona, sinó del que es tracta bàsicament és de... Ells han de complir un objectiu. Han de convertir tots els pisos dels habitatges que han adquirit, tots els habitatges que han adquirit els han de convertir en co-livings el més aviat possible, sí, per començar a garantir les rendibilitats promeses. Aleshores, tenen una sèrie de veïns que resisteixen i davant d'això diuen... Bé, en aquest cas és molt difícil desnonar com hauríem fet segons el pla inicial perquè hi ha resistència, hi ha un sindicat. Sí, sí, sí. I per tant, el que hem de fer és buscar si tenim estoc d'habitatges propi on els puguem reubicar. Però l'operació segueix sent la mateixa, que és l'objectiu principal és garantir les rendes que s'esperen d'aquells edificis que han comprat per convertir-los en colibris.
1: Sí, no, jo parlava de moltes vegades aquest argument que es diu, que és que el propietari té dret a no renovar el lloguer quan vulgui a qualsevol inquilí, sense haver-li d'oferir una alternativa.
2: Ah, sí, sí, absolutament, sí. Clar. En aquest país tenim una llei que, a no ser que tinguis un contracte de lloguer que regeixi per la llei dels anys 60, doncs el que et passarà és que tots els lloguers en realitat són temporals, que això és important. Últimament es parla dels lloguers de temporada, que són aquests que duren uns mesos, típic co-living, però en realitat el 90% dels contractes de lloguer a casa nostra són temporals, i això vol dir que la llei fa que viure de lloguer en aquest país sigui sinònim d'inseguretat.
0: I la regulació?
2: Clar, la regulació de lloguer... Mira, fa uns anys van venir els alemanys, que fa molts anys que tenen contractes de lloguer regulats i de per vida, i una de les coses que deien, i els hi deien els polítics, era: ostres, però esteu regulant el preu del lloguer, però quan s'acaba el contracte, igualment el llogater pot ser expulsat. Per tant, el llogater voldrà negociar el preu sabent que s'exposa a que no li renoven el contracte simplement perquè, doncs, perquè no cau bé o no agrada com respon. I de fet passen moltíssimes altres problemes. És a dir, sabem que els habitatges de lloguer estan en condicions molt millorables. N'hem parlat alguna vegada dels problemes d'habitabilitat.
0: Sí.
2: I això té a veure amb que si vius de lloguer ets poc procliu a voler demanar-li a l'amo del pis fer les renovacions que pertocarien, perquè potser t'exposes a una futura no renovació de contracte.
0: Totalment. Laura, que estàs aquí amb la Wendy i la Rosario, tu has intentat parlar amb Andor?
3: Sí, correcte. I ens han dit que volien respondre cas per cas en aquest sentit, i en aquests dos casos, de la Rosario i de la Wendy, diuen que parlem de dues llogateres que estan fora de contracte i que viuen precisament en uns edificis on l'empresa té la intenció de fer el seu propi model de negoci, que està centrat en els habitatges de qualitat i temporals, han dit, com a alternativa al que seria el mercat convencional d'habitatge. Aleshores, diuen, això sí, que mantenen la voluntat de negociar, i que és per això precisament que han detingut els processos de desnonament. I com a proposta als casos de situació sensible, diuen ells, que en total m'han explicat que són 9 llogaters, se'ls ha ofert un habitatge alternatiu similar, diuen, a la mida i a la renta, i els ofereixen un contracte de 7 anys. A més, han dit en concret que la Wendy ha vist el pis, ara ens ho explicava, i que la Rosario no els ha respost.
0: Ara per ara, Rosario i Wendy, jo no us veig molt decidides a marxar a un altre pis, a un altre edifici.
4: Yo quiero matizar varias cosas. Esto de que yo no he contestado no es cierto. A ver, esto se transmitió a través de mi abogada y yo ya le dije a mi abogada cuál era la situación, con lo cual entiendo que mi abogada se lo transmitió a ellos. Otra cosa, quisiera decir, nos quieren trasladar a un edificio que tenían absolutamente la idea de hacer lo mismo que en los nuestros, hacer co-living. Lo que pasa que la situación han tenido que cambiar sobre la marcha. Esto quiere decir que si tienen 9 pisos vacíos es porque han echado a 9 inquilinos antes, para luego ponernos a nosotros ahora mismo. O sea, me parece absolutamente indecente lo que nos están ofreciendo. Y luego sí que quisiera también comentar que si hay que cumplir las leyes, quienes primeros tendrían que cumplir las leyes son ellos. En todos, prácticamente todos los edificios que corresponden a Bandor, y hablo sobre todo más del mío, han hecho grandes obras. Está determinado y dicho por el ayuntamiento. El 30%, ¿dónde está el 30%? En el mío, soy la única inquilina. Hace 3 años, una inspección determinó que habían hecho grandes obras. Ellos tenían que decir lo que habían hecho grandes obras. Aún estoy esperando la resolución del ayuntamiento ante el recurso que ellos pusieron.
0: El 30% s'està referint a la protecció oficial.
2: Sí, sí, això és molt important, el que explica la Rosario, perquè fa poc vam fer un estudi a fons de què estava passant amb les finques en mans de grans propietaris a Barcelona, que eren comprades per fons i rehabilitades, i vam veure que, per norma general, no s'estava complint amb l'obligació de que, si tu fas una rehabilitació de tota la finca...
1: Integral de tot l'edifici.
2: Integral, no? Has de destinar 3 de cada 10 pisos, sí. El 30% els has de convertir en habitatge protegit. Sí. I una de les coses que veiem era que, en comptes de demanar el permís corresponent, es demanaven assabentats, es feien obres menors, sí. Quan tu has de demanar un permís de, per fer una rehabilitació integral. Aquest cas és un cas claríssim de vulneració flagrant de la normativa, i la pregunta és per què no tenim o no hi ha les capacitats, o no sé si les voluntats, d'inspeccionar tot això.
0: D'inspeccionar,
2: clar. Perquè si no, o sigui, el 30% justament no és només ampliar el nombre d'habitatges protegits a Barcelona, sí, sinó frenar aquestes operacions.
0: Clar. I destinar els que toca.
2: Tot i això, Laura, la Rosari ha dit una cosa molt interessant, que és com és que aquell edifici que van comprar per fer co-livings, ara tot d'una l'utilitzen per reallotjar a veïns i oferir contractes de lloguer de 7 anys. Clar, la primera hipòtesi que jo posaria sobre la taula és que podria ser una resposta al canvi legal, la llei que va aprovar-se al desembre de 2025, que regula i limita els lloguers de temporada. És a dir, que aquest tipus de fons estiguin veient que és molt més complicat tornar a fer operacions com les que ja havien fet de convertir lloguers de 7 anys en lloguers de pocs mesos. Clar. I co-livings, on treuen molts més beneficis.
0: Per això et deia que potser hi ha un canvi de paradigma, que realment ara sí que les regulacions i les lleis estan frenant aquest tipus de fons d'inversió.
1: El que passava al bloc Sant Agustí del barri de Gràcia amb en Xema, que van aconseguir, que també es volia transformar en co-living, i allà també s'estava denunciant que aquesta empresa ja, aquests co-livings, amb aquesta llei a la mà, no es poden seguir fent, no s'han de multar perquè són il·legals, no?
2: Clar, caldrà veure què passa, i ens estem aventurant una mica, no sabem exactament, i caldria parlar amb aquest fons, amb els CEO, qui sigui, amb els responsables, per entendre bé quina és l'estratègia, en aquest cas una estratègia, un model de negoci determinat, que no sabem si ha canviat. Però és ben curiós, i entenc ara la pregunta que em feies, Laura, és cridaner que és una empresa que tingui un model de negoci que es basa en convertir habitatges en co-livings, de sobte digui, doncs mira, farem lloguers de 7 anys.
1: Hi ha càlcul de quants edificis més o menys a Barcelona poden estar en aquesta situació en la qual hi hagi un gran fons que en sigui propietari que vulgui? Perquè si tenim aquest canvi de legislació, podem pensar que molts es començaran a tirar enrere potser en aquesta intenció de fer co-livings.
2: Sí, a Barcelona hi ha, Barcelona municipi, hi ha una mica més de 3.900 edificis de propietat vertical, és a dir, edificis que estan en mans d'un gran propietari, que són susceptibles de ser venuts. Parlem de famílies, diguem-ne, de la burgesia local, que han anat heretant finques, que decideixen que, mira, no la volen mantenir ni gestionar-la, i que el que fan és vendre-la, i qui la compra, un gestor d'actius, el que coneixem com un fons d'inversió. Aproximadament són 3.900, que són les que tenen més de 600 metres quadrats. No t'estic incloent les que en tenen menys, perquè aquestes, per exemple, un edifici de dues, tres plantes, en general és menys atractiu per aquest tipus de fons, perquè quan menys habitatges o menys unitats, com diuen ells, aleshores més baix és el potencial benefici, més riscos té l'operació. Per això, en el càlcul que vam fer, vam mirar les finques de més de 600 metres en mans d'un sol propietari. Quantes en tenim a Barcelona ciutat? Doncs això, ens apropem a les 4.000, que són susceptibles de passar per aquests canvis, tot i que ara, diguem-ne, hem de veure què passa, perquè, com dèiem, amb la llei aquesta que regula el lloguer de temporada, en principi estem desincentivant aquest tipus d'operacions.
0: I tu vas dir que es començava a notar, ens vas dir un dimarts.
2: Sí, bueno, també us vaig parlar de que hi ha una altra mesura que es va aprovar el juliol de 2025, que és la que aplica un recàrrec de l'impost de transmissions patrimonials als propietaris de més de 5 immobles. És a dir, si tu tens 5 immobles o més i vols adquirir més habitatges en una zona tensionada, has de pagar un impost de transmissions patrimonials del 20%. És molt més del que pagàvem abans.
0: Apropant-nos a Singapur, al model Singapur, poc a poc. Deixa'm parlar un moment amb la Rosario. Com estàs d'ànims, Rosario, amb tota aquesta batalla i aquesta angoixa?
4: Pues depende del día. Depende del día, depende de las noticias. A ver, ya llevo tiempo, con lo cual... Y protegida a través del sindicat y de todos los compañeros también, que hemos creado un grupo, entiendo yo, potente para poder seguir luchando contra este fondo y, a ser posible, contra todos los fondos que están en el punto de vida ahora mismo, y entonces pues depende del día estoy, pues bueno, hay momentos en que, a ver, nuestro conflicto va por varias fases, porque está en el hecho de que cualquier día te echan de casa, y luego lo que es la convivencia también que tenemos es totalmente desastrosa, no hay convivencia, aquello es el tema co-living, también hay que matizar muy bien qué es lo que traen, qué inquilinos hay y cómo repercute esto tanto en esta ciudad como en el vecindario, porque creo que hay poca información respecto a què va destinat el co-living.
0: Ja.
4: Això és important.
0: Això sí, n'estem parlant. Wendy, tu has dit que tens un menor al teu càrrec, tens la mare de 83 anys, també, com esteu portant la situació?
5: Como dice Rosario, la vamos sobrellevando, los estudiantes que vienen cada 3 meses, es un no dormir, es una falta de respeto, las escaleras sucias, es fiestas, hay días que te levantas bien y cuando se van por lo menos 1 o 2 días respiras, pero para la semana siguiente volver a lo mismo.
0: Ja. Laura Plodalfo, com les veus? Ara no sé si esteu davant de l'edifici que s'haurà de... que volen convertir en co-livings, o esteu més a prop de Sepúlveda?
3: Estem en un local on ara ells tenien una assemblea, precisament, i ens han donat un temps. I les he vist fortes, la veritat és que s'han ajuntat i semblaven pràcticament com família donant-se suport. O sigui que al final també ho diuen, no?, una mica el suport veïnal, i entre elles s'ajuden i s'animen.
0: Doncs seguirem parlant de co-living. Laura Plodalfo, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I Rosario, Wendy, una abraçada molt gran, anirem seguint el vostre cas, perquè malauradament això no s'ha acabat. Teniu una batalla per davant. Gràcies per ser avui al balcó.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
0: Una abraçada.
4: Gràcies, igualment.
0: Jaime, ara deia la Rosario, s'ha de seguir parlant de co-living. Aquesta paraula que fa 2 anys no sabíem ni què era el co-living.
2: Sí,
0: vull dir, bueno, sí sabíem què era, sí. Però era quan parlàvem de la gent que vol viure, quan es retira, no el co-living del que estem parlant ara, amb els
2: total
0: fons d'inversió al darrere. No... Tenia un altre sentit la paraula, estàs d'acord?
2: Totalment. En el món immobiliari hi ha una capacitat increïble per agafar qualsevol paraula que en català o castellà en sonaria fatal, la dius en anglès i sona com, ostres, modern, vanguardista, i el que sovint amaga és, escolta'm, com podem ficar a més gent amb menys metres quadrats i treure més benefici. Però Laura, abans de marxar, volia dir una cosa, perquè parlem molt dels impostos, hem de garantir, per una banda, la protecció del veïnat i frenar l'especulació, però al mateix temps els impostos i les regles també ens han de servir per ajudar a qui vol fer habitatge assequible. Aquí al programa n'hem parlat, no? Hi ha qui vol i treballa per promoure l'habitatge públic, l'habitatge protegit. Necessitem un canvi general que no és només frenar l'especulació, sinó també generar habitatge assequible. Hem de fer les dues coses.
0: Però mira, moltes gràcies. Crec que dimarts que ve, en sort, ens veurem.
2: Sí, crec que sí. Podem, no sé si podem explicar-ho.
0: Podem anunciar-ho... Mira, seguirem parlant de fons d'inversió, d'alguna manera.
2: Ja està confirmat, eh?
0: Està confirmat.
2: Sí, sí, sí.
0: Qui tindrem dimarts que ve?
2: Bueno, tindrem el Carles Tamayo.
0: Que ha fet un reportatge extraordinari.
2: Sí, ara m'acaba de dir que sí, que sembla que vindrà. I si no l'heu vist, en parlarem el dimarts que ve.
0: Si podeu, els oients, que el mireu, i així totes les preguntes que tingueu al cap seran resoltes aquí. Jaime Palomera, investigador d'Hidra i cofundador de Reviu, gràcies.
2: I
0: fins dimarts que ve. Abraçada.
2: Una abraçada.
0: Joan, què està passant i què recollim del dia?
1: D'aquí una hora, a les 8 del vespre, d'aquí mitja hora, perdó, a les 8 del vespre, aquí a la SER, entrevista el president de les Canàries, a Fernando Clavijo, una de les possibles opcions per l'atracament del creuer afectat pel brot d'antivirus, amb 7 casos ja confirmats i en el qual hi han mort 3 persones. Ara mateix, el vaixell està a les costes del Cap Verd, però les seves autoritats no deixaven desembarcar les 147 persones que hi continuen a bord, confinades, i la solució que s'ha trobat amb l'Organització Mundial de la Salut és que un cop epidemiòlegs de l'OMS pugin al vaixell per confirmar que no hi ha més sospitosos, que aquest vaixell s'evacui, en aquest cas, cap a Països Baixos, perquè el vaixell té bandera d'aquest país. I s'han evacuat, tant a Països Baixos com a Alemanya, dos passatgers malalts i també un contacte estret d'un dels infectats. Si durant aquest camí, quan es certifiqui que no hi ha sospitosos, apareix algun passatger amb símptomes, el vaixell ja pararia, faria parada a les Canàries per una inspecció. Per tant, és important conèixer les explicacions del president de les Canàries. Explicarà tot el que sap a preguntes d'Aimar Bretos aquí a Hora 25. Ja sabeu que ho podreu escoltar les freqüències de Ser Catalunya, Ser Cat a la pantalleta del cotxe, perquè hi ha doble oferta aquí amb el balcó, a les freqüències de la Ser, i ho podreu trobar a l'app de la cadena Ser, tenint Ser Catalunya seleccionada. Entre els 147 passatgers aïllats al vaixell hi ha 5 catalans confinats. Les autoritats sanitàries i també el secretari de Salut Pública del govern català, concretament Esteve Fernández, demana calma i tranquil·litat. Són declaracions a l'Aquí Catalunya.
6: L'antivirus no es transmet de manera aèria. L'antivirus que han trobat en la persona afectada, confirmada, no és cap virus nou, no és cap mutació estranya, no hi ha res d'això. La possibilitat de que això es propagui a través del vaixell o les persones quan siguin repatriades, etc., és zero.
1: Fernández, que també explicava que aquests 5 catalans al vaixell estan perfectament.
6: Estan tranquils dintre de la situació, que evidentment no és tranquil·litzadora per ningú, però justament el nostre missatge va ser de tranquil·litat, perquè la possibilitat d'una transmissió de l'antivirus entre humans és remota, és pràcticament zero.
1: Més coses. L'impacte de la guerra ja rebaixa la previsió del creixement de l'economia catalana. Segons la Cambra de Comerç, l'augment dels preus dels combustibles, també la incertesa, canvien els càlculs de creixement del PIB pel 2026, del 2,4 al 2,2. I pot anar pitjor, segons el responsable d'Estudis Econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira.
7: Si finalment, al juliol, veient que el conflicte s'ha intensificat, s'ha enquistat, i per tant l'impacte en el mercat de petroli, en la inflació, en l'activitat a nivell mundial, va perdent pistonada i va augmentant la pressió inflacionista. Això el que implicaria, en tota seguretat, és una altra revisió, entre 4 i 6 dècimes en l'activitat a la baixa.
1: Avui que Catalunya ha superat el rècord històric d'afiliacions, l'abril es va tancar amb gairebé 4 milions de treballadors en actiu, la dada més alta dels registres de la Seguretat Social. Hi ha gairebé 40.000 afiliats més que al març, coincidint amb les contractacions de Setmana Santa. I avui ja ha tornat la plena normalitat a la línia R4 de Rodalies. Des de l'accident de Gelida, la línia no s'havia restablert del tot. I avui, gairebé 3 mesos després, els que s'han trobat el tren a Manresa gairebé no s'ho creien.
8: Perfecte, perquè a mi m'agrada molt viatjar en tren. L'autobús estava una mica ja cansat.
9: A veure, si és veritat i que es restableix de veritat, espero, perquè ha

0: si és veritat i que es restableix de veritat. Espero, perquè ha sigut un caos, aquests últims 3 mesos.
1: I ha passat el mateix a Ribes de Freser i ha tornat a tenir trens aquest municipi fins a Ripoll perquè s'ha reprès aquest tram de la R3. Tot i això, però, perquè la R3 arribi fins a Barcelona encara queda moltíssim. Les obres del desdoblament entre Montcada i la Garriga s'han d'acabar a principis de l'any que ve i encara hi ha autobús des de Ribes fins a Puigcerdà i també de Ripoll a Vic. Per això, i perquè hi ha 4 trens al dia, no hi havia massa gent. Marc Generes, de la plataforma, perquè no ens fotin el tren.
2: 4 trens arriben fins a Ribes. Només 4 trens al dia en cada sentit. Per tant, seguim estant a la meitat del servei. O sigui, un servei amputat i que, a més, tot i circular la meitat dels trens, no segueix sense puntualitat, segueix ben dir retards, etc. O sigui, que no són capaços ni de fer funcionar el servei a mig gas.
1: I a Girona hi continua la vaga d'escombraria. Segon dia, així s'ha llevat la ciutat i així ho han explicat els propis gironins.
3: Està bruta, però això no funciona, sobretot els barris.
4: La nostra imatge i la nostra caixa, perquè és evident que no pots seure en una terrassa on al costat està la brossa, no?
5: Penso que serà per alguna reivindicació de millores, tant salarials com laborals.
1: Després de les reunions d'ahir, el comitè d'empresa denuncia que l'empresa que gestiona el servei no vol negociar, tot plegat que a menys de 4 dies perquè comenci el temps de flors quan la ciutat s'omple de milers i milers de visitants. I detinguda una dona per matar la seva parella Sal, la investigada ha confessat a la policia que va assassinar l'home amb una arma blanca. Carles Couso.
6: La dona té 31 anys i, segons fonts policials, hauria matat l'home ferint-lo amb una arma blanca a la cama dins d'un traster que ocupaven i on, segons veïns de la zona, era un lloc on s'hi movia droga. Els fets van passar hores abans que ella, cap a les 4 de la tarda, anés a explicar els fets a la policia. Llavors, agents dels Mossos es van desplaçar fins al lloc on vivia la parella, al carrer Doctor Ferran, i van trobar el cos sense vida i amb signes de violència de l'home. La dona està detinguda i passarà a disposició judicial a les pròximes hores. No hi havia antecedents previs en la parella.
1: I un jutge d'Esplugues ha enviat a presó el detingut per haver matat amb un ganivet una dona de 41 anys aquest cap de setmana. La investigació continua amb la hipòtesi principal que el presumpte assassí va patir un brot psicòtic. La consellera Núria Parlon, avui, des del Dia de les Esquadres, ha assegurat que el pla per retirar armes blanques, el pla d'Aga, s'ha de reforçar.
7: El pla que s'està duent a terme per retirar armes blanques de la via pública creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat.
1: Avui, però, el govern ha volgut deixar clar el missatge de que el que va passar a Esplugues és un fet aïllat, que no estem davant de cap crisi de seguretat, tot i que Vox, Aliança Catalana i fins i tot també la dreta tradicional, Junts o el PP, s'hagin sumat en aquest alarmisme. De seguida parlarem de com s'ha tractat a les televisions, aquest cas amb la Mònica Planes.
8: Què teje? Com estàs?
9: Bona tarda, com esteu?
8: Graderia del balcó.
9: El balcó del balcó.
8: El balcó. És que he dit que m'agrada com diu temps de flors, perquè ho diu molt bé, i els barcelonins diem més temps de flors.
1: Sí, flors. No hi ha consens, jo sempre sóc increpat quan dic temps de flors.
9: Els osonencs diuen flor.
1: Flor, Guillem.
8: Flor, ja està.
1: Això a vegades sóc una mica increpat, però bueno,
9: igual que els importants diuen...
8: Però jo no t'he increpat, he dit que era bonic.
1: No, tu no, Anna, mai això ho faria.
8: Que era bonic.
9: No, els importants diuen és, no?
1: Sí.
8: Això, exacte. Què faràs avui? Que tenim una... Avui, el que t'hi jugues ha tingut en Bartomeu. Has repitjat la cadena SER.
9: Després de 6 anys.
8: Després de 6 anys. I n'ha parlat del Barça-Gate.
9: Ha parlat molt, molt del Barça-Gate i ha parlat també molt del cas Negreira.
8: Del cas Negreira, sí.
9: Que ell va ser l'últim president que va fer aquests pagaments. Van acabar sí. Donant el seu mandat.
8: Sí.
9: No, farem una mica de xup-xup post-entrevista, perquè clar...
8: Jo que ho he sentit entretallat, tinc moltes ganes d'escoltar el teu resum i
9: aquesta entrevista fa 6 anys que l'haurien d'haver fet el SIC i l'Adrià Soldevila, estaran tots dos a la graderia del balcó i... Traurem conclusions del que ens ha explicat avui Bartomeu, ja amb les hores paït, perquè ha deixat en uns quants titulars. A més, és nit de Champions, l'Atlètic de Madrid es juga el passi a la final de la Champions al camp de l'Arsenal, amb una onda de nada, per tant, desdoblarem programació.
8: Desdoblarem, ara ho he dit en Bofill.
9: A 8:45 comença Carrusel per la SER, però SER Catalunya serem amb la graderia. S'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de Motos, del Mundial de Motociclisme, que arriba a casa nostra. Lamine Yamal ha penjat una foto ell mateix treballant al gimnàs. Avui que el Santi Ovall ens explicava ja al migdia que feia treball de camp i de gimnàs i que, per tant, va haver la recuperació. També n'estarem pendents i la resta d'actualitat esportiva, que és molta a casa nostra.
8: Doncs, Tejet, espero 8:45.
9: Molt bé.
8: Apa, fins ara.
9: Fins ara.
8: Carbo, com estàs?
10: Què tal? Bona tarda.
8: On cauen els ruixats ara mateix?
1: Jo, Carbo, he vist una imatge, perdona, a casa teva, Aiguafreda, amb la C-17, que semblava nevar.

0: ara m'està arribant.
1: De pedra, eh?
2: Jo m'estava despertant de la migdiada en aquell moment. Mira, què dic.
0: Però un moment, quanta estona fas de migdiada?
2: Ui, si un dia t'explico el meu ritme de dormir, qualsevol expert sanitari diria: què estàs fent? Quina bestiesa. No entrem en aquest...
0: No entrem.
1: Jo només en paretes. I Jordi Carbó fa cròniques a les 6 del matí. Clar. I en fa a les 10 de la nit.
0: No, no, jo no estava jutjant a Carbó. Entenc que faci migdiada, però m'ha semblat... Vull dir, no l'has sentit ni caure la pedra. O sigui.
2: Poca gent coneixeràs que es quedi dormit a la migdiada. Saps? Sí. La gent es queda normalment dormit al matí. A mi m'ha arribat a passar això. Un balcó un cop va patir les conseqüències. Sí, deixem de parlar de la meva migdiada i parlem de l'escal.
0: Què ha caigut? Calamarsada?
2: Sí, de fet, ara mateix, per exemple, si mirem el radar, es veu que està plovent a gran part de les comarques de Barcelona, també a les de Tarragona, però, clar, molta gent diu, però si a mi no m'ha caigut ni una gota o quatre gotes, i és que torna a ser aquesta situació, que a un petit municipi s'ancla aquesta tempesta, s'ancora aquesta tempesta i deixa molta aigua, però durant poca estona, i aquesta situació encara ha d'aguantar, i encara hem d'anar amb precaució, sobretot si aneu a carretera, perquè, mira, l'exemple d'aquí han caigut tan sols 10 litres, però en molt poca estona, i és suficient temps com perquè pugui generar problemes a la carretera. Aquesta situació aguantarà fins aproximadament la mitjanit, de manera que on no està plovent ara no és garantia de que no ho acabi fent. De fet, és molt probable que, si bé quan sortiu de la feina encara estarà justet, però més tard plogui aquí a la ciutat de Barcelona, i a qualsevol punt de Catalunya. Però vaja, tempestes que un cop es faci fosc desapareixeran i demà, doncs, ja no n'hi haurà, o n'hi haurà moltes menys que avui. Però una advertència, demà al matí ens haurem d'abrigar.
0: Clar,
2: tot el que hem passat el mes d'abril és com inversemblant ara, no? Però demà al matí farà fred i ens haurem de posar jaqueta a gran part de Catalunya, amb mínimes que a la major part de població se situaran entre els 5 i els 10 graus. Oh. Fins i tot a molts barris de la ciutat de Barcelona ens aproparem als 10 graus de mínima i tindrem algunes gelades molt puntuals.
0: Qui hagi fet canvi d'armari, quina pifiada.
2: Bueno, podem dir unes quantes dites, eh? Fins al 70 d'abril no et llevis un fil, més coneguda d'estar el 40 de mayo no et quites el sallo.
0: Sí. És veritat.
2: L'altre dia en llegia una al Met Office, a l'oficina meteorològica del Regne Unit, que també en tenien una en anglès, ara no la recordo, però és una dita que a tot l'hemisferi nord existeix, i qui no la coneix, doncs això, avui haurà de fer un altre cop canvis, perquè demà al matí fred, però sense passar-se d'abrigar-se, perquè demà serà un dia assolellat la major part d'hores. Tan sols tindrem tempestes durant la tarda al Pirineu i comarques de Girona, alguna ullada a la de Barcelona, però demà serà un dia d'aquells bonics, amb un cel radiant, moltes hores de sol, i del fred del matí passarem a un ambient agradable durant la tarda. També durant la tarda, concentració elevada de pol·len. Crec que encara esteu amb el plàtan, no, Barcelona?
0: Mm-hmm. Sí, però s'ha calmat, eh? Res a veure amb el dia de Sant Jordi, allò va ser increïble.
2: Ara els pollancres, eh? Ja veuràs.
0: Sí, vas dir que era pitjor i tot.
2: Aquí ja ha començat, mires en algun moment i sembla que estigui nevant, perquè és una concentració elevada. Doncs bé, demà a la tarda, una miqueta de patiment per això, pels que el pol·len us fa la guitza.
0: Doncs abrigueu-vos demà. Gràcies, Carbó.
2: Que vagi bé.
0: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:40 d'aquest dimarts 5 de maig. Joan, què ha de sonar?
1: Edwin Collins.

0: parell de concerts per avui que no són en els grans estadis, que no s'han esgotat les entrades en minuts, que no hi ha una febre boja i bogeria per anar-los a veure, però que valen molt la pena, sí. I que si podeu pot ser un bon plan d'última hora perquè queden entrades, hi ha entrades als dos concerts. El primer, el de l'escocès Edwin Collins, que és autor, entre d'altres, d'aquest Girl Like You, que crec que no hi ha ningú al planeta que no hagi escoltat.
1: És meravellosa.
0: És meravellosa també aquesta altra. Edwin Collins, que des de principis del 90 treu àlbums en solitari, marcant així una mica aquest pop que surt del Regne Unit, demostra aquesta de Magic Piper, o aquesta altra, 70's Night. Un home que, per cert, fa 20 anys va patir dues hemorràgies cerebrals, li va suposar una llarga recuperació, rehabilitació, i de fet encara a dia d'avui no pot tocar la guitarra perquè no pot utilitzar el braç dret de les seqüeles. Però als seus 66 anys s'acomiada dels escenaris i, de fet, almenys està fent la seva gira d'acomiad pels escenaris espanyols, que es diu The Testimonial Tour, A Last Lap Around Spain, una última volta per Espanya, que és avui a Barcelona, en concret a la nau de l'Hospitalet a les 8 del vespre. Seguirà demà a Madrid, dijous a Sevilla, divendres a Cádiz i diumenge a Santiago. Aquest és el primer concert. L'altre, a la 2 de l'Apolo, una hora després, a les 9 de la nit, de Kiefer Sutherland.

0: canadenc, una mica de country, de rock. Aquest home, Kiefer Sutherland, que és músic, però també és actor. Si heu escoltat una mica la veu, igual us sona, perquè és l'actor principal d'aquella mítica sèrie de suspens d'acció 24. L'havies vist tu, Anna?
1: No, però em sona molt, però no l'havia vist.
0: Et sona molt. Un dels que té entrada per veure'l, un membre de l'equip, en Claudio Matas, que hi va aquest vespre.
2: Què tal? Com molt esteu? Bé.
1: Clàudia, però no et deixem marxar encara, eh?
2: No, clar, sí, hauré d'apurar moltíssim.
0: Ui, és d'aquí una hora el concert, clar, una hora i quart.
1: Ui, doncs tenim una reunió avui, no?
0: Igual pot marxar una mica abans, pobra, no?
1: A les 9 tenim una... Clàudia, em sap greu.
2: A les 8 comença a cantar, no tinc apuntat, un altre, té teloner. Ah. Kiefer Sutherland.
0: I està, I és molt important comença. Arribar al taloner sempre.
1: Va, no, ara pots marxar, i el deixem. Què sabem d'aquest home?
2: Aquest home va ser el prota de la sèrie 24, que tenia aquest rellotge brutal.
0: Ui, sí, és veritat.
2: I que la sèrie anava a temps real. Cada capítol anava en 60 minuts reals d'una lluita antiterrorista.
0: Anaves veient el compte enrere. Sí.
2: Però jo el vaig conèixer als finals del 80 amb dues pel·lis on estava brutal, que era Jóvenes Ocultos i Línia Mortal.
1: Sí.
2: Jóvenes Ocultos feia de vampir que emulava moltíssim, així, rotllo juvenil i tal. Estava superbé. Llavors, aquest home fa 10 anys va treure el seu primer disc, que era música country, però country d'aquella Johnny Cash. Pull the shades, lock the door, drag your feet, cross the floor. I aquest matí, jo no segueixo a xarxes Kiefer Sutherland, però es veu que Instagram sap que tinc entrades pel concert.
1: Oh, que estrany.
2: I em va sortir un reel de Kiefer Sutherland a Barcelona on explica que normalment ell arriba a la ciutat i se'n va directe a la sala i ja no veu res, no visita res, no...
1: Es concentra allà.
0: Excepte la ciutat de Barcelona.
2: Exacte.
3: So after a number of shows where we went straight to the venue and I didn't get to see any of the city, I am now in Barcelona and there is this. Pretty cool.
2: Aquest disc Pretty Cool és La Casa Batlló.
1: La Casa Batlló, s'ha donat a La Casa Batlló, fantàstic.
2: I estava tot content. I estic bastant segur de que Kiefer Sutherland tocarà aquesta cançó que es diu Goodbye California, que és el single que va treure fa 10 dies només. Goodbye.

0: Jo, clar, jo crec que el poden rellevar, no? Que baixi en Guillem, que baixi algú...
1: Haurem de parlar amb algú.
0: I ves tirant, xinutxano cap a l'Apolo.
2: Xinutxano cap a la 2 de l'Apolo.
0: Et deixem, va, doncs posem la...
2: Amb el compte enrere que et posa el Toni.
0: Va, Guillem Delso, baixa, fes-nos aquest favor. Ves cap allà, Claudio, sincerà, gràcies. Que... Nosaltres fem una pausa petita, res, 1 minut 30 per ser exactes, i saludem a la Mònica Planas. Mònica Planas.

0: 7 i 48, ahir ja vam estar debatent el programa sobre el cas de l'apunyalament d'una dona a Esplugues. Avui volem aprofundir sobre el tractament mediàtic que se n'ha fet aquest cas. Mònica Planes, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda. Tornem a dissabte, et sembla?
1: Perfecte.
0: El dia dels fets, l'apunyalament es va produir a les 11 del matí.
1: Exacte, i les hores següents és veritat que havia transcendit molt poca informació, sobretot pel que fa a les circumstàncies, però en qualsevol cas un apunyalament en un lloc no habitual amb causes tan dramàtiques i amb característiques tan violentes és un fet periodísticament rellevant. Per exemple, si hagués sigut clar de seguida que es tractava d'un cas de violència masclista, hagués tingut una importància informativa com se li sol donar, no? Una víctima, una persona assassinada, aparentment escollida a l'atzar, té un valor informatiu periodístic, no? Clar, a vegades penses, home, és que és un cas aïllat. A vegades, no pel fet de ser aïllat, no té unes causes a darrere que poden amagar doncs, problemes estructurals o del sistema, no? I per això crec que és important donar-los com una certa rellevància. Per això, a mi em va sorprendre que en el Telenotícies Vespre d'aquell mateix dissabte s'hi fes referència d'una manera tan breu.
2: Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona aquest matí al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. El 112 ha rebut un avís on s'informava que un home havia ferit una dona amb arma blanca i havia fugit. El SEM ha atès la dona, però no ha pogut salvar-li la vida. El presumpte autor ha quedat detingut i els Mossos confirmen que agressor i víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions.
0: Sí, jo he de dir que em vaig també quedar sorpresa, perquè clar, ja hi havia xup-xup, i clar, aquí hi eren fonts oficials i les poques dades que n'havien transcendit, i ja està. No?
1: Exacte, i el fet de dir, bueno, no tenien una relació sentimental. Bé, primer, la violència masclista va molt més enllà a vegades que el fet de la relació sentimental, per una banda, si és que es tractava de valorar quina era la víctima i qui era l'agressor, però d'altra banda el que contrastava era que a les altres cadenes de televisió, a Telecinco i Antena 3 i a la Sexta, van anar fins als llocs dels fets, van informar-se sobre el context de la situació i, a més, van aconseguir imatges que els veïns havien gravat de l'agressor una estona abans de l'assassinat i, a més, doncs, van poder aportar algunes dades més. Telecinco, per exemple, tenia una fotografia de l'assassí. En aquest cas, crec que van cometre l'error de no pixelar-lo, sobretot quan encara no se sabia quin era l'origen o la naturalesa d'aquella agressió. Però també tenien, per exemple, imatges dels serveis d'emergència des d'una distància prudencial i, evidentment, sense ensenyar cap a la víctima, però que estaven atenent aquell cas, no? Llavors, clar, t'estranya que TV3, tenint en compte, a més, la proximitat de la seu de TV3 amb el barri de Finestrelles, expliqués tan poc, no? I quan s'explica tan poc i en altres cadenes hi ha més informació, diguem que acabes aixecant suspicàcies, no? Sí. Acabes aconseguint com un efecte contrari. Entenc que hi ha una prudència, no? Però aquesta prudència a vegades pot fer semblar doncs, que s'amaguen coses, que no les vols explicar, i aquí entrem en el terreny llavors de la desinformació i de l'especulació. Transcendeix en altres cadenes que es tracta que l'assassí es tracta d'una persona d'origen marroquí i això activa la xenofòbia vinculada doncs, a la inseguretat ciutadana, vinculada a la immigració, i d'aquí les suspicàcies sobre una deriven en una mena d'especulació ideològica, no? I aquí és on crec que aquesta mena de cautela acaba tenint un efecte absolutament contrari.
3: I creus que en el cas de la pública hi ha un excés de prudència?
1: Pot ser. Hi ha elements que fan com que la informació sigui delicada, no? Però també pot ser una manca de criteri, de no valorar la gravetat dels fets. Pot ser aquesta mena d'apatia informativa que a vegades hi ha degut a, doncs, no sé, a la manca de recursos. El TN dels caps de setmana a vegades és un informatiu que depèn excessivament de tot el que s'ha gravat durant la setmana. Llavors, doncs, no sé si a vegades doncs, o no valoren la notícia per la importància que realment té, o desconec, o sigui, no tinc la raó per la qual no van actuar d'una manera com amb més criteri periodístic o una mica més d'ambició periodística, no? Però, clar, diguem que després diguem que has de justificar perquè no ho has tractat d'una altra manera, no? Mentrestant, per exemple, clar, quan no fas periodisme, els altres, diguem, el fan d'una altra manera. Telecinco, per exemple, sortia al sindicat policial de Torn, que és també una font que a vegades potser hauríem d'analitzar més si és la font adequada, amb aquestes declaracions.
4: Es el segundo fallecido este fin de semana por arma blanca. Ayer fue asesinada en Espulgas y el miércoles un hombre en Ibiza. Los sindicatos policiales denuncian la acumulación de este tipo de episodios violentos.
5: Llevamos tiempo alertando y avisando de fenómenos que están detrás de muchos de estos sucesos. El aumento del uso de armas blancas, la multireincidencia, la creciente violencia impulsiva y el descenso de edad en algunos perfiles violentos. Y todo esto genera una enorme preocupación operativa y también social.
0: Clar, el panorama que mostra...
1: Clar, en el discurs de la violència creixent, la inseguretat ciutadana, crear la sensació de por...
3: Sí, és que a més també una mica, clar, ha passat aquest cap de setmana que havia coincidit també amb un altre cas, amb una agressió per arma blanca, amb un mort al Raval de Barcelona, i també doncs aquesta coincidència a Barcelona i Rodalies doncs, també ho ha fet una mica més gran tot,
0: treuen
3: no?
0: Suc.
1: Exacte. És difícil establir el criteri periodístic segons el qual a partir de quin moment una agressió amb arma blanca és noticiable
3: és veritat,
1: o no. Em deia un expert en crònica policial que les agressions amb arma blanca cada dia n'hi ha moltes a Catalunya. És a dir, que cada dia se'n produeixen moltes que no acaben transcendint en els mitjans de comunicació. Llavors, és a partir de quin moment, no?, de quin grau, aquestes notícies han de transcendir els mitjans. A vegades és només pel fet de que algú ha gravat les imatges i el fet que hi hagi aquestes imatges eleva aquest cas a noticiable, no? És possible que havent-hi un cas greu tots els que hi hagin passin a ser considerats de valor precisament perquè els pots associar o vincular i donar aquesta idea d'un cap de setmana pitjor. Clar, dilluns la crònica Antena 3 Notícies sobre aquest fet acabava dient això.
6: Y con este suceso aún reciente, otra muerte por arma blanca en el Raval. Los Mossos detuvieron de madrugada a un menor como presunto autor del asesinato de un hombre. Todo apunta a que un robo fue el detonante. Pero la violencia no termina aquí, en la zona del Fórum. Un menor fue apuñalado presuntamente por un grupo de personas que todavía no han sido localizadas en Hospitalet. Una pelea entre dos grupos dejó a dos heridos, uno de ellos grave tras recibir varias puñaladas. El otro implicado huyó y acabó detenido al acudir a un hospital. Cuatro ataques en un solo día que dibujan un escenario de máxima tensión en un fin de semana negro en Barcelona.
0: Clar, escenario de màxima tensió, eh?
1: En un fin de semana negro en Barcelona, clar, sembla que hàgim estat tots en perill. Clar. És a dir, que la gent ha hagut de tancar-se a casa seva perquè no l'apunyalin. És a dir, aprofiten tot aquest relat per connectar-lo i crear un clima de terror al carrer que torna a ser contraproduent.
0: Jo vull tornar a TV3, deixa'ns parar dos minuts que veurem com reacciona aleshores la cadena dilluns. Ara tornem.
1: Perfecte.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
8: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
9: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
10: Descubre Ascale, los porcelánicos con más trayectoria del mercado en los talleres de Marbristas Artesans. Superficies de alta precisión y resistencia probada. Ascale y Marbristas Artesans. Experiencia que deja huella. Entra en marbristasartesans.cat.
11: ¿Te has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
12: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
13: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
14: Sergio Bernal arriba al Teatre Victòria amb Rodin, un ballet únic on les escultures d'August Rodin cobren vida, amb una fusió de ballet clàssic, neoclàssic, barroc i flamenc. Bernal transforma obres icòniques com El Pensador o El Petó en emoció i moviment.
15: Del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Només 3 funcions. Entrades a teatrevictoria.com.
7: A la cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
0: Les 8, estem parlant amb la Mònica Planas. És que és molt interessant, Mònica, ara estàvem aquí discutint amb en Bofill, estem parlant del cas de l'apunyalament d'una dona a Esplugues, del tractament mediàtic. Tu deies ara si TV3 havia pecat o d'excés de prudència, i ara dèiem la dificultat, no? Quan tu no tens un excés de prudència, dispares les especulacions, però que és molt difícil aquell primer moment amb què dones i què no dones periodísticament, no?
1: Exacte, i més quan hi ha elements que fan delicada la informació que dones, és a dir, l'origen de l'agressor, que implica si dones o no la
0: nacionalitat.
1: La nacionalitat, no? És a dir, hi ha un seguit de debat de fons periodístic que sovint tenim a les redaccions i que, diguem que a vegades fan que la... com ho enfoques quan tens poca informació dels fets, t'ho fa més difícil, no? Però en qualsevol cas, que hi hagi una dona assassinada al carrer en unes circumstàncies una mica estranyes, crec que sí que mereix una mica més d'ambició periodística. Per cert, hi ha una cosa que hem sentit abans en un fragment de Telecinco, que era quan la presentadora d'Informativos Telecinco parla d'Espulgues.
0: Espulgues, si ho he deixat, perquè havíem de treure només la policia, bueno, sí, exacte, el sindicat, però he deixat Espulgues, perquè clar, he pensat, uau.
1: És que ara us n'explicaré una altra. Ahir, en boca de todos, a Nacho Abad, quan parlava del barri de Finestrelles,
3: sí,
1: li va acabar dient Finisterre. Ai. I es referia al barri de Finisterre. I al final va dir, bueno, o como se llame. Saps? És a dir, aquesta distància acaba provocant una desinformació que fins i tot mostra un cert menyspreu
3: i desumanització
1: pel valor periodístic que tenen els fets.
0: Sí, sent un tema tan bèstia, és veritat.
3: I jo ara que anem a... perquè ara també que anàvem a dilluns, a com ja un cop ja estava tot més digerit, però sí que em sembla molt interessant això que parlàvem de què fer en aquest primer moment quan tens les primeres dades, i penso també en les autoritats, en la informació pública que es dona quan hi ha casos com aquests, que segurament el paradigma no és el mateix fa uns anys a ara, que realment, si no, les xarxes socials internet se't menja, no? Si tu no dones una informació clara o no ets transparent bé amb el que està passant, se't pot arribar a menjar i les especulacions et passen a sobre. Aquest equilibri també és difícil.
1: Estic d'acord, tot i que també crec que en les informacions oficials sobre els fets de consellers, presidents, el que sigui, crec que també s'hauria de procurar utilitzar un llenguatge més tècnic i més precís, perquè crec que en aquest cas s'ha recorregut a unes ambigüetats per fer referència, per exemple, a l'origen o a la naturalesa de l'agressió, que crec que a vegades provoquen una certa perplexitat.
0: Clar.
1: És a dir, parlar de estats d'alteració, bé, si has de recórrer a un terme mèdic o científic o així, crec que és més apropiat que fer servir a vegades eufemismes, sobretot quan venen de fonts oficials.
0: I després hi ha el tema, quan un cas està sota secret de sumari i s'entrevisten també, no sé, o a l'alcalde o a qui sigui, no poden mai dir res. I aleshores s'entra en un cercle també d'entrevistes un pèl absurdes.
1: Exacte.
0: Perquè és que no hi ha res a dir. El que passa és que al final són frontons de fake news, no? No, això no ho podem dir, però com a mínim de desmentir.
1: Però el secret de sumari el que no ha de fer és evitar que els periodistes facin la seva feina.
0: Clar.
1: I que una cosa és que hi hagi un secret de sumari i l'altra és que els periodistes intentin saber al màxim i treballin més enllà del fet de que hi hagi un secret de sumari, perquè a vegades sembla que el secret de sumari serveixi perquè la gent se'n renti les mans i ja esperarem a veure què ens diuen, no? Vull dir que aquí hi ha diferents papers confrontats.
0: En tot cas, tornem a TV3. Deies, què passa dilluns?
1: Doncs que la notícia, que era un breu, pràcticament sense context, tant dissabte com diumenge, de cop es torna en un titular d'obertura el dilluns al Telenotícies.
16: Bona nit. Minut de silenci per l'apunyalament mortal d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat. La consellera d'Interior descarta per ara el mòbil jihadista i demana que no s'atiïn els discursos d'odi sense cap fonament.
3: Justícia. Aquest era el titular, Mònica.
1: Sí. Clar, hem passat d'un breu a un titular,
0: sí,
1: 48 hores després, perquè es descarta un mòbil jihadista del qual no em van arribar a informar mai. Diguem que és com si en 48 hores decideixen que, d'acord, ara resulta que és que aquesta informació era important. I aquí és on m'agradaria fer èmfasi. Sembla que l'origen de l'agressió tindria a veure amb un problema molt greu de salut mental. S'ha parlat d'un brot psicòtic, amb l'afegit que, a més, era un ciutadà, sembla, d'origen marroquí. I em sembla que, en comptes de tapar-ho o de dir-ho amb eufemismes, que crec que és important parlar de com, davant de problemes d'exclusió social, la salut mental queda fora del control sanitari.
0: Sí.
1: I aquest fet sí que crec que és important. Com abordem aquests problemes en els casos on no hi ha una xarxa de suport familiar o terapèutica, no? Perquè diem que és important parlar de la salut mental, i és molt cert, però també hem de parlar de quina és la veritable estructura sanitària que permet tractar les persones en risc d'exclusió social, els malalts que no volen ser tractats perquè no saben identificar la seva pròpia malaltia. Tots aquests elements crec que són molt rellevants que els mitjans de comunicació també els tractin, perquè darrere d'un cas aïllat, com pot semblar aquest, a vegades hi ha problemes que sí que tenen implicacions socials, no? I a mi m'agradaria fer èmfasi, perquè sembla que el fet que hagi acabat sent un fet aïllat, que no té res a veure ni amb més apunyalaments ni amb,
0: sí,
1: i que s'ha descartat un mòbil jihadista, un atemptat terrorista, no vol dir que no hi hagi unes implicacions socials al darrere. En aquest cas, una persona amb un problema de salut mental molt greu, que no tenia una xarxa de suport que permetés un tractament mèdic, no?
0: Sí.
1: I crec que això sí que és responsabilitat dels mitjans, i crec que també es pot abordar d'una manera clara per saber quines són les circumstàncies que pot atendre la sanitat pública,
0: sí,
1: i les que no s'estan atenent.
0: Mònica Planes, quin repàs. Ha estat molt interessant. No, és veritat, és que és important, quan passen aquests fets, saber-los explicar
3: i
0: saber després...
1: Sobretot perquè a vegades el concepte cas aïllat s'acaba convertint en una mena de crossa que ja se'ns perd interès informatiu, no? És a dir, no en podem treure... És un cas aïllat, com vulguem dir. No cal que hi reflexionem més. Bé, hi ha vegades que els casos aïllats tenen circumstàncies que sí que ens impliquen, no? D'alguna manera.
3: Està molt bé que els oients també coneguin els debats que hi ha dins la professió,
0: sí, què
3: es pensa, amb quins motius, amb quins criteris es fan unes informacions, s'expliquen unes altres i com s'expliquen també.
1: Exacte, perquè forma part de la transparència amb la que tots crec que hem de voler treballar, no? I que hi ha dificultats i també a vegades, doncs, no sé, potser a vegades falta de vista o d'ambició.
0: Mònica Planes, una abraçada molt gran. Ens retrobem d'aquí dues setmanes.
1: Igualment, una abraçada.
0: Ara...
3: Adéu.
0: Dos minuts i la Selva Orejón aquí amb els casos de ciberseguretat.
7: El balcó.
17: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
18: Valorado.
17: En España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
18: Y otra.
17: Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: ¿Qué te parece esta casa para robar?
20: A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
19: Vale, entonces, nada.
20: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
21: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena SER presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro y José Antonio Ponsetti. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón.
22: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
23: El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto, por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
24: Cada día ando más despistado.
25: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
26: Aquí, escuchamos a Alibaba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos. Los 40 disfrutones.
27: ¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
26: Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
27: ¡Let's go!
26: Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE. Con premios hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
28: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
29: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
30: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
31: Y con menos esperas.
30: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
32: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de SER Catalunya.

0: Els dimarts acabem amb consells de ciberseguretat al balcó amb la nostra experta, la Selva Orejón. Com estàs, Selva? Hola, hola, Selva. Doncs ara l'hem perdut. La Selva, ja ho sabeu, és perit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding. Selva? No. No la tenim. Doncs, Guillem Dels, ho tenim xungo, perquè mira, una cosa, ens queden...
1: No, expliquem de què volíem parlar fins que arribi,
0: mira,
1: la Selva, no?
0: Volíem explicar, la setmana passada va començar el judici que enfronta Elon Musk amb els dirigents de l'OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, i que Elon Musk va cofundar com a companyia sense ànim de lucre.
1: Sí, ja tenim la Selva. Elon Musk ha demandat a Sam Altman, el CEO d'OpenAI, per aconseguir que l'empresa torni a no tenir ànim de lucre. Aquest judici suposa una guerra entre la propietària de Twitter, que ara té la seva pròpia empresa d'IA, encapçalada per Grok, el chatbot aquell que va ser denunciat per facilitar els deepfakes sexuals a dones i noies.
0: D'aquest judici, Selva Orejón, com estàs ara sí?
2: Què tal, ara sí, què tal?
0: Ara sí, que bé. Selva, és que ens ha cridat l'atenció una declaració d'Elon Musk, que el jutge, a més la portava en portada la setmana passada al País, que deia, Elon Musk deia, la IA ens matarà a tots, deia, i deia que correm el risc d'anar cap a un futur distòpic com el que mostrava la pel·lícula Terminator, on les màquines estaven en guerra amb els humans. Clar, és un advertiment una mica apocalíptic, no? Que ens hem de creure aquest advertiment de Musk?
2: Home, és apocalíptic, no és l'única persona que ho ha dit, i de fet, potser de totes les persones que ho han dit, sembla la persona que sigui o que tingui menys cabals. Hi ha persones amb bastant més cabals i amb menys ganes de poder generar una notícia que ho estan dient des de fa bastant temps. És a dir, que no em sembla una cosa que estigui fora del nostre abast. Clar. Com a mínim, en un mig-llarg plaç. Que, clar, en tempos tal com ens estem parlant ara, no parlaríem de dintre d'un any, potser, però que això avança superràpid, i jo crec que és la mateixa dinàmica i la mateixa naturalesa que amb uns altres tipus de tecnologia, que sempre dependrà d'en mans de qui estigui i de què és el que facin finalment, doncs, aquests dolents amb aquesta...
0: Clar.
2: Capacitat.
0: Però ell sembla que estigui acusant el ChatGPT d'anar cap a aquest futur distòpic que dèiem, però la seva IA Grok, de fet, també està contribuint a una intel·ligència artificial no massa humanista, gens humanista.
2: De fet, gens humanista, exacte. I també, al final, és com acabarem. No sé si està referint-se a morir com a espècie, però el que està claríssim és que estem davant d'una nova espècie. Això és un fet. Els que són llestos seran molt més llestos amb la IA, i els que tenen menys inquietuds doncs tindran un gap generacional tremendo. I això, en conseqüència, evidentment, ja n'hem parlat moltes vegades, de la quantitat de llocs de treball que tot això està destruint i de que la transició és molt complicada de poder fer, però també és cert que encara no hem vist, jo crec, que ni un 10% de tot el que serem capaços de poder veure amb la IA, per lo bueno i per lo malo.
1: Clar, Selva, en aquest sentit, aquesta setmana, Jensen Huang, el CEO d'NVIDIA, l'empresa clau en la fabricació de xips per a la IA, ha dit que precisament la IA no destruirà llocs de feina, però que sí que farà que siguem molt més productius perquè agents d'IA estaran monitoritzant la nostra jornada laboral al mil·límetre, durant les 24 hores, amb advertiments i exigències de més resultats. Davant d'aquesta situació, on queda la privacitat dels treballadors?
2: Clar, jo crec que hi ha dues coses. Una, que no és veritat que la IA no està destruint llocs de treball, perquè ja ho està fent i ja ho estem veient, i hi ha aquí el matís de que no es tracta de que tinguis més o menys coneixement d'IA. En molts casos ja estem veient que s'està fent una lectura de que les empreses, en quant més persones facin fora, més valor de mercat té. I això és una realitat que estem veient des de fa ja mesos. Però després, per una altra banda, crec que és superimportant el tema de la regulació. És a dir, a qualsevol lloc de treball s'ha de regular quines són les eines amb les quals es treballen. Però és que jo crec que això també s'ha de fer, no només el que la Unió Europea considera que s'ha de fer i s'aprova per diferents països, sinó dintre de cada una de les diferents empreses, quin és l'ús que volem fer. Dic empreses i, evidentment, públiques.
0: Clar, no, quan ara deia això, Guillem, ens hem d'imaginar que tu estàs, no sé, algú que estigui treballant i de sobte es despista i es posa a xerrar pel seu WhatsApp amb la família, ei, aneu a comprar pa que jo arribaré tard. I que de sobte t'apareixi un advertiment dient estàs parlant amb la família, no és moment de... Seria això? O estem exagerant?
2: No estem exagerant gens. De fet, crec que aquí és important que tinguem molt clar si el dispositiu que nosaltres estem utilitzant al lloc de feina és professional i nosaltres hem signat conforme es pugui fer una monitorització. Jo no utilitzaria mai el telèfon de feina per qüestions personals, perquè sempre el tinc dividit i una cosa és la família i l'altra cosa és la feina. I aleshores aquí el que haurem de ser molt clars a nivell sobretot d'empresa i institucions és fins a on es podrà monitoritzar, però una passa prèvia és el dispositiu ens l'està donant l'empresa o és un dispositiu meu?
1: I tot això que expliques, ens hem d'imaginar a curt plaç que les persones que treballem, sigui quina sigui la nostra feina, ens pot arribar en els propers mesos, o és una cosa que hem d'imaginar més endavant i que potser encara no sabem si serà una realitat? Com ho imagines tu?
2: No, jo veig ja que quan nosaltres tornem al setembre, a nivell de vacances... No, la veritat, hi haurà
0: moltes
2: empreses...
0: Però tu estàs dient de signar, que ens faran signar, no? Dius...
2: A veure, a Espanya la regulació ens obliga a que quan tu arribes a un lloc de feina o comences a treballar, encara que sigui teletreball, tu has de fitxar, perquè si no després, que si s'està explotant, que si hi ha hores extres que s'han de pagar, etc. Això ja és una forma de control. Després, quins dispositius tenim? Que ja no és per res, però des del punt de vista de ciberseguretat és bastant important que els dispositius sempre siguin de l'empresa i que nosaltres diferenciem el número personal del professional. Sempre. Correus, usernames, etc. Però també és important que se sàpiga quin és el precedent que es té des del punt de vista legal. Ara, a dia d'avui, hi ha empreses que si no han fet signar els seus treballadors, o per exemple, nosaltres sempre tenim correus que no són nominatius, sinó que són segons la funció que faci l'usuari. Per què? Perquè si no, no pots accedir quan una persona està de vacances, per exemple, al seu historial. Em refereixo de mail, i aleshores què? Jo què sé, què és el que ha estat fent amb un altre client? I per tant es perdria molta intel·ligència empresarial. I evidentment saben que no poden utilitzar dispositius corporatius per temes personals. Doncs això, que no està ben plantejat des del principi, crec que ara amb l'ús de la IA començarem a veure les coses una miqueta més clares.
0: A partir de setembre, Què ens has de...
1: Preparem-nos.
0: Seran supervisors d'IA, no? Què et fa més por, Selva? Tu, un supervisor d'IA o un robot de guerra? Per posar-ho en context.
2: A mi em fa més por els que no supervisen la IA. És a dir, jo començo a veure molts problemes empresarials de qui no està regulant l'ús de la IA dintre de la seva empresa i està començant a filtrar dades sense adonar-se. I després, gent que està compartint historials mèdics, persones que estan utilitzant la IA doncs, per poder fer, vés a saber, quins plantejaments de dietes i de coses que, diguem que hem passat d'utilitzar Google a utilitzar la IA i ens estem preocupant de quina és la vigilància que ens faran i nosaltres, de manera voluntària, estem entregant totes aquestes informacions. Això és el que realment em preocupa perquè és... diguem que democratitzar una eina sense haver fet un pensament previ ni tan sols una preparació mínima d'anar-te a un curs del teu ajuntament, si vols, i fer-te, jo què sé, 10 hores d'entendre quines són les eines i què comparteixes i etc.
0: Això ho recomanes, eh? Ara que, o sigui, recomanes, aneu a fer-vos-a un curset sobre la IA.
2: I tant. Això és com si nosaltres...
0: Això ho hem d'estudiar, si la gent ho està fent o no.
2: No, ja t'ho dic jo que no. Nosaltres, saps allò de quan algú li donen un moble per muntar i hi ha els qui s'agafen les instruccions i miren fil per randa i els que diuen, jo vull pelante i si no tinc clau Allen i em fa falta, doncs a meitat pararé i faré. Doncs aquest plantejament
0: Quants oients estan dient trobant. El dia que vaig muntar al revés la prestatgeria i després vaig haver de desmuntar-ho tot. No, és un bon consell. Mira, això ho esbrinarem també, si estan augmentant o qui els està oferint i si la gent s'hi apunta. Jo sé que hi ha empreses que ofereixen i fan cursets
2: i gratuïts.
0: Gratuïts.
2: Sí.
0: Selva, anem a un altre tema. Tu avui volies parlar-nos de l'augment de l'estafa del CEO, que és una estafa molt activa a través del WhatsApp. De què estem parlant?
2: Aquesta és una advertència per autònoms i especialment per pimes.
0: Va.
2: A veure, s'està fent un augment de l'estafa del CEO a través del WhatsApp que ens hauríem de posar les piles tots plegats, perquè m'ha semblat interessant portar-ho, donat que no només està afectant a les empreses que puguin ser més grans, sinó també a aquells que estan tot el temps compartint-se factures, bé siguin proveïdors o de clients, doncs amb canals no tan segurs com podrien ser el WhatsApp, per exemple. Molt bé. Què estem veient que està augmentant? Suplantació del cap de compres i suplantació de la direcció.
0: Sí.
2: I ens arriba un missatge com si fos el cap de compres, per exemple, o com si fos la direcció d'una empresa, i que aleshores el que està fent és demanar que es faci el pagament de la darrera factura, però que han canviat el compte bancari. A partir d'ara seré jo la persona que portarà doncs, tota l'administració. Què fan? Han aconseguit el número de telèfon de WhatsApp de la persona de l'empresa o de l'autònom. A partir d'aquí han vist quina imatge utilitzen i com tenen posat el WhatsApp Business, clonen aquest perfil i comencen a posar-se en contacte amb proveïdors, amb clients, etc. I això és important, que es tinguin en compte, perquè
0: però com ho
2: vegades
0: pots detectar? Perquè imagino, tu sempre ens parles de com de precisos són, utilitzant el mateix llenguatge, les mateixes fórmules per tenir-te enganyat i que tu creguis que, doncs, que és el CEO d'aquella empresa o el cap de ventes.
2: Doncs aquí el consell, a part de poder identificar què és el que s'està dient de nosaltres a la xarxa, que això totes les empreses haurien de tenir a aquest servei, el següent que s'hauria de fer és ser molt cautelosos amb el compliance. Abans de poder fer qualsevol transferència, s'ha de tenir una doble verificació. És a dir, es fa una trucada fora del WhatsApp amb el qual ens han començat a escriure per poder comprovar si efectivament aquest canvi de compte bancària és el que ens estan dient i si aquella factura realment és la que nosaltres tenim pendents.
0: Dius,
2: dir,
0: quan dius fora del teu WhatsApp, dius demanar-li el WhatsApp a una altra persona i dir, escolta'm, deixes preguntar-li, no? No, perquè aleshores...
2: No, que vam, que com? Va, que vam. Imagina't que jo tinc pendent de cobrar una factura d'un client.
0: Sí.
2: I aleshores aquest client rep un missatge des d'un número de telèfon, el que és meu habitualment,
0: clar,
2: on li estic reclamant una factura. Doncs aquella persona m'hauria de trucar, no a mi, a les oficines d'On Branding i preguntar, escolta'm, és cert que tenim una factura pendent? Perquè si es creu el que directament li estan dient, com si fos un nou treballador, aquí és on cau.
1: I pel que has dit, Selva, aconsegueixen replicar la foto de perfil de l'usuari original? És a dir, no veiem un telèfon nou desconegut que ens envia un missatge, sinó que es fa passar per aquella persona, però també imiten la foto de perfil.
2: Exacte. I el que és molt senzill, perquè clar, el WhatsApp Business, la major part de les empreses ho tenen, perquè és el seu canal de comunicació amb l'exterior. Per tant, només que tu vegis acadèmia, no sé, què dir-te, acadèmia Tera, doncs tu mires el número de telèfon, veus com té configurat el seu WhatsApp Business,
0: clar,
2: copies fotografies i la puges com si fos el real. I, pues,
0: efectivament, un cop
2: s'està utilitzant.
0: Tu has fet d'aquella transferència en el nou compte que t'ha suggerit els que tu creies que eren el teu, no, el teu vincle,
2: proveïdor,
0: ja no hi ha res a fer.
2: Doncs en aquest cas, a més, és que et demanen que sigui una transferència immediata. Per tant, la transferència immediata és un crasíssim error, perquè només et deixen 10 segons per poder comprovar si el titular és el mateix que el número de compte que t'està arribant.
0: Oh. Per en 10 tant, segons no tens temps, clar.
2: No dona temps. I a part, és important dir que les entitats bancàries cobreixen menys els casos que s'han fet amb transferències immediates que els que s'han fet amb transferències convencionals. Per tant, sempre tornar a verificar si realment hi ha hagut aquest canvi en la política de pagament i, per una altra banda, també totes les transferències que no es facin de manera immediata, a no ser que s'hagi comprovat que efectivament el titular d'aquest compte bancari és qui diu ser i que hi ha hagut aquest procediment.
1: Clar, perquè si aquesta persona cau de quatre potes, en quina situació queda? És a dir, les empreses li demanen responsabilitat? Té algun tipus d'ajut, d'alguna manera?
2: És molt bona pregunta, perquè nosaltres ens hem trobat en casos en pericials que hem hagut de demostrar que hi ha hagut una estafa del CEO, que tu et trobes el client i el proveïdor asseguts, esperant per declarar, i en canvi el grup criminal s'està cremant la pasta, pues, a vés a saber on, a quina part. No hi ha pràcticament cap tipus d'assegurança que t'ho cobreixi si tu no prèviament has demostrat que hi ha hagut un engany suficient, etc, però en qualsevol cas que et retornin els diners és més aviat impossible.
0: Això està passant molt, Selva, o sigui, has dit pimes i autònoms. És a dir, més que mai, diríem, aquest any.
2: Aquesta darrera temporada està passant molt, molt, molt, molt, perquè ens adonem que abans passava molt més amb empreses multinacionals que eren els que ens contactaven i sobretot el canal de comunicació que utilitzaven era el correu electrònic, però et diria que des dels últims 4 mesos és molt raro el dia que no ens estiguin dient que els hi ha passat.
0: Que els hi ha passat.
2: O sigui que, ull.
0: Més bèstia inclús que que l'altre dia parlàvem del... Ara que està en marxa la campanya de la renda, tu...
2: Ui, sí.
0: Això segueix també? O sigui, hem de seguir atents,
2: segueix
0: la renda?
2: Segueix en paral·lel, totalment, segueix en paral·lel, perquè ara ja sabem que són les èpoques en les que s'estan fent aquests tipus de transaccions i que estem molt més pendents de que ens arribi alguna comunicació de l'agència tributària i, per tant, bueno, hi ha falses campanyes de que et pots desgravar X gast i que no és real, però és perquè tu cliquis, caiguis en una pàgina de phishing. Campanya és falsa.
0: Només clicant, eh? Com, mira, em puc desgravar. Clicant
2: clar,
0: en aquell
2: perquè...
0: link ja l'has pifiat.
2: Clar, perquè vas a la falsa pàgina de l'agència tributària.
0: Fantàstic.
2: Llavors, quan tu poses usuari i contrasenya, a no ser que accedeixis per clave PIN i les altres metodologies de certificació digital, etc, doncs, el que és pitjor és que tu poses el teu certificat digital en una pàgina que no és. Per tant, ull, que estem en plena campanya i és important recalcar-ho i que se sàpiga.
0: Què faríem sense la pèrit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'un branding, Selva Orejón? Gràcies i una abraçada.
2: A vosaltres, superabraçada.
0: Que vagi bé, us deixem amb la graderia. Bona tarda.

0: Los buenos profesionales saben esperar y elegir el momento adecuado. Como los Fiat Pro Days. Solo este mayo descubre la nueva generación de vehículos comerciales de Fiat Pro en diésel y eléctrico. Ofertas únicas desde 17.990 euros con entrega inmediata. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
1: Radio Barcelona. Cadena SER. Domini de la tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Oi por Oi de la Cadena SER des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Oi por Oi amb l'any Gaudí, des de la Pedrera Casa Milà. Escolta-la aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la Cadena SER.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
4: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Fàcil Mòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Fàcil Mòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Fàcil Mòbil, fet per viure'l.
5: Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
6: Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIM Joiers comprem el teu or amb la millor taxació i al moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIM Joiers, a Barcelona l'Eixample, Toro Park i a Viladecans.
7: ¿Has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
8: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
9: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
8: Mardel, dulces de leche, alfajores...
9: En tus postres o como snack a cualquier hora.
8: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.